Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Com sabeu, això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. Avui la primera d'elles serà amb Bru, que ens presenta el seu primer disc, que porta per títol Col·leccionista, i la segona serà amb Treble, que també tenen nou disc, el títol Folk d'Extra Radi. Comencem, i avui ho fem amb Buhos, la banda de Calafell, que, com sabeu, està celebrant dues dècades de trajectòria amb aquesta nova cançó que acaben de treure, el títol No hi ha pla B, una nova cançó que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, construïda al voltant d'un missatge clar i directe. Si saps on vols anar, posa't a caminar.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Doncs sí, anem a repassar les efemèrides del 15 al 21 de juny. El 15 de juny de 1974 es publica el disc A Víctor Jara d'en Raimon. El 15 de juny de 1978 neix el cantautor Isaac Aguilar. El 16 de juny de 1949 neix el cantant de formacions com l'Orquestra Plateria, 2 més 1 o Barcelona Traction, Manel Josep. El 16 de juny, però de 1971, es presenta l'espectacle La iaia de l'Enric amb Enric Barbat i Jordi Clua. El 16 de juny de 1995, Tomeu Penya omple el Palau d'Esports de Barcelona a la presentació del seu disc Anuats. I el 16 de juny de 2001, Matamala fa el seu darrer concert a la Sala Sidecar de Barcelona.

0: només sóc un ponxan.
1: Seguim repassant les efemèrides del 15 al 21 de juny, perquè el 17 de juny de 1979 neix el músic i cantautor Lluís Vicent. El 17 de juny, però de 2022, se celebra la final del concurs Eufori de TV3, la guanyadora Mariona Escoda. El 18 de juny de 1951 neix el cantautor Juli Bustamante. El mateix dia, el 18 de juny, però de 1968, neix el cantautor Albert Fibla. El 18 de juny de 2010 es du a terme el primer concert d'Obeses a Manlleu. El 19 de juny de 1986 neix la cantant de la formació El Diluvi, Flora Sampera. El mateix dia, el 19 de juny, però de 2020, es publica el disc de Venti Ales dels Charango. I el 19 de juny de 2023 va morir el guitarrista Emili Valeriola. El 20 de juny de 1978 neix el cantautor Ivan Brull. 15 anys després, el 20 de juny de 1993, surt el primer disc de la discogràfica Música Global, que va ser dos o tres dels Ja t'ho diré. Un any després, el 20 de juny de 1994, se celebra un tribut al cantant, escriptor i actor Guillem de Fac a l'Auditorium de Palma.
2: Madona d'Esquiparó, en Jordi Roca vos crida. Madona d'Esquiparó, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. I que vos n'en recordau d'aquest trobo. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom es compadeix d'ell. Tothom, fora de la principal acusadora. I la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrot. Lo cert és que demà de matinada en Jordi Roca

de mà en aquestes hores. Ai, las, ja seré mort. Alça els teus ulls, guerrida, no els alcis per mirar-me. Alça-los i prendràs pla de veure finir ma vida. Tothom que passa pel carrer se demana i quin delicte ha comès en Jordi Roca per a tenir tanta severitat amb ell. Estimava, estimava i el varen prendre per lladre. I el mesquinet, la nit abans de morir, canta, canta. T'estim com

0: Més efemèrides, perquè el 21 de juny de 1939 neix la cantant Salomé. El 21 de juny, però de 1975, el Tall fa el seu primer concert a la Pobla de Vallbona. I el 21 de juny de 1984, Jaume Sisa anuncia en roda de premsa que deixa la música.
1: Gràcies, Pamela, i serà fins aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Aquí, ara, amb nosaltres es troba un dels components de la formació Trèvol, que acaben de treure al mercat un disc anomenat Folk d'Estradradi. Estem, doncs, amb el Martí Fleta, bateria, percussions i veu de Trèvol. Hola i benvingut.
1: Hola, gràcies, moltes gràcies.
0: Primer de tot, si et sembla bé, qui forma Trèvol, a part del Martí?
1: Doncs som la Lea Gluck, que està a la gralla i també a la veu, la Leonie Martet, que toca el flabiol i també canta, en Bernat Garcés, que toca els teclats, fa funció també de baix i també canta, i per últim jo, que percussions, com bé has dit, bateria i també canto.
0: Mm-hmm. Parlem de folk d'Estradradi. Amb aquest disc reivindiqueu els marges, no?, de les ciutats, els extraradis.
1: Exacte. Tots quatre, bé, excepte Leoní, la resta som d'extraradis de Barcelona, som de Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat i jo de Sant Adrià de Besòs, que són tot ciutats de l'àrea metropolitana, però que no són de Barcelona. I la Leoni, en aquest cas, és de l'extraradi de Perpinyà. Ella és d'un poble anomenat Sant Llorenç de la Salanca, a 10 minuts amb cotxe a Perpinyà, però també ella també se sent de l'extraradi d'una ciutat. I bé, volíem reivindicar una mica que el folk, la música folk catalana, no és només una música de les muntanyes o del món rural català, sinó que també es pot fer des dels suburbis de grans ciutats o des de l'extraradi.
0: Perquè el disc que en veu de la música popular dels països catalans, però a la vegada dialoga amb altres cultures que conviuen a l'extraradi, no? Com ho feu, per això?
1: Bé, tot va començar una mica perquè fa 2 anys la Laia va fer un viatge al Kurdistan, era un intercanvi cultural amb l'Associació Catalana per la Pau, i va tornar enamorada de tot el món, dels macams, de la música del Mediterrani Oriental, i ens va transmetre una mica aquesta obsessió, per així dir-ho, per doncs, aquesta música que no és occidental. A partir d'aquí, el següent any, van venir també gent de Palestina, aquí al Tradicionarius, i van fer també un altre intercanvi amb la Laia, van tocar junts i tal, i aquí sí que tots els quatre components de Trèvol els vam conèixer i vam poder parlar amb ells, vam poder informar-nos més sobre aquest tipus de música. I bé, a partir d'allà, la Laia ha experimentat molt amb melodies, doncs això, del Mediterrani Oriental, tot el món dels macams, que és una altra manera d'entendre l'harmonia completament diferent a la manera occidental. Jo he après a tocar la darbuka i altres instruments, i bé, ens hem enamorat molt de tot aquest estil i ho hem volgut incloure al disc. I a part d'això, també hem anat una mica cap a Llatinoamèrica, no presencialment, sinó perquè ens agrada molt a tots quatre doncs, la cúmbia, el vallenato, la salsa, la rumba, i també ho hem volgut incloure al disc.
0: I perquè quedi clar, oi que fent això no té per què perdre's cap identitat?
1: Exacte, exacte. Nosaltres també el que reivindiquem és que fem música en català i que la fem amb una gralla i un flabiol. En general, nosaltres diem, o sigui, no ens agrada dir que fem folk català perquè al final, clar, moltes vegades doncs, acabem fent-ho a ritme de cúmbia, a ritme de malfuf, per exemple, que és un pal del Marroc, però sí que la sonoritat, que la veu principal són una gralla i un flabiol, doncs fa que siguem d'aquí, Catalunya.
0: Mm-hmm. També cal destacar que les mal anomenades perifèries, perquè jo sóc de Rubí, podria dir que la meva perifèria és Barcelona, no? Però dit això, aquests llocs també són centres creatius, no?
1: Exacte, exacte. Tots tres, sobretot la Laia, el Bernat i jo, vam anar a instituts públics i escoles públiques de barris obrers i al final barris amb molta migració i allà és una... es veu molt clarament la confluència de cultures i jo crec que nosaltres ho hem viscut sempre des del respecte i bé, també això és el que hem volgut transmetre una mica en aquest disc, que són barris on doncs hi ha moltes cultures que conviuen i conviuen des del respecte la majoria de vegades.
0: Martí, en aquest dentís folk d'Estraradi heu tingut també moltes col·laboracions, no?
1: Sí, sí, sí. No hem fet cap col·laboració amb cap grup com a tal, però hi ha un munt d'amics que han participat, perquè no, doncs, per començar ens feia il·lusió que participessin amics nostres, també moltes vegades, perquè volíem instruments en concret i ells ens podien oferir aquest instrument, i també amb ells també els feia il·lusió participar en aquest disc. Aleshores, no són col·laboracions d'artistes concrets, sinó són col·laboracions personals, per així dir-ho, amb, o sigui, artistes amb el nom i cognom, que són més aviat venen com a intèrprets, no tant com a artistes.
0: Ja per acabar, Martí, ja heu començat a presentar aquest nou disc folk d'Estraradi en properes dates. On trobarem a Trèvol?
1: Doncs mira, per Sant Joan tocarem a Molins de Rei, ens veurem a festivals com el Festival Pèlax, Sant Lluís del Penedès, el Festival Recòndit, a Palol de Revardit, també tocarem a Terrassa, tocarem el Folk en Viu de Valls, això serà el 16 de juliol, el 23 de juliol a Tiana, 22 d'agost a Sitges, 23 d'agost al Festival 5 Sentit de Vallfogosa del Ripollès, i finalment ja ens anem el 12 de setembre, tocarem el Coll de Nargó al Festival Perifèria Cultural. I tenim bastantes dates encara per tancar, que no les dic per si de cas, però tenim més dates igualment, que s'han d'acabar de confirmar.
0: Doncs bé, ja ho sabeu segur que molt a prop de casa vostra trobareu un concert de Trèvol en directe, ja ho sabeu també. Podeu trobar el disc folk d'Estraradi a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb un dels seus components, en Martí Fleta. Gràcies, Martí, i el millor dels desitjos per aquest nou treball.
1: Que bé, doncs gràcies, i igualment.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Passem ara a les nostres recomanacions per aquest cap de setmana de música en directe. Moltes de les recomanacions d'avui seran que estan incloses dins dels concerts del Festival Monocicle, el Festival de Música d'Autor i Autora, que s'està celebrant al llarg d'aquest cap de setmana a Sant Pere de Ribes, dins de la seva edició 2026. Comencem divendres a les 8 del vespre, Sergi Carbonell al Molino de Barcelona. A 2:15 serà Judit Nederman la que pujarà a l'escenari de la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes. A les 10 de la nit, Fetus a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols, i arribant a la mitjanit, gavina.mp3 al pati del Castell de Sant Pere de Ribes. Passem a dissabte, el Pot Petit i la Tresca i la Verdesca al càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador. A les 6 de la tarda, de nou la Tresca i la Verdesca a Sota Ribes de Sant Pere de Ribes. A les 7 de la tarda, Abril, al pati del Castell també de Sant Pere de Ribes. A la mateixa hora, a les 7 de la tarda, a la zona esportiva de Vic, Buos i la Gossa Sorda. A les 9 del vespre, Hipnosi, al pati del Castell de Sant Pere de Ribes. A 9:15, a la sala Boulevard de Sant Joan d'Espí, Minoria. Més tard, a 10:15 de la nit, Anna Andreu a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes. A 11:45 de la nit, dissabte, Estranyo Ways a la plaça del Castell també de Sant Pere de Ribes. I ara ja acabem amb diumenge. Recomanacions de dos concerts. El primer, al migdia, Santa Mandra a Paratges de l'Església de Sant Miquel de Campmajor, i Clara Pella a les 8 del vespre a la plaça del Castell de Sant Pere de Ribes.

0: Notícies a Actualicat.
1: El Festivalot, el Festival de Música en Família de Girona, va tancar aquest passat diumenge una nova edició multitudinària amb 30.000 assistents que van arribar d'arreu de Catalunya al llarg de tot el cap de setmana. Els dies 6 i 7 de juny, l'Auditori de Girona, el Palau de Fires i també el Parc de la Devesa van tornar a convertir-se en el gran punt de trobada de les famílies, amb una programació que va combinar grans concerts, activitats d'accés obert, tallers, propostes creatives i actuacions musicals. L'edició d'enguany va estar marcada per una gran expectació des de l'arrencada, amb diversos concerts amb entrades exaurides i una resposta molt positiva del públic. Durant dos dies, milers de famílies van passar pels diferents espais del Festivalot per viure la música en directe en un format pensat especialment per a petits i grans. La programació de concerts va comptar amb alguns dels noms més destacats de l'escena musical catalana. Dissabte, el públic va poder veure els Catarres, Alfred García, Miqui Núñez i l'espectacle per a primera infància Núvols amb nadons. I diumenge, el festival va continuar amb les actuacions dels Atrapasomnis, Ginestà i de Ties o de Talles, completant un cap de setmana de gran activitat musical.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: enriqueces, perquè el crim ja ha estat comès.
1: Avui aquí, a les entrevistes d'actualitat, tenim amb nosaltres a la cantant i compositora Berta Saura, per tal de presentar el que és el primer disc d'aquells que abans anomenàvem com a dels grans, de la formació Bru, el títol Col·leccionista. Hola, Berta, i benvinguda aquí a Actualicat.
2: Hola, encantadíssima d'estar aquí.
1: Primer de tot, Berta, si et sembla bé, presentem la gent que forma Bru.
2: Oh, i tant. Doncs tenim el guitarra el Guillem Félix, els teclats tenim l'Arnau Portero, el baix el Ramon Gallart i les bateries tindrem el Gabriel Macià i jo sóc la Berta Saura.
1: Berta, ha costat un xic el poder trobar una identitat pròpia, no?
2: Sí, bueno, al final, quan comences, sense saber que estàs començant alguna cosa, que és el que jo crec que em va passar quan vaig començar a cantar i a fer música, suposo que no et planteges mai cap a on ho vols tirar. I quan ja ho portes fent 2 o 3 anys, dius, home, doncs potser ara tinc més clar si m'agrada més el color blanc, el color negre, m'agrada més un maridatge o un altre, llavors, bueno, tirem una mica cap aquí.
1: Aquest disc, com dèiem anteriorment, porta per títol Col·leccionista. Per què aquest nom, Berta?
2: Doncs perquè sóc una gran col·leccionista de records. De fet, diria que massa. La veritat és que quan em passa alguna cosa, el temps ho magnifica. Allò que diuen de no, deixaràs de trobar-ho a faltar quan hagi passat una mica de temps, doncs a mi em passa una mica el contrari. Quan ha passat una mica de temps, començo a sentir com que encara ho trobo més a faltar.
1: Aquest disc col·leccionista consta de 9 cançons. Hi ha algun tipus de lligam entre elles?
2: Sí, aquestes 9 cançons, a part de ser records que estan encapsulats, ho hem volgut lligar des d'un punt de vista també visual i simbòlic amb 9 elements diferents que simbolitzen cada una de les cançons dels quals se fa una col·lecció. Per exemple, tindríem un dau que guarda totes les possibilitats de trobar a faltar amb algú o de tornar a trobar-te amb aquesta persona. Hi ha una, per exemple, que es diu Et ratifiques, que com que parla una mica de caure en el passat, doncs és una tecla d'ordenador d'aquestes que tires endarrere. Un segell de cartes, perquè al final hi ha molta gent a la que li voldries escriure una carta, però encara no pots. Doncs aquests records creen com un mosaic d'elements simbòlics que al final ens ajuden a portar també a la música aquestes fotografies mentals que tenim.
1: El disc ha estat produït pel Biel Colomer. Què ha portat ell en aquest treball?
2: Jo crec que ha portat moltíssim. La veritat és que quan vaig començar a fer música, el paper d'un productor no l'acabava de comprendre, però com més n'aprens, suposo que més entens el paper que tenen, que és pràcticament, per mi, aquest disc no hagués estat així si no hagués estat gràcies al Biel. Ja que al final ha portat una sonoritat que portàvem temps buscant. De fet, quan el vaig trucar va ser perquè realment m'agradava molt tot el que feia d'ell. Tot el que passava per les seves mans tenia la sonoritat que a mi em portava a casa. I llavors li vaig dir, necessito que aquest nou disc sigui això, tingui aquesta sonoritat que aportes tu, òbviament portada cap al fet de que som nosaltres, però un productor aporta mínim un 30% del que escoltem, si no més.
1: I Col·leccionista, on ha estat enregistrat?
2: Doncs ha estat una mica entre diferents puestos. Hem estat a l'estudi de Cardedeu del Biel, però també al Blauet Estudi, i també hem estat a l'estudi Zamenhof d'aquí de Lleida per gravar les veus, sobretot, i és on ha estat mesclat.
1: Tot i ser el primer disc, en el passat any vas tenir un any ple de concerts, no? Vas trepitjar fins i tot escenaris de festivals coneguts, no?
2: Sí, l'any passat vam tenir la sort de que vam guanyar el concurs del Cabró Rock, també, i això implicava tocar el Cabró Rock, també vam tenir la sort de que el Sona Nou ens van agafar i vam poder tocar a la final a Plaça Catalunya per les festes de la Mercè,

0: concertar per a quan la presentació d'aquest disc en directe?
1: Doncs hi haurà tres oportunitats. La primera, que és la que estarem més recents, serà el 4 de juliol al 32 de Juneda. I després hi haurà dues presentacions oficials, que una és el 17 d'octubre a l'Orfeó Lleidatà i l'altra és el 23 d'octubre a l'Helio Gabal a Barcelona.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, Bru començarà aviat a presentar aquest disc en directe. Col·leccionista d'aquesta formació de Bru, el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Berta, et desitgem el millor dels desitjos per aquest col·leccionista.
1: Moltíssimes gràcies.

0: I final aquesta edició d'Actualicat. Recordeu que tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, feu el possible per escoltar música en català i, si pot ser, també en directe. Adeu-siau.
1: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

una setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant, una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem d'Emili Foguet i de Jaume Roca del Pec. Redirem dues sardanes estrena, una petició, i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana del compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Sardana datada de 1941, titulada La noia gran, interpretada per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Hem acabat d'escoltar la sardana de Ramon Serrat, compositor destacat d'agost, titulada La noia gran, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Anem per l'espai de les biografies. Comencem parlant d'Emili Foguet Pere en el 105 aniversari del naixement. Emili Foguet naixia a la Guàrdia dels Prats del municipi de Montblanc el 28 de maig de 1921. De molt jove ja va participar en activitats culturals de Montblanc. L'any 1933, quan només tenia 11 anys, la premsa el cita en una ballada literària musical de Sant Jordi, on va recitar poesia patriòtica. La música acabaria sent la seva principal activitat artística. Va tocar el trombó i el fiscorn i va formar part de les orquestres locals Amorós i Ritme i Melodia. També va estar vinculat al món de la dansa tradicional, formant part de l'Esbart Dansaire Esplai de Joventut, creat el 1955 com a secció folclòrica del Casal Montblanquí. En determinades ocasions, Foguet va assumir també la direcció musical de l'Esbart, que interpretava danses i ballets tradicionals catalans. En els moments que li deixava lliure les seves activitats musicals, va escriure 8 sardanes: L'amic Manau, Els temps de l'avi, Dansa i cançó nostra, El mestre de Figueres, Montserratona, Alcarràs, Solivella per molts anys i Els amics de Montblanc, aquesta última dedicada als montblanquins de Barcelona i enregistrada l'any 1998 per la Salvatana en el disc Montblanc i la sardana. La seva obra té una vessant familiar. L'any 1981 va dedicar Dansa i cançó nostra a la seva esposa Mercè i Montserratona a la seva filla. També va escriure Solivella per molts anys, amb lletra de Ramon Maria Sans, dedicada al grup cultural de la dona de Solivella i, per extensió, a tota la població. Les seves sardanes van continuar presents en els aplecs de Montblanc. Els temps de l'avi i l'amic Manau hi van ser interpretades, aquesta última encara, a la 21a edició. Foguet també tenia altres inquietuds. Vinculat als Amics de Montblanc, va arribar a oferir una conferència sobre la vida i producció de les abelles, que va provocar un animat col·loqui amb els assistents. Emili Foguet Pere moria a Montblanc el 26 de juliol de 1996, als 75 anys. Va deixar una obra sardanista no gaire extensa, però profundament vinculada a Montblanc, a la seva gent i també a la seva família. Doncs escoltem una de les sardanes familiars d'Emili Foguet, Montserratona, amb la dedicatòria amorosament dedicada a la meva filla Montse. Ens l'ofereix la Cobla Jovenívola de Sabadell des de 2019. Montserratona, d'Emili Foguet.

La Cobla Juvenívola de Sabadell ens oferia la sardana d'Emili Foguet titulada Montserratona. Parlem ara de Jaume Roca del Pec, del que dimecres es compliran 115 anys del naixement. Jaume Roca del Pec naixia a Salt el 26 d'agost de 1910. El seu pare, músic aficionat, el va iniciar de ben petit en el solfeig i més endavant va estudiar a Miquel Oliva i Francesc Civil. Paral·lelament, tocava el violí i la bateria a l'orquestrina del seu pare, oriental jazz i moderna de Salt. La seva primera sardana, la vella Rondinaire, la va compondre el 1925, quan tenia només 15 anys. L'any següent, amb 16 anys, va oferir el seu primer concert de piano a Girona. Entre 1927 i 1933 va estudiar a l'Escola Cantorum de París, becat per la Diputació de Girona. Va obtenir el diploma superior de fi d'estudis amb la màxima qualificació i va oferir diversos concerts a París i a Girona. El 1934 es va establir a Barcelona, on va obrir una acadèmia de piano. També va fundar a Salt la Cobla Iris. La seva activitat com a pianista, però, es va anar interrompent i la seva darrera actuació documentada va ser aquell mateix any al Palau de la Música Catalana. Com a compositor va deixar prop d'una vintena de sardanes, entre elles la Vella Rondinaire, la Torrassa, Gavina, Pinzellada, Estel, Sílvia, Olga, Salt i Alba, la més coneguda. Després de la Guerra Civil va anar decantant-se cap a la pintura, activitat que acabaria ocupant bona part de la seva vida. El 1940 va fer la seva primera exposició a Girona i posteriorment va exposar a diferents ciutats catalanes, espanyoles i també a París i a Buenos Aires. Les seves aquarel·les, especialment els paisatges urbans, van arribar fins i tot a reproduir-se en postals d'editorials europees. La música, però, no va desaparèixer. L'any 1948 a Barcelona se li va dedicar un acte popular amb l'audició de totes les sardanes que havia compost. Jaume Roca del Pec moria a Girona el 15 de novembre de 1968, als 58 anys d'edat. Va deixar una trajectòria artística poc habitual. Pianista de gran formació, compositor de sardanes des de l'adolescència i pintor de considerable projecció, una triple vocació artística que va marcar tota la seva vida. Escoltem una sardana que va ser recuperada aquest any en el transcurs de l'aplec de Sant Feliu de Guíxols. Guixolenca, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens oferia la sardana de Jaume Roca del Pec titulada Guixolenca. Anem per les estrenes, les dues en gravació de la dansa catalana. La primera presentada diumenge passat en el transcurs del 38è aplec de Sant Hilari Sacalm. Es tracta de la primera sardana del jove Arnau Güell Brugués, titulada El cor dels campaments, que ens interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Escoltàvem l'estrena d'Arnau Güell, titulada El cor dels campaments, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Mateixa formació que ens oferirà la segona des del 50è concert d'estiu de l'Escala, celebrat per Santa Maria. De Jordi a Jordi, de Josep Cassó. El títol fa referència a Jordi Gallegos, al qual va dedicada, i a Carme Jordi, poetessa i esposa del compositor encarregada dels títols. De Jordi a Jordi, de Josep Cassú, amb la Cobla Ciutat de Girona.

0: escolta La Dansa Catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La Dansa Catalana.
1: La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar l'estrena de Josep Cassú titulada De Jordi a Jordi. Anem per la informació aquesta setmana encara força abundant. Per avui dissabte. A les 12 del migdia, Vilavella, de Festa Major amb la Cobla Reu Jove. A la 1, Albinyana, de Festa Major amb la Principal de Tarragona. A la Juncosa del Montmell, de Festa Major amb la Cobla Catània. A l'Espluga Calba, de Festa Major amb la Cobla Vents de Riella. Passem a la tarda, 4:45, a Ripoll. Doble ballada amb la Principal del Llobregat i Bisbal Jove. A les 6 de la tarda, Escó, de Festa Major amb la Reu Jove. A Llançà, Festa Major d'Estiu amb la Cobla Ciutat de Girona. A Premià de Dalt, segona plec de la Sardana amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa. A 6:45 de la tarda, Vila Macolum, de Festa Major amb la Flama de Farners. A Calella de Palafrugell amb la Baixa Empordà. A Ribes de Freser amb la Principal de Banyoles. A les 7 de la tarda, a Vilafranca del Penedès, a la plaça de la Vila, Sardana Blanca amb la Cobla Contemporània. A Arenys de Munt amb la Baix Llobregat. A 7:45 del vespre, a Sant Celoni, Festa Major de la Batllòria amb la Cobla Els Rossinyolets. A 8:00 del vespre, a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega, a Calafell amb la Mediterrània, a Escalda Sant Gordany, cloenda de les ballades d'estiu amb la Ciutat de Solsona. A 9:00 del vespre, a Olot, nit de sardanes amb la Genissenca. A 10:00 de la nit, a Organyà amb la Bellpuig Cobla, a Santa Maria de Palautordera, 30è cicle de música catalana amb la Juvenívola de Sabadell, a Viladrau amb la Cobla Canigó, a Lloret de Mar amb la Ciutat de Girona, a Artés amb la Cobla Marinada, a Caldes de Malavella, 41è Memorial Francesc Marrós amb la Principal de Llobregat, i per les 11:00 de la nit, a Roquetes, concert Jota per Cobla amb Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove. Doncs la Montse i en Martí Lloberes volen dedicar una sardana a Toni Brugat, un fidel oient del programa que el dijous en va complir 104. Moltes felicitats, Toni. I com que sabem que en Toni era camioner, què millor que oferir-li, repetim, de part de la Montse i d'en Martí Lloberes, la sardana de Josep Borràs, Mans al volant.

Escoltàvem la sardana Mansa al volant de Josep Borràs, interpretada per la Cobla Sant Jordi, sardana que la Montse i el Martí Llobera es dedicaven al fidel i Antoni Brugat, que dijous en va fer 104. Repetim moltes felicitats. I ara continuem. Anem per la informació per diumenge, la més extensa de la setmana, per això la partirem per la meitat. Es per diumenge a 2:15 del matí a Talarn de Festa Major amb la Bell Puig Cobla, a Taradell de Festa Major amb els Lluïssos Cobla, a les 12 del migdia a Prades Festa Major amb la Reu Jove, a Bellmunt d'Urgell Festa Major amb la Vents de Riella, a 2:15 del migdia a Torrella de Fluvià de Festa Major amb la Principal de Banyoles, a Vilatenim de Festa Major amb els Rossinyolets, a Gerri de Festa Major amb la 11 de setembre i Santa Coloma d'Andorra de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. A l'una del migdia, al Poal, de Festa Major amb la Cobla Tàrrega, a la Granadella, 33è Festival de la Granadella amb la Juvenil d'Agramunt. A les 5 de la tarda, Saus, Camallera i Llampaies, de Festa d'Estiu amb la Baix Empordà. Per les 6 de la tarda, Monells, Festa Major amb la Principal de Banyoles. A Barcelona, al carrer d'Alcolea de Baix, Festa Major del barri de Sants amb la Nova Vallès. A Igualada, Festa Major amb la Cobla Meravella. A Caralps, amb la Cobla Ciutat de Manresa. A Sant Joan de les Abadeses, amb la Cobla Bisbal Jove. I per 6:45 de la tarda, a Sant Antoni de Vilamajor, de Festa Major amb la Cobla Rosaleda, a Lleida, a la plaça dels Jardins de les Magnòlies, Festa Major del barri de Balàfia, amb la Cobla 11 de setembre. L'esperarem aquí per escoltar una de les sardanes que interpretarà la Reu Jove a la Festa Major de Prades. La Pallaresa, de Conrad Saló, interpretada per la Cobla Sant Jordi.

La pallaresa de Conrad Saló ens l'oferia la Cobla Sant Jordi. Continuem amb la resta de la informació de diumenge. Ens havíem quedat a les 7 de la tarda. Pues a les 7 de la tarda hi haurà sardana a Sa Campllong de Festa Major amb la Cobla Salvatana, a Castellterçol de Festa Major amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, a la Roca del Vallès de Festa Major de Sant Agnès de Malanyanes amb la Cobla Mediterrània, a Cadaqués, concurs de sardanes de Santa Rosa amb la Vila de la Jonquera, al Vendrell amb la Cobla Contemporània, a Mollà amb els Lluïssos Cobla, a Santa Maria de Palautordera a la plaça de la Sardana, 30è cicle de música catalana amb la Cobla Ciutat de Girona. Per 7:45 del vespre, també Déu-n'hi-do, a Sant Pol de Mar, amb la Principal de Llobregat, amb el Grat de Mar, amb la Ciutat de Granollers, a la Seu d'Urgell, amb la Cobla Vents de Riella, a Cervera, amb la Cobla Maricel, a Blanes, amb la Cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Pineda de Mar, amb la Cobla Ciutat de Cornellà, a Castelldefels, amb la Cobla Baix Llobregat i a Calella, amb la Cobla Marinada. I per 8:00. A 8:00 del vespre, a la Granadella, 33è Festival de la Granadella, Jota per Cobla, en Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries i la Cobla Rau Jove, a Bellpuig, amb la Bellpuig Cobla, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Cobla Baix Empordà, a Gramunt, amb la Cobla Juvenil de Gramunt, i a 9:00 del vespre, a Manlleu, Festa Major del Barri de Gràcia, amb la Cobla Sabadell, i a 10:00 de la nit, a Sant Antoni de Calonge, amb la Cobla Ciutat de Girona. Doncs ara pararem a la Festa Major de Sant Agnès de Malanyanes de la Roca del Vallès i del programa que interpretarà la Mediterrània escollim per escoltar la sardana de Jordi Molina titulada A Montserrat Caupena, enregistrada per la dansa catalana per Santa Maria el concert de Festa Major de la Bisbal d'Empordà que interpretava la Principal del Llobregat amb acompanyament de les timbales de Jaume Ialó. A Montserrat Caupena, de Jordi Molina.

Després d'escoltar Montserrat Caupena de Jordi Molina amb la principal del Llobregat i Jaume Hielo a les timbales, anem per les ballades de dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns, a les 12 del migdia, a Massalcoreig, de Festa Major amb la Vés de Riella. A 1:15 del migdia, al Marroig, Festa Major amb la Reu Jove. A la 1, a Roda de Barà, concert de sardanes i música per a copa de la Festa Major amb la principal del Llobregat. A l'Arbós, Festa Major amb la Contemporània. A 6:15 de la tarda a Barcelona, al Parc de l'Espanya Industrial, Festa Major del barri de Sants amb la Copla Ciutat de Terrassa, a Roda de Barà, de Festa Major amb la principal de Llobregat, a Navàs, 47è aplec de la Sardana amb les Coples Principal del Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 7 de la tarda, Vilassar de Dalt, Festa Major amb la Mediterrània, a les 8 del vespre, a Igualada, Festa Major amb la Ciutat de Terrassa, i a 9:15 del vespre, a Granollers, Festa Major amb la Principal Blava, i a les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners, amb la Flama de Farners. Per dimarts, a 12:15 del migdia, sardanes a Orís, amb la Copla Canigó. A 6:15 de la tarda, Torroella de Montgrí, doble ballada de Festa Major amb els mongrins i el Foment del Montgrí. I a les 7 de la tarda, Torrelles de Foix, de Festa Major amb la Copla Catània, a Llafranc amb la Flama de Farners, i a Tordera, cloenda del 49è curset de sardanes.

Doble ballada de cloenda del cicle d'estiu amb la cobla principal de Gassà i Flama de Farners, i a les 10 de la nit arriba Roja d'Ebre de Festa Major amb la cobla Mirampunt i a Castelló d'Empúries amb la cobla Rossinyolets, i no ens deixéssim Tossa de Mar, que hi actuarà la cobla Ciutat de Girona. Doncs dilluns se celebrarà el 47è aplec de Navàs i nosaltres escoltarem una de les sardanes locals programades de conjunt, Navàs Dansa, de Josep Conangle.

Navàs Dansa, de Josep Conangle, ens l'oferia la principal de la Bisbal. I es queda la informació per dijous i divendres. Vinga, doncs, per dijous, a 2:15 de la tarda, Sant Antoni de Vilamajor.

de Festa Major amb la Nova Vallès, a les 7 de la tarda, Arenys de Mar amb la Principal de Banyoles, a 2:15 del vespre a Riudarenes amb la Cobla Montgrins, i a les 10 de la nit a Calonge amb la Cobla Bisbal Jove, a Llançà al Passeig Marítim amb la Principal d'Olot i a Vilassar de Mar, Cluenda de les Sardanes a la Fresca amb la Cobla Marinada. I es queda per divendres. A 6:45 de la tarda, Granollers, de Festa Major amb la Cobla Ciutat de Granollers. A Palau Solità i Plegamans, Festa Major amb la Cobla Lluïsos. A les 7 de la tarda, a Móra d'Ebre, Festa Major amb la Principal de Tarragona. A Sant Hilari Sacalm, de Festa Major amb la Flama de Farners. A Pineda de Mar, de Festa Major amb la Juvenívola de Sabadell. A les 9 del vespre, a Aitona, 21enes sardanes a la Fresca, al Segrià, amb la Cobla 11 de setembre. A Olot, amb la Principal d'Olot. A les 10 de la nit, a Alp, amb la Cobla Ciutat de Manresa, a Sil, sardanes a la Fresca amb la Principal de Banyoles, i a 10:45 de la nit a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, 15è Memorial Martí Masvidal amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com, dansacatalanapeticions@gmail.com, no se n'estiguin. Acabarem a la ballada de divendres de Sant Feliu de Guíxols amb la Juvenívola de Sabadell, el 15è Memorial Martí Masvidal i amb una de les sardanes programades. Sortint del calaix de Felip Morales. Sigueu molt feliços, adéu-siau i molt bona setmana.

0: Plajan. Cuc Plajan, amb Caral Pedemonte.
1: La Rosa dels Vents té sardanes? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encedem un nou programa Cuc Plajan, ja ho sabeu. Sobre sardanes i música per a coble. La Rosa dels Vents té sardanes? Sí, en té. I avui les descobrim. Aquest és el programa 501. Comencem amb un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el coplejant.
0: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

Avui la rosa dels vents és tan habitual en cartes nàutiques, brúixoles i elements decoratius que sovint perdem de vista fins a quin punt és hereva d'una tradició mil·lenària. A Catalunya, terra marcada per la navegació, el comerç i l'intercanvi cultural, aquest símbol no és només un instrument tècnic, és un element identitari que connecta el nostre present amb segles de cultura marítima, mediterrània i amb molt de coneixement sobre la mar. La idea de representar els vents amb direccions fixes es remunta fins al món antic. Les civilitzacions mediterrànies, especialment els grecs i romans, ja classificaven els vents i els vinculaven tant a fenòmens naturals com a deïtats o territoris d'origen. Els grecs, per exemple, descrivien sistemes de 8 vents, encara visibles a la Torre dels Vents d'Atenes, on cadascun apareixia representant com una figura alegòrica. Autors com Aristòtil o Timostènetes van introduir variants amb més vents, fet que anticiparia les divisions posteriors. Els romans, per exemple, van adoptar i adaptar aquests models, racionalitzant-los per a l'ús nàutic i meteorològic. Aquesta tradició tècnica grecorromana és la que va establir el fonament conceptual de la rosa dels vents, aquella en la qual hi trobem la tramuntana, el gregal, el llevant, el xaloc, el mitjó, el garbí o llebeig, ponent i també el mestral. Aquesta nomenclatura dels vents és fruit del contacte entre llengües, com el català antic, l'occità, el llatí, l'àrab i el romans mediterrani, i reflecteix segles de navegació i intercanvi. Anem a descobrir com són aquests 8 vents i com els nostres autors i autores catalans els han representat a través de la música de la sardana.

I comencem per la tramuntana, que és el vent del nord. Prové del llatí transmontanus. És el vent fred que arriba de més enllà de les muntanyes. Procedeix, com dèiem, també del llatí, que vol dir d'enllà de les muntanyes o de l'altra banda de les muntanyes. Quan els romans veien que el vent venia del nord, deien que aquell vent aplegava a Roma des de més enllà de les muntanyes que hi ha al nord d'Itàlia, és a dir, el Transmontanum dels Alps. Aquí a Catalunya nosaltres el trobem sobretot a l'Empordà, bé, d'aquelles muntanyes des del nord. Jaume Bonaterra va representar molt bé aquest vent a través de la seva sardana Aires de Tramuntana, una sardana de 1978 que l'autor doncs reflectia aquest vent, vent potent, no? Anem a escoltar com sona aquesta sardana de Jaume Bonaterra.

0: Això era Aires de Tramuntana, de Jaume Bonaterra.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Si ens inclinem cap a l'est, el següent vent és el Gregal. D'aquest no n'hem trobat cap sardana, en parlarem. Però, si seguim més cap a l'est, trobem el vent de llevant. Un vent derivat de levare, és a dir, el vent d'on s'alça el sol. Per això és el vent de l'est. La paraula llatina de la qual deriva, com dèiem, és el levante, que vol dir aquell que s'alça, fent referència, com dèiem, per on surt al sol. Un vent que toca molt de prop la costa de l'Alt Maresme, especialment a Calella, i per això Francesc Assú va representar doncs el 75è aniversari de la plec de Calella amb aquesta metàfora vent de llevant que simbolitza doncs la ciutat de Calella a l'Alt Maresme, una sardana que estrenava el 2002 pel 75è aniversari de la plec de Calella i que vol simbolitzar també aquest vent de llevant més tranquil que el vent de la tramuntana. L'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Si seguim a la rosa dels vents i tenim el vent de sud-est, el vent de xaloc, d'etimologia híbrida, romànica i àrab, és el vent càlid i sovint humit, procedent de masses d'aire saharianes. El nom no ve del llatí, sinó que ve de l'àrab, ve de la paraula saluk, que vol dir suau o fluix, aquest vent de xaloc, que doncs té una gran sardana al nostre país, que és de Jordi Molina, una sardana que escrivia inicialment per a dues cobles, però que també té la seva versió per a una cobla, i està dedicada a la colla que porta el mateix nom de xaloc. L'escoltem, aquesta sardana, càrrec de la cobla Marinada, en el disc Jordi Molina, volum 2, una sardana que s'estrenava el 18è aplec de Cerdanyola del Vallès el 1992 i que s'ha convertit en un dels grans hits sardanistes de tots els temps. Xaloc, de Jordi Molina.

0: Això era Xaloc, de Jordi Molina.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: Seguim amb la Rosa dels Vents i toca ara el vent del sud o el vent de migjorn. Relacionat amb Meridia, s'indica el punt del migdia solar. El seu nom prové dels termes mig i jorn, és a dir, al migdia, en al·lusió al pas del sol per la meitat del seu curs, per tant, quan el sol està ben bé al sud. És un vent que ve, per tant, del sud i que representava Manuel Oltra perfectament el 1975 amb la seva sardana Migjorn, que escoltem a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya en el disc Manuel Oltra, Sardanes. Escoltem Migjorn, de Manuel Oltra.

Això era Migjorn de Manuel Oltra. I si seguim doncs, en aquesta rosa dels vents, ens arriba el vent del sud-oest, és a dir, el vent de Garbí, també conegut com el vent de Llebeig, que la compositora Anna Serra descrivia l'any 2010, dedicada a Palamós, aquesta sardana Escenari de Garbí, l'escenari de Garbí, d'un vent que és d'origen àrab, el Garbí. És un vent suau i humit típic de la costa catalana. La paraula llebeig deriva de la veu llatina lips, que vol dir de Líbia, perquè és d'allí des d'on bufa el vent. El mot Garbí ve de la paraula àrab tarabulus, el garab, que és com es diu Trípoli en àrab. D'aquí ve aquest vent de sud-oest que escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins, una sardana, l'escenari de Garbí, que és d'Anna Serra, i la podem trobar en el disc Sardanes a Palamós, volum 1.

0: Això era l'escenari de Garbí, una sardana d'Anna Serra.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb aquests vents explicant el vent de l'oest o també el vent de ponent, vinculat al ponent llatí. És el vent que arriba del costat on es pon el sol, per això ponent. Prové de la paraula llatina ponente, que vol dir per on es pon allà on es pon el sol. És a dir, que el ponent és aquell vent que bufa des d'on es pon el sol. És el vent de l'oest, representat per Maria Mercè Navarro en la sardana Aires de Ponent, estrenada el 2022, el primer aplec de Ponts, evidentment, a Terres de Ponent. L'escoltem, aquesta sardana, en la gravació de la sardana de l'any del 2023.

0: www.cablejant.cat.
1: I continuem ara amb el darrer vent que ens queda representat amb sardanes, que és el vent del nord-oest o mestral, amb la sardana Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, una sardana que fa referència a la població de Llançà i és de 1979. Del llatí magistralis, és un vent fort dominant que baixa del nord-oest, especialment per la vall de l'Ebre. A la península itàlica, el vent que bufa amb més freqüència és el del nord-oest. Oest. Per aquest motiu l'anomenaven magistrale, que vol dir mestre, principal. D'aquest mot llatí, en la península ibèrica, al passar el temps se'n va derivar la paraula mestral. Escoltem Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Això era Mestraló d'estiu de Joan Pich i Santa Susana, i com dèiem, no hem trobat cap sardana que representi el vent del nord-est o el gregal. No té sardanes, per tant, fem una crida des d'aquí a que algun compositor o compositora li dediqui una sardana a aquest vent, que és d'arrel llatina al greco. S'associa al vent que bufa de la banda de Grècia. Els romans es referien al vent que venia de la direcció nord-est com el provinent de Grècia, és a dir, el graegale, que vol dir referent als grecs. Com podria ser aquesta sardana? La busquem des d'aquí, a veure si algú s'atreveix a compondre-la, i nosaltres tanquem d'aquesta manera aquesta secció dedicada a la Rosa dels Vents.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, i obrim l'agenda amb un recull d'actes, de concerts, aplecs i altres actes, perquè les ballades en són moltes, les podeu recuperar al portal de Som Sardana. Pel que fa a les jornades esportives, n'hi ha una aquest dissabte 29 d'agost a les 6 de la tarda, 31è concurs de colles sardanistes d'en Camp, Andorra, amb la cobla La Flama de Farners. Serà a la plaça dels Arinsols i serà un concurs per colles lliures. Dissabte que ve, 29 d'agost, a 6:45 de la tarda, també hi ha el 53è aplec de la sardana de Premià de Mar amb les cobles Marinada, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi. Serà a la plaça de l'Ajuntament. I dissabte que ve també hi ha el 44è aplec de la sardana de Cambrils amb la Reu Jove a partir de 6:45 i una altra ballada a les 10 de la nit al Parc del Pescador. I aquest dissabte que ve també hi ha la darrera sardana de l'estiu a Calella de Palafrugell, que és especial perquè es ballarà dins de l'aigua, a la platja de Portbó, com ja és tradició en un dels actes més singulars de l'estiu al municipi. L'Associació de Veïns i Amics de Calella, com a organitzadora d'aquestes ballades, homenatge al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Aquest any l'última ballada de l'estiu està dedicada, com dèiem, a aquest pintor. La cobla serà la cobla Baix Empordà i l'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Palafrugell, a més del president de la Fundació Modest Cuixart i també la directora de la Fundació Sílvia Arnau i el president de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Maria Arizó. També hi serà present el gegantó Modest Cuixart, inaugurat aquesta passada primavera per la Fundació Modest Cuixart. La ballada dins l'aigua s'emmarca en l'any del centenari Cuixart, impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell. Passem a diumenge 30 d'agost perquè arriba el 37è aplec de la sardana d'en Camp amb les cobles Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda a la plaça dels Arínsols, en Camp. També diumenge que ve, 53è aplec de la sardana de Peralada al Parc de la Coromina amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenari a les 12 i a les 4 de la tarda. I diumenge que ve, a 8:15 del vespre, hi ha el concert de sardanes i música per a cobla de les Borges del Camp, a l'Hort del Dasca, amb la cobla Reus Jove. Nosaltres tanquem aquí aquesta agenda d'aquesta setmana. I ara obrim les connexions d'aquest cap de setmana.
1: Connexions al territori.
0: I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat a Estocolm, capital de Suècia, a l'Aplec Internacional 2026 a càrrec d'Adi Folk. Hi han participat, entre moltes mostres de cultura popular catalana, les colles Tarragona Dansa, Dolç Infern, Monicrits i Somnis del Pla, més de la cobla Lluïsos de Taradell i els capgrossos músics de cobla de Cassà de la Selva. Us deixem imatges de la primera ballada de sardanes d'aquest Aplec Internacional a les nostres xarxes socials. I aquests dies és Festa Major a Mer i aquest diumenge a les 11 de la nit la cobla, la principal de la Bisbal, va ser a la plaça de la Vila de Mer amb una ballada de sardanes en la qual la segona va ser la tradicional sardana de l'alcalde presidida aquest any per Maria Rosa Vila Joanús, que és l'alcaldessa de Mer. Una sardana ben grossa que omplia la gran plaça de la Vila de Mer amb parelles que ballaven sardanes del tot mudades. Està molt bé que mireu el vídeo per veure com és aquesta sardana. I aquest diumenge Mollà ha acollit una mostra de cultura popular coincidint amb la seva festa major. La capital del Moianès després es va celebrar una ballada de sardanes on hi va participar la colla local Llaç d'Amistat, tot a càrrec de la Cobla Sabadell. També imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge el grup sardanista Sant Hilari va celebrar el 38è plec de la sardana Sant Hilari i Sacalm a la plaça del Doctor Gravalosa durant el matí, però a mitja tarda l'organització va traslladar la plec al pavelló per la pluja dels xàfecs de tarda d'aquesta setmana. Les cobles participants van ser la Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la Principal de Cassà. I dissabte al vespre, coincidint amb les festes d'agost de Banyoles, al Pla de l'Estany, la plaça Major va acollir l'espectacle Jota per Cople amb la Reu Jove i el grup aprenc Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreria. Es van interpretar jotes, sardanes, fandangos, entre d'altres músiques tradicionals, com per exemple també aquesta habanera de canyes i fang, que els mateixos autors van explicar que no és una habanera de platja ni de mar, sinó que és una habanera de la Ribera, que la Ribera ens explicaven ells que és com li diuen els més grans al delta de l'Ebre, la Ribera. I en allà hi han algunes cabanes fetes de canyes i de fang, on encara s'hi pot anar a menjar o a interpretar música com fa aquest grup Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Escoltem habaneres de canyes i fang de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries amb l'arranjament de Marcel Casellas i la Cobla Reus Jove per tancar aquestes connexions al territori.

0: Això era la Banera de Canyes i Fang de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries amb la Cobla Reus Jove.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem el programa d'avui i ho fem amb Agost d'Argent a l'Om, una sardana de Lluís Albert, de l'any 2000, dedicada a les noces d'argent de la Montserrat Joventeny a l'ermita de l'Om de Palacals, però nosaltres avui l'agafem per celebrar aquest agost que encara hi som. Tanquem edició amb Agost d'Argent a l'Om. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat. A les plataformes digitals hi ha una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Bon vespre, sóc Toni López, efectivament. Som aquí per posar sardanes. Aquesta setmana el Peix Fregit, si tot va bé, el dia 20, dijous, a 11:15 estarà a la plaça de l'Església per fer la tradicional i popular cantada de veneres. I nosaltres que comencem aquesta cantada de veneres amb el grup Peix Fregit, que ens acompanyarà durant tot el programa, i el tema d'Ortega Monasterio, El meu avi.

Seguim dins l'intens món de l'havanera, en aquest cas amb una havanera en castellà, atès que les havaneres doncs, van arribar de Cuba i per això porten aquest nom. És el tema que porta per títol Cubanita Preciosa.

les notes de l'havanera tan boniques. Continuem amb més havaneres i ara anem cap a una que es titula El meu secret.

Si acabes d'incorporar-me a la transmissió, val a dir que estàs escoltant El cant de la sirena, amb Toni López, que avui fem un especial perquè aquesta setmana hi ha, doncs, la cantada de Havaneres el dia 20, dijous, a 10:45. Comença i la retransmetrem en directe, si climatològicament és possible. Nosaltres que seguim aquí a l'essència.1 de la FM i a radiotordera.cat. Escoltarem ara la Havanera en versió havanera encisadora.

Peix fregit que ens està oferint avui un repertori bastant interessant. Anem a un tema molt apreciat i que, en aquest cas, és tot una llegenda, la vella Lola.

Déu-n'hi-do, quina història de passió, quina història d'uns mariners que estan un any per arribar a terra un altre cop i per trobar-se amb la vella Lola. Nosaltres que continuem amb el grup Peix Fregit, i en aquest cas ens arriba una sardana en versió habanera. Es titula La Puntaire.

Doncs aquesta gesta que fem els catalans de defensar la nostra terra, que s'ha vist reflectida amb la puntaire. Continuem amb un tema que fa molt pensar en el títol d'aquest programa. Es titula La sirena de Bagú. Suposo que aquells que hàgiu vist la nova Odissea de Christopher Nolan hauran vist que Ulisses es fa lligar un màstil per poder escoltar el cant de la sirena, de les sirenes que feien bugir els mariners i els feia, doncs, esclatar tots els vaixells contra els espigons i contra la costa. I, en canvi, ell, doncs, el que fa és tapar amb cera tots els seus mariners, excepte ell, que escolta el cant de la sirena i crida com un boig. Una mica en honor a aquest passatge de l'Odissea, aquest programa es diu així, El cant de la sirena. I anem a escoltar ara La sirena de Bagú.

probablement aquesta... Dic que probablement aquesta cançó sigui dedicada a alguna noia de la qual els pescadors, el peix fregit, estan enamorats. Potser és per això podríem parlar que estan malalts d'amor.

Doncs nosaltres que marxem en aquesta primera part i ho fem amb una habanera molt nostrada. Molt nostrada, vull dir, que és molt nostra, però que a la vegada ha recorregut molts llocs perquè és tot una declaració d'amor. A Lola, la tavernera.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis. Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Sabeu que aquesta setmana hi ha la cantada de veneres dijous dia 20 a 11:15 de la nit, que serà retransmesa en directe per Ràdio Tordera. Continuem amb el peix fregit, que és precisament la formació de veneres que vindrà a cantar, i amb el tema Mar, deixa'm un cant.

Mariners totalment enamorats de Marta veuen en els seus ulls la procedència de la providència de Déu. I amb l'aquiescència de la providència, visca la rima, anem a escoltar Paraules d'amor.

Els primers amors que diuen que no s'obliden. Bé, no tothom som de la mateixa opinió. Continuem amb una altra habanera, en aquest cas en castellà, que es titula Para ti.

uns ulls que també donen molt que parlar perquè són verds. Ulls verds és la bandera que escoltarem tot seguit.

Bé, en aquesta segona part del programa hem vist que moltes mirades i molts ulls provoquen sentiments molt viscerals, fins i tot veure la providència o morir per aquests ulls. Nosaltres que diem adéu. Volem agrair la confiança de la direcció d'aquesta casa, de Ràdio Tordera, la 107.1 de la FM, l'emissora que t'escolta. Saps que ens pots seguir sempre des del dial 107.1 de la FM i també per xarxes socials a radiotordera.cat. Nosaltres marxem amb una sardana, que és una sardana molt nostrada també, és una sardana que molta gent s'estima i que es titula És la Moreneta, en versió habanera pel peix fregit. A reveure!

0: les millors
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs, molt bon dia. Aquí estem una vegada més amb aquest matí de sardanes. Avui, un diumenge especial, ja estem a... al pregó de la Festa Major.
1: Ah, sí, noi, sí. Avui bon diumenge. Dia, eh? Bon dia, com que no me dius res, no jo no em fico, em fico entre amics.
0: És que no te volia dir res. Ah.
1: Sí. Avui, bon dia a tothom.
0: Però parlava amb algú, la gent s'ho ha de pensar que parlava amb tu, Salvador Romans.
1: Ai, mare de Déu, senyor.
0: Home, ja són, tenim uns clients assidus a la Ràdio Tordera que a punt de les 9 ja sempre estan a punt per escoltar aquest matí de sardanes.
1: Sí, ben assidus són.
0: Sí.
1: Sí. I... avui haurem de parlar de moltes coses, no?
0: Sí, perquè verdaderament hi ha coses que no els saben de Sant Bartomeu.
1: Ara, aquí.
0: Aquí hem de tocar el punt flac.
1: Ah, això mateix.
0: Perquè ningú ens ho explica mai.
1: Ah, exacte.
0: Mira l'edat que tenim nosaltres i que ara no ens han dit mai això, aquestes coses.
1: Ah, exacte. Nosaltres ho direm i ja està. Aquí
0: es quedarà. I
1: ja quedarà,
0: si es escolta algun jovent, un jovent,
1: sí,
0: que van a l'ESO, a l'IES, a les monges, al
1: sí, i algun historiador.
0: També. No ho ha explicat mai, aquestes
1: aquí
0: coses.
1: Aquí potser l'únic que ho sap és el capellà.
0: Poder, no, i encara, perquè aquest senyor va venir de fora.
1: Ah, poder també,
0: no
1: esclar.
0: No passa res.
1: Bé, doncs...
0: No he tingut temps d'estudiar-lo.
1: Es nota que estem a festa, eh?
0: Sí, Joan? Avui he vist una pila de gent que tenia ressaca, que venien de barraques, i venien de barraques i deien que allà no sentien res. Dic, doncs jo a casa, a Sant Andreu...
1: Senties
0: una,
1: tot.
0: Tota la música, i jo no sé què, quina classe de música els hi posen.
1: Almenys haguessin tocat sardanes, que haguessis estat content i haguessis dormit.
0: Algun bolero, alguna bueno, cosa maca.
1: Això el dimecres.
0: Allà van fent xum, xum, xum, xum, xum, xum, xum, xum, xum. Déu-n'hi-do. Però mira, se'ls agrada això, al jovent els hi hem de donar el que els agradi.
1: Clar.
0: Nosaltres al nostre temps ja vam fer el que vam poder.
1: També.
0: O no ens ho donaven.
1: Sí. És igual, encara que poguessin. Tu t'enrotlles molt bé per no haver dormit.
0: No he dormit gaire perquè he anat a barraques des de casa.
1: Doncs bé, els hauràs de saludar i dir-los quines sardanes tenim.
0: Sí, mira, sou...
1: perquè hi ha molta gent que no està de vacances. No. Ai, no està de vacances.
0: No està de vacances, no està d'orgues. També. Bé, saludarem. Aquí, sempre que en compte... la nostra policia local, que sempre està atenta a el que pugui passar, que verdaderament sempre passen coses el diumenge, o les grues s'emporten cotxes que no han d'estar aparcats bé, tot això. Després, la nova policia, que tenim policia nova, i que no tenen el número de si vols trucar-los, dius, a tu, dona'm el teu número, i no el tenen el número de la policia encara.
1: Però, bueno, quines coses.
0: És una notícia perquè ho sapigueu, apunteu-vos-el si el teniu i truqueu allà i després surt una veu que diu no es moveu que ja us atendrem d'aquí equis. I bueno, estàs molt de rato allà esperant que t'atenguin, que t'atenguin, però bueno, una qüestió que tenim un reforç de policia.
1: Bé, doncs ens saludem des d'aquí,
0: sí,
1: no?
0: Sí, també perquè si ens escolten, que sàpiguen que Ràdio Torderes també està atenta amb tot el que ells puguin portar endavant, que els agraïm molt que tinguem més vigilància i més gent que ens atengui. Des d'aquí, salutacions també a l'Albert, que sempre serà el nostre Albert, encara que hagi canviat de nom, eh? Als marxants, que sempre estan aquí a punt, i també una salutació...
1: I a Can Conte, no?
0: Que en compte l'he dit primer.
1: Ah, sí.
0: No m'escoltes, eh?
1: Home, escolta, és que dius tantes coses que...
0: Se queda el cap tot atabalat.
1: Bé.
0: Deixi'm dir les sardanes a la gent, sí. No els atabalem més, va.
1: Va, vinga.
0: Va. Primer de tot, a la Verge de Farners. És una sardana de l'avi Xaxo.
1: Apa Ramon, de Francesc Marrós.
0: I en Francesc Marrós també va escriure una altra sardana molt bonica que es diu Cardedeu.
1: Sí, de l'Empordà al Penedès, de Lluís Albert i Ribes.
0: També tenim el Rossinyol enamorat.
1: Vaja.
0: De Lluís Buscarones.
1: El Pla de la Font, de Joan Lázaro.
0: El que veia la lluna, ostres, de Joan Blancs i Reinal.
1: I l'Aplec de Sant Ramon, d'en Jaume Ventura Tort.
0: També tenim Ramon, aquesta és la teva, de Joan Lázaro.
1: Ai, Rosa Gentil, de Bartomeu Vallmajor.
0: Tenim Rosa Maria, de Josep Maria Damunt.
1: Rosalia, Jaume Bonaterra.
0: Som-hi, que s'acaba! Ah, no, encara no s'acaba, no. Eh? Tranquils, que ha començat ara. Sí. Enric Cortí va escriure aquesta sardana.
1: Sota l'arbre de la plaça, de Francesc Riumallor.
0: Un entreteniment, de Josep Solà.
1: Vaixell il·luminat, honorat, Vilamanya.
0: Ah, baixava perquè el riu Tordera aquest té.
1: Sí.
0: També tenim Vella Amistat, de Xavier Forcada.
1: Volcans d'Olot, Max Haber.
0: I també tenim Vencedora, de Ricard Viladesau.
1: I Xamosa Cinta, de Ventura Tort.
0: I cantades, tenim unes sardanes molt boniques, com El Cant de la Sardana, i canta Coral la Moreneta.
1: Bé, i ara venen aquí la Valldan, de la Polifònica de Porreig.
0: La Sardana de la Pàtria, que cantarà Ramon Caldú.
1: La Maria l'Estrena, Salomé.
0: Sardana dels Enamorats, de Ramon Caldú, també.
1: I tot en sant, no?
0: La Salomé. Salomé els tenim repetits, avui. Els cantants els tenim repetits, Salomé, Ramon, Salomé, Ramon, Ramon.
1: Canvio el cromo aquest repetit, doncs.
0: Però també tenim la Santa Espina, com sempre, la Polifònica de Porreig, i avui tocarà recordant l'amic.
1: No.
0: No?
1: Diumenge que ben tenim 30.
0: Ah, però així es perdureu, recordarem l'amic...
1: Sí, ho podem recordar cada setmana cada que setmana. Vulgueu, però... Sí. La nostra missió
0: particular
1: mensual és diumenge que ve.
0: Ara, doncs aquí hem dit tot el que teníem que dir nosaltres. Ara us toca a vosaltres trucar al 93 764 28 93 per escoltar o dedicar una sardana.
1: Veiem quants han marxat dels que tenim aquí punxats.
0: Ja en tenies de punxats.
1: Hola.
0: Hola. Bon dia. Bon dia. Soc a Madrid, que et diu bon dia. No, no hi és aquest. Ara se'n va.
1: A veure, hola.
0: Hola, bon dia. Bon matí.
1: Doncs, tampoc, deixem-ho córrer, no?
0: Ai, no, ai, perquè truqueu abans i estem parlant. És que no, encara no esteu ben informats de tot el com funciona la Ràdio Tordera, eh?
1: Bueno...
0: N'hi ha que volen anar de pressa, després se cansen. Doncs no,
1: és
0: això
1: que,
0: no.
1: És que potser el que ens podem trobar avui, Joan...
0: Ai, què has passat?
1: És que aquest telèfon... Aquests
0: pius teus no van bé.
1: Els hi costi agafar, eh? Perquè veig que fa coses estranyes.
0: Ai, mare.
1: Hola?
0: Va, pip, pip, pip, fa això. Mira, et truquen a tu, sí. Et truquen a tu.
1: Hola.
0: Ai, mare de Déu.
2: Ara, bon dia, home.
0: Ara, mira-la, el Joan
1: Martori. Tenim les línies que avui poden fer com les barraques d'ahir, eh?
0: Clar,
2: sí,
0: que...
2: encara estan per allà les barraques, eh?
0: Sí, les barraques,
2: aquestes línies passen per allà.
0: Ho han contaminat totes les barraques.
1: Tu creus? Aquest en Joan...
0: Bé, no tenem amb en Joan Lázaro avui. Quines triaràs, perquè en tens dues?
2: Vinga, va, posa'm aquesta d'en Ramon.
0: Ramon, aquesta és la teva.
2: Sí.
0: Vinga, serà per tu.
2: Doncs vinga. La dedico per la meva senyora, també, per vosaltres, que esteu aquí, que esteu molt animats avui.
0: Sí.
2: No sé si heu passat per acabar terrassant primer o què.
1: Què va, què va.
2: Encara no.
1: Jo...
0: Quan te toqui el vermut, passa.
1: Jo no hi passo mai, pels bars. Soc un sense bar.
0: Sí, sin bar, no el troba. Els busca i no els troba.
2: Bueno, va, deixem-ho.
1: Deixem-ho.
2: Per en Salvador Buells i la Nuri Pujol, també per en Rafael Planes i la Dolors, en Quimet Puig, i també per l'Antoni Cuenca.
0: Molt bé.
2: I tothom que escolti les sardanes.
0: Doncs molt bé. Vinga, i també per tu, Joan.
1: Bueno, Joan, que tinguis un bon dia demà, eh?
2: Sí, igualment.
0: Sant Bartomeu, adéu. Que recordem que és Sant Bartomeu.
1: Sí, ho hem d'anar dient perquè la gent no ho sap, eh?
0: No ho sap, no. Ja va, ja no
1: sap. Adéu.
0: Adéu.
1: Hola.
0: Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia, bon dia. Aquí hi ha algú? No, és que esteu canviant...
2: Hola.
0: Aquí, hola, digui. Hola. Parli, sisplau.
3: Hola.
0: Hola.
3: Hola, mira, aquest que estic en el
0: cotxe,
3: no
0: ho
1: sento gens
3: bé.
1: Ai, mare de Déu, senyor.
0: I d'on te'n truca, vostè?
3: Sí, mira.
0: Soc l'Adela.
3: L'Adela, la mateixa. Estic ja cridant, però vosaltres no us sento a penes.
0: Sí.
3: Això que tinc aquí per l'internet, per les ràdios, i no hi ha manera.
0: És que estem afònics perquè estem de festa.
3: Bueno, mira, te dic aquesta... Apa Carlos,
0: apa Ramon.
3: Apa Ramon, apa Ramon,
1: apa, apa Ramon.
0: Apa Ramon per en Carlos.
3: Apa Carlos. I la de Rosa... Rosa Gentil, me diu el marit.
1: Carai, que maca.
0: Oh, Rosa Gentil, és preciosa.
3: Sí, totes dues són molt maques.
1: Avui és Santa Rosa de Lima.
0: Avui és Santa Rosa de Lima.
3: Sí, però estem de camí cap a Sant Jaume.
1: Ah,
0: no pareu mai,
3: perquè
0: eh?
3: Perquè llavors podem anar a ballar sardanes a les aturades de bolletes de la tarda.
0: Molt bé, eh?
1: Carai.
0: No pareu mai, eh?
1: Mai.
0: Aviam si es convideu un dia.
3: Sí.
0: Sí, m'ha dit sí, eh?
3: Bueno, moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
3: Salut i sardanes.
1: Salut i sardanes.
0: Bueno, ens anem seguint, no? Hi ha trucada?
1: Sí, però...
0: Hola.
1: Hola.
4: Hola, bon dia.
1: Veus com
0: hola,
1: sí?
0: Hola, bon dia. És la Vicenta?
4: La mateixa.
0: I què ens vol dir?
4: Jo no he anat a Barraques amb per això, eh?
0: No has anat a Barraques? No, ja m'ho semblava, eh? Tens una
4: jo
0: veu.
4: No, jo no. Vosaltres, vosaltres, que esteu animadets.
0: Una mica només.
1: Aquest, bueno,
4: això és bo.
1: En Joan,
4: això és bo.
1: En Joan Madrid, que s'ha escoltat totes les barraques aquesta nit.
0: Oh, aquesta nit m'ha fotut.
4: Bueno, home, s'ha d'aprofitar. No deixeu res, no deixeu res. Aprofiteu res, tot el que pugueu.
0: Res per verd, no?
4: Pues sí, senyor. Vinga. A mi poseu-me llançadora, ho dic bé?
1: Vencedora.
4: O vencedora.
1: Molt
4: vencedora.
1: Bé. De Ricard Viladesau.
4: Ah, això mateix, sí. Vale. Pues la dedico, mira, per tots vosaltres i per tot Tordera, que tingueu una bona festa major.
0: Moltes gràcies.
4: Per tota la meva família... per la Montse Moreno, per la Teresa Buixeda, el seu marit Pere, per la Rosa Pimàs, i llavors també felicitar-la per el seu dia. Me sembla que el celebra avui. És que Santa Rosa també l'han canviat.
0: Sí, és el 30
4: d'agost. Del 23 l'han
0: també,
4: passat al 30.
0: Abans era el 30, però... o no ho sé, o si ara és el 23.
4: Doncs pues bueno, per ella, per totes les Roses, els que el celebrin, pels Bartomeus de demà, i molt especial pel meu net Jan, que és el seu aniversari avui també.
1: Molt bé.
0: Felicitats.
1: Doncs esteu tots convidats aquí a la Festa Major, oi que sí, Joan Madrid?
4: Molt bé, ja hi havíem vingut ja, sí, perquè el pare Tordera era a casa seva també. I també podeu... cada diumenge el morzar de Tordera no se'l perdia. No era home de bar ni d'anar enlloc, però el diumenge a Tordera això sí que no s'ho deixava perdre.
1: Molt rebé.
4: Doncs... pues vinga, una abraçada bon per tots vosaltres i gaudiu de la vostra festa.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies, eh? Vinga, Adela. Ai, Adela, Vicenta, ja li dic. Molt bé, doncs, anem... només trucades. Hola, bona tarda. Oh, bon dia. Oh, jo m'estic amb el meu programa ara encara, eh? M'he canviat la jaqueta. Això, les barraques, m'han portat de cul.
1: Això és la nit que has passat.
0: Bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
0: Ara.
1: Ai.
0: Amb qui parlem?
6: Si és a mi, és Maria Fortet.
0: Hola, Maria. Ai. Hola, t'ho
6: coneixia.
0: Hola, maco. Ah, sempre te veig en directe, no per telèfon.
1: Ni tant. Ah,
0: simplement...
6: És que, encara que no truqui, sempre us escolto.
0: Així no és...
6: Ja li vaig dir en Salvador.
1: Sí, sí.
0: Ah, punyetera, bueno. En Salvador li vaig dir, però a mi no.
1: Home, perquè es van trobar maneres.
0: No, jo també no vaig trobar maneres. A mi no em va dir res, estic preocupat.
6: Bueno, ja aniria prou.
0: Vale, vale.
6: Escolta'm.
0: Digues.
6: Cada setmana us escolto, cada setmana. No m'ho deixo perdre mai.
0: M'ho penso.
6: El que passa que, bueno, trucar, com que ja teniu tanta audiència i tantes trucades, doncs ho deixo pels de més. Escolta'm, jo voldria... sota l'arbre de la plaça del mestre Riumalló, que és d'Arbúcies.
0: Ah, carai, mira com saps tu les sardanes, eh, que t'interessa.
6: Home, aquest senyor havia conegut jo.
1: Caram, perquè no ens ho expliques, això. Sí.
0: Un bon compositor.
6: Bueno, què vols que t'expliqui? Penso que tots els fills quasi bé són músics.
1: Ah,
0: sí,
1: bé.
0: Mira que bé.
6: N'hi ha un que toca amb aquesta orquestra que vindrà, em penso que és per l'octubre.
1: Sí.
6: De jubilats, que cada any...
1: Ah, ja, sí.
6: Es diu Josep, com el seu pare, després hi ha un tal Salvador, que també era músic.
1: Que és d'Arbúcies, me dius?
6: Mana?
1: Si és d'Arbúcies, aquest en francès.
6: Sí, són d'Arbúcies, quasi del meu carrer.
1: Ai, mira, que bé. Ostres. Estaves animada sentint el clarinet cada de matí.
6: No, perquè estava una mica més apartat. En canvi, el pare de la Dolors Clapés, de la floristeria, de la Dolors, de la dona d'en Roig,
1: sí.
6: Aquell sí que l'escoltava, perquè ell tocava amb la Meravella.
1: Ah, molt bé.
6: Sí, hi havia molts de músics d'aquell carrer.
1: Sí, bé, Arbúcies és país de moltes coses interessants.
6: Sí, músics, sí, ja t'he dit que n'hi havia 3 o 4 que tocaven amb la Meravella.
1: I bona gent.
6: Home, penso que sí. Suposo que hi ha de tot, com a tot arreu.
0: Hi ha de tot, eh? La vila del senyor
6: Sí, i més ara. Bé, bueno, doncs jo voldria aquesta sardana perquè l'arbre de l'arbre aquest, sota l'arbre de la plaça, és un arbre que hi ha centenari a la plaça de l'Iglesia. És un plàtano.
1: Ja el conec, bé, sí. Sí, jo crec que sí.
6: Sí. Doncs està dedicada en aquest arbre.
1: Molt bé. Moltes gràcies.
6: De res. A vosaltres pel programa. Us ho dedicaria a vosaltres i a tota la vostra audiència, ja es fa.
1: Moltes gràcies, Maria. Vinga, salutacions.
6: Vinga.
1: Adéu.
6: Adéu, bon dia, bon dia.
1: Veiem.
0: Hola, bon dia, amb qui parlo ara?
7: Parlo amb una sorbiadora.
0: Ai, la Quimeta,
1: avui Quimeta, bon dia, Quimeta.
0: T'has dormit. Sempre
7: no,
0: les...
7: No. No és pas veritat.
1: Que el telèfon no devia anar bé, Quimeta.
0: Has esmorzat.
1: Que el telèfon no devia anar bé.
0: No, que diu que has esmorzat
7: una costellada.
0: Sí, no, estava
7: aixecada, eh? Sí. Estava aixecada i estic aquí sentadeta.
0: Ah.
1: Tens moltes sardanes de Mar Ros avui.
7: Sí, jo en vull un, eh?
1: Clar. En Joan t'ho dirà, ell és l'amo.
0: Mira, tenim Cardedeu, perquè una ja l'han demanat, que és a per Ramon.
7: Sí.
0: Si no demanes Cardedeu, no en trobaràs cap més.
7: Bueno. Ah, per Ramon, tenia família, que se deia Ramon.
0: Bueno, si te
7: encara vas... tinc un cosinet de Pineda que se diu Ramon.
1: Ah. Avui la sardana més maca que tenim, si la vols escoltar...
7: Per Ramon, que ballarem avui.
0: Molt bé. Doncs així bueno, està puntuat per Ramon.
7: L'altre... Bueno, posa A per Ramon.
1: Va. Vinga, A per Ramon.
7: I les cantades quines teniu?
0: Molt, molt maques totes. Tenim
7: no sols, mira.
0: El cant de la sardana, la Vall d'An, la sardana de la pàtria, d'en Calduc, Maria de les Trenes, que canta la Salomé, Sardana dels Enamorats, d'en Ramon Calduc. Tot dansant, que canta Salomé. Sí.
7: Poso una d'en Calduc, que m'agrada la Salomé.
0: En Ramon Calduc o la Salomé?
7: És igual, tots dos m'agraden.
0: Home, tots dos no te'ls puc posar.
7: M'agrada perquè... més en Calduc.
0: Doncs va, posarem la Sardana de la Pàtria.
7: La
0: Sardana
7: Pàtria.
0: De la Pàtria, que som patriotes tots aquí.
7: Bueno... Jo vull dedicar la ràdio Tordera que em van sentir les habaneres a casa meva.
0: Oh.
7: No vaig poder baixar, bueno, aquelles hores no podia. Sí, sí que podia, perquè me vindrien a buscar. Vaig disfrutar molt. La primera part no se va sentir massa.
0: Yeah.
7: Ara, la segona part... Oh, vaig disfrutar a casa
0: perquè hi havia una gent que feia la punyeta.
7: Sí,
1: sí.
7: Això no està bé.
0: No.
7: Si no li agradaven...
0: Que se'n vagin.
7: Sí, que marxin.
0: Serà perquè no havia puesto per anar allà a la fira.
7: Jo no
0: ho sé. Pujar els cavallitos bueno, tots.
7: És una llàstima de la pobilleta, si no se va sentir gaire
0: res,
7: bé.
0: No es va sentir res.
7: No. A la segona part, sí. Es va sentir molt bé. Semblava que tenia aquí els cantants a casa meva.
0: Ostres, tu...
7: I en nom de moltes gràcies a Ràdio Tordera. Sí.
0: De res.
7: Bueno, no llegaré gaire. tothom qui escolta Ràdio Tordera, com de Tordera, fora de Tordera. I felicito totes les roses. N'hi ha una, no me recordo el seu cognom, que no fa gaires dies que me va preguntar aquí a casa, que no, en aquell moment no hi era. Rosa, jo no sé com te dius. Sí, no me surto el cognom. Va per tu i totes les roses. No patiu, que agafaré la rosa al meu jardí i ja les portaré a vosaltres. Bueno, que passi.
1: Molt bé, aquí, Meta.
7: Bon programa i... Ja no em volico més.
0: Molt bé.
1: Vinga.
7: Bon programa.
1: Bon dia, Quimeta.
0: Bon dia. Adéu. Bé, doncs que tenim més trucades. Hola, bon dia.
8: Bon dia.
0: Què tal?
1: Xapa.
8: I és hora que agafeu el telèfon.
0: Sí, és que ell deia, no, avui no agafarem gaire.
1: Com que aquí diu Xapallí, de vegades diem, ah, doncs pues que s'esperi, sí, aquest noi.
0: Tenim el teu nom tan, tan vist. Que...
8: Sí, vosaltres dos, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ja tens raó, ja, Joan.
0: I quina sardana t'agradaria escoltar?
8: No els he sentit ni una.
0: No, doncs, poder que t'espavilis, eh? Sí, que
8: nosaltres... He anat a mercat.
0: Ens aixequem d'hora per això, nosaltres, eh?
8: Mira, he anat a mercat.
0: Te'n dic una perquè segurament que diràs que sí. Rosa Maria o Rosalia? Rosa Maria o Rosalia?
8: No.
1: Apa.
0: No li agrada cap.
1: Apa, ja està.
0: El Rossinyol...
8: Rosalia, va.
0: Ah, Rosalia.
8: Perquè no acabaríem mai.
0: Ara ho has dit, home. Doncs Rosalia serà per tu, eh? Xapallí.
8: I una cantada.
0: I la cantada podem fer Maria de l'Estrena, Sardana dels Enamorats i Tot dansant.
8: Ramon Calduc, n'hi ha alguna?
0: Sí, Sardana dels Enamorats.
8: L'han demanat, aquesta?
0: No, no l'han demanat.
8: Doncs va, Els Enamorats.
0: Vinga, Els Enamorats, que no fallin. Vinga, i a qui vols dedicar-ho?
8: Mira, tota la meva família, el Tocars Ferrera, Quimeta Puig, Antoni Cuenca, i vosaltres dos, que tingueu bon programa i bon diumenge i bona festa major.
1: Moltes gràcies, Joan, igualment.
8: Que heu anat a les barraques?
1: Ai, no.
0: Jo no hi he anat per com se'ls tingués a casa. No he hagut d'aixecar a veure un whisky i tot per seguir la música.
8: Mira, aquí nosaltres té un nidó, eh?
0: I avui se sentia molt, eh? Bueno, aquesta nit.
8: Sí. Bueno, i avui toca també.
0: Home, en barraques sempre n'hi ha sempre. Jo l'altre dia vaig ser una barraca a l'hort i encara me la volien tirar a terra.
8: Vale.
1: Vinga, bon dia, Joan.
8: Adéu.
0: Més trucades, una que se'n va, una altra que torna.
1: Una que ve i una que va.
0: I ara tenim... Hola, bon dia. Hola, bon dia.
1: Deu ser la Conxita.
9: Hola, bon dia.
1: No, a la Quima. Té gent a casa avui, la Quima.
9: Bon dia. Què tal? Festa major.
0: Home, ja ho veig.
9: Que tingueu una bona festa major.
0: Gràcies.
9: Tots vosaltres i tothom.
1: Sí. Carai, Quima, que bé.
0: Oh, quina il·lusió. Bueno,
9: i per tota la Rosa.
1: I tota la Rosa. Santa Rosa de Lima.
9: Per totes les que porten el nom de Rosa, sí, com és el nom de Rosa Maria Ruscalleda i Rosa de Vidreres.
1: Ah,
9: per
1: i
9: elles, la sardana, Rosa Maria.
0: Molt bé.
9: I, bueno, i que disfruteu dels focs, eh?
1: Ai, els focs.
9: Que seran espectaculars.
1: Seran espectaculars, sí.
0: Sí, són guanyadors de Blanes, eh? Sí.
1: La Quima ja els ha vist, eh? Sí.
0: No, però els de Tordera són més macos, eh?
1: Per què?
9: Bueno.
0: Perquè són des del pont.
1: No, Quima, no. Són macos els de Canet, eh?
9: No.
0: Canet no en fa.
9: Aneu a veure el foc, que seran espectaculars. I bueno, també us dic, Glòria, Sant Bartomeu.
1: Molt bé, gràcies, Quima.
9: Vinga, adéu. Adéu.
0: Adéu. Bueno, doncs, continuem. Hola, bon dia, amb qui parlem?
10: Amb Teresa Buixeda, Joan.
0: Hola, reina, com estàs avui?
10: Avui ni bé ni malament, però bueno.
0: Bueno, fas com nosaltres.
10: Escoltant la sardana se passa tot.
0: Eh que sí? I tu ja quina has pensat de posar avui?
10: Doncs pues no ho sé. A veure, primer de tot vull preguntar. El Vale, que va tocar diumenge passat,
0: sí,
10: a quina hora es pot venir aquí a la ràdio?
0: Cada matí fins a la una.
10: Ah, cada matí fins a la una.
0: Sí.
10: Vale,
0: i llavors
10: ja està,
0: baixes, vas amb el bal i pares aquí al bar.
10: Vale, sí, ja he vingut altres vegades.
0: Ah,
10: sí,
0: no.
10: Ja ho sé.
0: Oh, no, ja, sí. Això, ara em fas parlar més del conte, tu.
10: No, perquè jo vull saber l'horari per venir, sí, a veure-us.
0: Aquí és de 9 a 1, estem tots presents.
10: Pues vale, ja vindré. Ja vindré. Digue'm-ne alguna, Joan.
0: Mira, aquí n'hi ha una que es diu El Rossinyol Enamorat.
10: Ah, va, ja està aquesta, sí.
0: Veus, que és maca. En Lluís, sí. Buscarons.
10: Vale.
0: Va, vinga, qui la vas dedicar?
10: La dedico al meu home, als meus fills, als meus nets, les meves joves, la Vicenta Robert, la seva mare Paquita, en Dida, la Roser, la Maria i en Miquel. No penso que me deixo ningú.
0: Sembla que no, perquè es munta molta cosa aquí. Molt bé.
10: Clar.
0: Doncs una salutació. Bueno, doncs, cuida't molt.
10: Igualment a vosaltres.
1: Vinga,
10: ja vindré a buscar-lo, eh?
0: Sí, dona. I si no, ja agafarem nosaltres, no pateixis.
1: No, no.
10: Ah, bueno, és igual. No,
1: no que res, que no.
0: És broma, vinga. Que no li va bé el vermut.
10: Va, vale.
1: Bon dia.
0: Adéu. Una que se va, una que se viene. Com ho tenim? Com ho tenim per fer?
1: Hola.
0: En tenim una altra.
11: Hola, bon dia.
0: Oi? No pot ser, la Montse, no.
11: Hola, què? Em sents bé ara?
0: Sí, però sé qui ets.
11: Soc la Joana.
0: No,
11: la Joana Molins.
0: Ara sí, però com que no fas...
11: Ara em coneixes?
0: No sé cap recepte. Clar, que si ara avui faré la recepta dels peus de porc...
11: De la festa major.
0: Sí, clar.
11: La recepta del rostit de festa major, que l'estic fent jo ara.
1: Carai, carai.
0: Explica, explica.
1: A quina hora és la inauguració?
11: Ah, a l'hora que vulgueu.
0: L'hora de l'etapa.
11: Com tingueu gana.
0: Bon dia, Joana.
11: Bueno, bon dia. Voldria una sardana, però no he escoltat quina teniu.
0: Mira, ara
11: una que sigui maca és igual.
0: N'hi ha totes són maques?
1: Mira, la més maca de totes, jo te diré quina és.
0: Ai, ara, prepara't.
1: Si me deixa, no, Joan, sí, Madrid, si em dóna permís...
0: És que ha de pensar que el Salvador els escolta totes abans de venir.
11: Ah, molt bé.
1: Mira, la plec de Sant Ramon és la més maca de totes.
0: De Jaume Ventura
1: Tort. Sí?
11: Sí. Bueno, doncs va, aquesta la plec de Sant Ramon.
1: Ara, si t'agrada, la setmana que ve ens ho dius.
0: Ara, i si no...
11: Ah, això, la setmana que ve ens ho direm.
0: I si no li dius, jubila't perquè no en tens res de sardana.
1: Ara, ara, aquí, aquí.
11: Molt bé. Doncs aquesta la i la dedico a la Rosa Maria Ruscallada.
0: Molt bé.
11: Llavors a la Rosa Mas i a la Rosa Mora. I llavors a totes les roses que m'escoltin, perquè ara poder me'n deixo alguna, i per totes elles. Que passin un bon sant i a tothom que passi una bona festa major.
0: Molt ben fet, sí senyor.
11: I ja està.
0: I vosaltres igualment.
1: Això mateix.
11: Molt bé. Vosaltres.
1: Vinga.
0: Adéu.
11: Bon doncs vinga. Adéu. Gràcies. Adéu-siau. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bé, Joan, què fem ara?
0: Em podem posar una sardana o publicitat? Com ho tens, això? T'ha sortit el quadre? Si fas manual, no es perden les publicitats. No sé si t'han avisat.
1: Digue'm. Tenim una trucada.
0: Ah, agafem la trucada. Bon dia. Bon dia, amb qui parlo? Benvingut.
12: Hola, Juan.
0: Home, caixin, nena, ja tenim
12: armat. I hola,
0: Salvador Guapetón. Hòstia, tio.
1: Hola, Mar, és bon dia.
0: És que tu et té un pedestal, eh?
1: I tant.
0: Ostres.
1: Aquest en Marc és tremendo, eh?
0: Molt, molt, molt. Digues, digues, noi. Pide, pide, por tu boquita. Va, digui, Marc.
12: Salvador.
0: Ah, Salvador.
1: Sí, què passa?
12: Cada dia
1: ets
12: més guapo.
1: Ui.
0: Dues vegades.
1: De por, eh?
0: La tercera que hauràs de por.
12: Jo també.
1: Haig de fer una pel·lícula.
12: Quan me puede poner la... No de dia y la... Salomé, la primera que ha dicho.
0: Vale, la que he dicho es la Salomé María de las Trenes.
12: No ha dicho la madre de la Trenes.
0: Sí, acabo de decirlo.
12: Vale. Sí.
0: Venga, Mar, para ti.
12: Y luego quiero la de Enamorat.
0: Ay, ay, ay, la Enamorat.
12: Y luego la Santa Espina.
0: Ah, pa' aquí.
1: Venga, la 24, vale. La 25 i la 27.
0: Hola.
12: Vale, guapo.
1: Tot pa' Marc, venga.
12: A ver, aquí es de la dedicó.
0: No, no, no, no.
12: De la dedicó. A la Benita, a Luis B, a Salvador Román.
1: Caray, gracias.
12: De nada, guapo, que cada día está más guapo.
1: Uy, uy, uy.
12: Y a Juan Madrid.
0: Que cada día está más feo.
12: Y al papá y a la mamá. Y ahora viene lo bueno,
0: bon
12: a la gitana Bon Matí.
1: Molt bé.
12: I a la Marta i a Jorge.
0: Molt bé, estupendo.
12: I a la Madre Ángeles.
0: I a l'Anna.
12: Vale.
1: Vinga, molt bé, Marc. Vinga, adéu.
0: surt complat, això, eh?
1: Hola.
0: Hola, qui ets? Hola, amb qui parlo? Bon dia. Matí de Sardanes en directe.
13: Hola, Joan.
0: Hombre, mira la Fina, eh? Li hem de donar moltes pistes a la Fina, eh?
1: Sí.
0: Fina, què tal?
13: Molt bé. Jo no vaig anar a Barraca, però vaig anar a la festa de Sant Genís.
0: Ah, perquè no m'ho deies, que també hagués vingut a la festa de Sant Genís.
13: No, tu estàs a Tordera. Jo vaig a Sant Genís, és més a la vora. Però
0: penses que estan lluny, Sant Genís de Tordera, noia?
13: No.
0: Ah, quasi bé el mateix tos que tens tu, eh?
1: Passant pel bosc, 10 minuts. Ah.
13: No riu jo.
0: I què feien a Sant Genís?
13: Sopar.
0: Ah,
13: i ball.
0: Ah, per això no volies que vingués, jo.
13: I a la tarda hi havia els gegants i el correfoc. Oh, i
0: això no es fan saber res, aquests
1: que,
0: Sant Genís.
1: Que també és festa major?
13: Sí, era divendres i dissabte.
1: Oh. Ah.
13: I diumenge, però la festa major és dimarts, seria dimarts. A l'ofici, la missa la fan dimarts.
0: Ah, bueno, mira. Escolta, digue'ls que si es fan saber alguna cosa a Ràdio Tordera, a vegades també podríem venir, eh?
13: Ah, molt bé,
0: jo l'altre. Bueno, quina sardana t'agradaria escoltar, Fina?
13: La que tu vulguis, perquè la que m'agradava a mi ja l'ha demanat la Vicenta. Sempre m'ha passat davant amb en Pilar de Sau.
0: La Vicenta, és que va...
13: Jo estava blanda i sí que no portava el mòbil, que si no ja l'hagués trucat la primera, que no sortia ningú.
0: Mira, hi ha una que es diu El que veia la lluna.
13: Va bé, fora.
0: Perquè com que ja vas anar a sopar, vas veure la mitja lluna que hi havia, no?
13: No? Si te dic la veritat, que vam haver de tornar, que no ens trobàvem bé.
0: Ai,
1: mare de Déu.
0: Ai, aquest sopar. Veus, si hagués anat jo, segurament que a mi m'hagués caigut la mar, també.
1: Segur.
13: Ai, que n'hi ha per riure.
1: Bé,
0: bueno, doncs... A què la vas dedicar?
13: Jo, a vosaltres dos.
0: Gràcies.
13: En Josep Serra, en Lluís Rebenita, la Concepció, a tothom de Tordera que celebra una, que havia de celebrar una bona festa major, a Sant Genís també. Mm. Em sembla que és Santa Rosa aquesta setmana, o no sé si és avui.
1: Sí, avui també és Santa Rosa.
0: Sí, el canvien cada dos per tres, això.
13: Com que els canvien, jo no sé mai com felicitar-los.
0: I no saben
13: que... després, el dia 25, Sant Lluís. Ah. El que aquest lluís no s'ha davant tanta gent.
1: No ho saben, perquè és un altre dia, és el juny.
13: No, però aquest dia, jo tinc una mica aquest...
1: Ja.
0: És aquest dia, Sant Lluís.
1: Molt bé, Fina.
0: Molt bé, sempre gràcies per la informació.
1: Sí, això mateix. Vinga, bon dia.
0: Fina,
13: bon dia.
0: Adéu. I ara, més trucades encara? No, sí. No pares, eh?
1: Jo?
0: Hola, bon dia.
14: Hola, bon dia, ja està bé, ja després de 23 vegades de trucar.
0: Hola, sóc la Josefina.
14: No agafava el telèfon, bueno, no anava al telèfon.
0: Els nostres romans, saps què fan, Salvador? Apreta el piu i el deixa anar.
14: No, 23 vegades he trucat, eh?
1: 23?
0: Ell m'ha dit que...
14: 23 vegades.
0: Doncs ell m'ha dit que tenia 24, així no eres tu. Quina sardana vols, Josefina?
14: Ara, quines hi ha, ara,
0: posar. Quines hi ha? Escolta'm,
14: si estem... És que no has escoltat.
0: No, què feies amb el telèfon? Escolta'm, estàs amb el telèfon?
14: No has escoltat,
1: res. Ai, mare.
0: Mira, hi ha a la Verge de Farners, Cardedeu, de l'Empordà al Penedès, el Pla de la Font. Què més que li direm ara? Som-hi, que s'acaba.
14: Som-hi, que s'acaba, va.
0: Ah, vinga.
14: S'acaba tot, sí.
0: Som-hi, que s'acaba tot.
14: Tot s'acaba, sí, no hi ha res que no dir.
0: Perquè sepan algunos. Digues, doncs, a qui la dediques?
14: Ja dedico a la meva germana Carme Jiménez Pilar, al meu oncle Joan de Blanes, amb la Conxita, després també la dedico a la Pilar Bataller, a la meva cosina Francesca i Nuri, a la conductora de Sant Celoni, i bé, la meva amiga Dolors Joaquim.
1: Ai, vinga.
14: I a dos dos de vosaltres.
1: Ai, molt bé.
14: I a la Roser, sí, principalment a la Roser.
0: A veure si ens escolta.
1: A la Roser, vinga.
14: I a la Benita i a Lluís.
1: Ara.
0: Molt bé, així
1: és sí que l'hem de trucar.
14: I el meu home també, pobret.
1: Ai, no te'l descuïs.
0: Sí, pobrissot, dona-li records nostres.
14: Sí, ja li donaré com hi vagi a veure'l.
0: Molt bé, Fina.
14: Vale.
0: Adéu.
1: Bon dia.
14: Bon dia.
0: Adéu.
1: Bé, doncs, potser sí que posem una sardana, no?
0: La publicitat...
1: Abans d'entrar publicitat, i abans, tenim publicitat que dura 5 minuts.
0: Tira la publicitat.
1: No, encara, però posem una sardana.
0: Quan s'escapi, t'anunciarem, eh?
1: Sí, podem posar una sardana, que és en Joan Martori, no? Que és el primer que truca.
0: Home, i tant, Joan Martori ha estat el primer que ha demanat una sardana que es porta per nom... Quin era? La U?
1: Ramon, aquesta és la teva. Ha demanat aquesta.
0: Ah, sí, el tinc apuntat aquí.
1: Ai,
0: Ramon, aquesta és la teva. Doncs Joan Lázaro la va composar i en Salvador Romans la va punxar.
1: Jo no he punxat a ningú mai, eh?
0: Joan Martori, per tu i les que has anomenat.
1: Ah, això mateix.
0: Escoltem-la.

0: Bé, doncs estem aquí en el matí de sardanes amb una trucada que no sabem quina és, si no li diem hola.
1: La Benita.
0: Ah, Lluís, i la Benita, com que anava sent senyals així, jo pensava, dic, ara ja me'ls ha penjat. Hola, Benita.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Bon dia tinguem.
2: I bona festa major per tots els tordarencs.
0: Gràcies, i que si vens per aquí ja et convidarem a fer el vermut.
2: Ah, molt bé.
0: Vale. Tu i en Lluís, ja ho saps.
2: De dijous a jueves ja vindré algun dia.
0: Ostres, tu, Déu-n'hi-do, no?
1: Sí.
0: Podem comptar amb tu qualsevol dia, vaja.
2: Exacte.
0: Molt bé. I què diu en Lluís?
2: Bé, ara treballa per ell.
0: Ara treballa per ell. Que cabró. Digue'm que t'encordi una mica per tu de feina.
2: Això si no ho faig no li pot fer ningú.
0: Molt bé.
2: A veure... Si li fa algú malament perquè li deixarà el plat buit.
0: Ai, ai, ai. Bé, doncs què farem avui? Te podrem anar a escoltar i ballar sardanes.
2: Doncs mira, si et sembla començarem per Sant Privat d'en Bas, a les 12, a la plaça, amb la principal de Porqueres. A Torroella de Fluvià, 12:15, a l'església de Sant Tomàs, amb la principal de Banyoles. Vilatenim, 12:15, a la plaça Major, amb el Rossinyolet. Saus, Camallera i Llampaies, a les 5 de la tarda, a la plaça de l'església de Camallera, amb la Baix Empordà. Cruïlles, a les 6, a Monell, amb la principal de Banyoles. És la festa major de Monell. Barcelona, a les 6 de la tarda, al carrer Alcolea, entre el passeig Sant Antoni i el carrer Valladolid, amb la Nova Vallès. És la festa major de Sants. Igualada, a les 6, a la plaça de Calfont, amb la Meravella. Sant Antoni de Vilamajor, 6:45 de la tarda, a la plaça de l'Església, amb la Rosaleda. Palafrugell, a les 7, a Llofriu, amb la Foment del Montgrí, la festa major de Llofriu. Camp Llong, a les 7, a la plaça Catalunya, amb la Salvatana. Castellterçol, a les 7, al bosc de Can Sador, amb la Juvenívola de Sabadell. La Roca del Vallès, a les 7, a l'Horta de la Rectoria de Santa Agnès de Malanyana, amb la Mediterrània. Cadaqués, a les 7, al passeig, amb la Vila de la Jonquera. Palamós, a les 8, al passeig de mar, amb la Baix Empordà. Calonge Sant Antoni, a les 10 de la nit, a la plaça Catalunya, amb la ciutat de Girona. Mollà, a les 7 de la tarda, en el Parc Municipal Francesc Vinyes, amb el Lluís Escobla. Santa Maria de Palautordera, a les 7, a la plaça de la Sardana, amb la ciutat de Girona. Sant Pol, 7:45, a la plaça de la Punta, amb la principal de Llobregat. Malgrat, 7:45, a part de Can Campassol, amb la ciutat de Granollers. Planes, 7:45, al passeig de mar, amb la Santa Maria de Blanes. Pineda, 7:45, a la plaça de les Mèlies, amb la ciutat de Cornellà. Calella, 7:45, al passeig Manuel Puigverd, amb la Marinada. I Manlleu, a les 9 de la nit, a la plaça de Gràcia, amb el Sabadell. I ja passem el d'aquesta setmana. Demà dilluns, dia 24, a Navàs, a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, el 47è aplec, amb els cobles principal de la Bisbal, ciutat de Girona i Sant Jordi. A Santa Coloma de Farners, a les 10, a la plaça Farners, amb la Flama. Dimarts, dia 25, Tordera, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, amb la principal de Cassà. Dimecres, dia 26, també a Tordera, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església, amb la Bisbal Jove. Palamós, 9:45 de la nit, al passeig de mar, amb la Contemporània. I Tossa, a les 10 de la nit, al passeig de Sant Cinto Verdaguer, amb la ciutat de Girona. Dijous, dia 27, Arenys de Mar, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església, amb la principal de Banyoles. Riudarenes, a 9:45 de la nit, a la plaça de la Vila, amb la Montgrins. Divendres, dia 28, Pineda, a les 7 de la tarda, a la plaça Sant Pere Pescador, amb la Juvenívola de Sabadell. Serà la festa major.
0: Ja, sí.
2: Tios, a les 10 de la nit, al passeig Cosme i Damià, amb la principal de Banyoles. El dissabte, dia 29, a Premià de Mar, a 6:45 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, el 53è aplec, amb els cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Marinada. A Vidreres, a les 9, a la plaça Lluís Company, a la 44a nit de la Sardana, amb la principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Lloret, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, amb la Bisbal Jove. I el diumenge, dia 30, en camp, a les 11 i a 4:45 de la tarda, a la plaça d'Insols, el 37è aplec, amb els cobles Juvenívola de Sabadell i la Flama. i tot el que tenim per, aquest, per avui i per aquesta setmana que ve.
0: Déu-n'hi-do.
2: Aquesta setmana el que vulgui buscar hi ha més llocs, eh? Per
0: encara més?
2: Però, dic, sí, n'hi ha molts. Una cosa que jo dic el més proper aquí.
0: Déu-n'hi-do, doncs. Sí que podem ballar sardanes, eh? El que tinguem games i força. Perquè jo verdaderament vaig intentar ballar una sardana puntejada i els genolls me deien ai, ai, ai. Sí, me faig gran.
2: Què dius ara? Sí. No m'ho crec, això.
0: No t'ho creus que em faig gran? Cada any, cada any.
2: És tu, i... que t'has de ser gran, els altres no ens hi fem pas.
0: No, mira, m'alegro molt. Ai, ai. Molt bé, Benita, bueno, doncs, quina sardana voldreu ara per escoltar?
2: Mira, per a Lluís una d'Enforcada.
0: Enforcada, què tenim per Enforcada per aquí? No el veig, jo.
2: Vés amistat o alguna cosa així, em penso?
0: Ara no me pot ajudar en Salvador. Vella amistat? Vella amistat, sí, és veritat. Molt bé. Sí, Lluís.
2: I per mi una d'en Jaume Ventura Tor, me sembla que ho dic.
0: A veure, busquem en Jaume Ventura Tor, sí, que ja ens l'ha demanat la Joana Molins, que és la plec de Sant Ramon. D'acord?
2: Molt bé.
0: Te posarem aquesta.
2: Doncs, com sempre, la dedico a tothom que escolta, principalment a Mar Massaguer, amb la família, a les amistats seves i nostres, per vosaltres dos, per la construcció de Sant Celoni, per les roses, les que celebrin avui i les que celebrin el diumenge que ve, les cacatues, principalment a la Rosa de Videres, que avui o el diumenge que ve serà el seu sant, no sé com ho celebra.
0: No ho sé, no ens ho diu, no ens ho diu, avui ens ho dirà. No.
2: Exacte, com truqui ja us ho dirà.
0: Això, ja li preguntarem.
2: Aquí més, a la Fina, a la Consol, principalment pel seu marit, en Lluís, que aquesta setmana serà el seu sant. Ell el celebra...
0: Ah, és veritat, la Consol Chauvet. Sí, ja
2: ell el celebra en Lluís Rei, que és... que és el seu rei de la casa.
0: I tant, no, anda que no l'estima. L'estima molt, la Consol.
2: I després hi ha la gent de Blanes que truca i ens dedica coses, i els que no també, els que escolten. Que també hi ha molta gent que us escolta d'aquí a Blanes.
0: Clar que sí, doncs per tots ells que, si volen venir a Tordera, estan convidats, si me pregunten per mi... trobarem alguna cosa per convidar-se.
1: Quina sardana demanar, la Benita?
0: Bueno, la Benita...
2: La d'en Jaume Ventura Tort.
0: La d'en Jaume Benita Tort.
1: Jaume Ventura Tort.
0: Sí.
1: D'aquella, la plec de Sant Ramon, també. S'ha apuntat, no sabies, eh? I l'altra, per en Lluís?
0: L'altra per en Lluís.
2: Quina? La d'en Forcada.
1: Enforcada.
2: Vella Amistat o algo així.
1: Xavier Forcada, Vella Amistat.
0: Vella Amistat.
2: Sí. Doncs.
1: Molt bé. Que jo he sortit un moment, havia d'atendre un personal.
0: Les amistats, eh? Moltes amistats. I...
1: Molt bé, doncs, Benita i Lluís, que tingueu un bon final d'agost i esteu convidats si voleu venir a Festa Major.
2: I esperem que la calor se'ns aguanti com ara, que almenys vostè respira una mica.
1: Ah, això mateix.
0: També.
2: Doncs vinga,
1: vinga,
2: que vagi
1: bon
2: molt
1: dia.
2: Bé, que veu de passar una bona festa major i fins un altre dia, si Déu vol.
0: Gràcies, igualment, adéu.
1: Clar,
0: ja t'ho deia jo, és que no em fas
1: normal.
0: Cas.
1: Sí, hola.
0: Hola, bon dia, amb qui parlem?
3: Bon dia, parleu a mi mateix.
0: Ah, l'Àngel. Àngel. De la guarda.
3: El mismo que havies de deixar els a deia abans.
0: I què vol, Àngel? Què tens una tele posada?
3: No, aquesta gent que té molta gent.
0: Digue'ls-hi que, per favor, una mica de silenci.
3: Sí, sí, com l'altre dia amb les habaneres.
0: Oh, mira, quasi bé, eh? Quasi bé, eh?
3: Sí, van dir, o callaven o marxaven.
0: Oh, Déu-n'hi-do, eh? Va ser massa, allò.
3: Sí.
0: Bueno, que hi havia uns que estaven radiant i no deien res, eh?
3: Alguna cosa deies. Bueno, que teniu alguna sardana per a mi avui, encara que sigui festa major.
0: Encara que sigui festa major, tenim, mira, el volcà d'Olot. Vencedora. Gemosa Cinta.
3: Com dius, aquest altre?
0: Vencedora. Gemosa Cinta. Home, no callen aquests, eh?
3: Sí, és igual, ja ens entenem nosaltres.
0: Va, sí, jo no, que no t'entenc. Quina vols, Vencedora o Gemosa Cinta?
3: Vinga, Gemosa Cinta mateixa.
0: Va, vinga. Doncs. Aquí la vas a dedicar. Bueno,
1: en tenim tantes per posar que no sé què passa, que no n'hem posat més que una.
0: Tranquil, que les posarem totes.
3: Bueno, allà cap a 3:15. Bueno, la Quimeta Puig, la Jolita Masó i les Dolors de la Bonavistia, la dedicarem. I una de cantada, sisplau.
0: Cantada tenim encara per posar, tot dansant, que canta la Salomé. I si no, la Sardana de la Pàtria, de Ramon Caldó, el cant de la Sardana, de la Copla de la Moreneta, el Coral de la Moreneta, la Vall d'An, de la Polifònica de Puig-reig, tot dansant, que és l'oro que teniu per aquí darrere.
3: Bueno, aquesta és en Caldó.
0: Vale, va. La Sardana de la Pàtria. Quina? La Sardana de la Pàtria...
3: Sí, aquesta mateixa.
0: Va, Àngel.
3: Això ho dedicarem a tothom, a vosaltres i una mica també una mica a mi.
1: I nosaltres dediquem a tota la companyia que tens aquí darrere.
0: Què celebreu? Què celebreu?
3: Bueno, aquí hi ha molts de mussols.
1: Sí, ja ho escoltem, ja.
0: Opa, els mussols surten a la nit o ara?
1: Sí, però n'hi ha que van...

0: Home, ets que ja tu està, tens una oïda.
1: Ja està bé aquest home, eh?
2: Va, bons,
1: de venir a morir conta, eh?
2: Aquest ocellet l'hem de venir a escoltar a cantar, perquè sí, jo crec que canta molt bé.
1: Sí.
2: Sí, sí,
1: doncs... ocellet.
2: El teu.
0: Que es diu Montse?
1: El meu fiula.
0: Vinga, Montse.
2: Quina setmana li vols dedicar a l'ocellet?
1: A veure, no sé quina en teniu.
0: Oh, és que no.
2: Mira, diu, som-hi que s'acaba.
0: Tenim 2 hores per posar 20 sardanes, eh?
1: Som-hi que s'acaba,
2: vale? Vinga, per tu serà. Digue-li, ocellet, som-hi que s'acaba.
1: Som-hi que s'acaba, vinga, perquè vol ploure. Sí.
2: Molt bé. I què la dediques? Bueno, a més de l'ocellet, a qui la dediques?
1: En Salvador Molins, a l'Antonio Cuenca, a la Carmen, a una noia d'aquí Tordera que es diu Rossi, que
2: bé,
1: som molt amigues. I després a la Dolors del Molí, a la Isabel també del Molí, i a tots, i al Terrassà, i a vosaltres, i molt bona festa major.
2: Igualment.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Igualment.
1: Adéu.
0: Vinga, va, per feina. Publicitat, que tenim molta, i tornem de seguida. Ha desaparegut.
2: Has de posar manual.
0: Ha desaparegut, Joan. Va, ara tenim...
2: Ara vindré a ensenyar-te com va, perquè...
0: No,
2: m'ho han ensenyat.
0: No.
2: A mi m'ho
0: van
2: ensenyar.
0: Tenim una trucada, hola.
2: Vale.
1: Hola. Aviam. És que no sé si és en a mi. Ah, sí. Joan. Aquí no se sent ningú. Que raro. Ui,

0: Adeu.
1: Adeu.
0: Adeu, Maria Cinta, posarem una sardana.
1: Va, posem la primera, la segona, no? Ja n'hem posat una.
0: La que posarem ara, no? Apa Ramon, no?
1: Apa Ramon, que l'ha demanat l'Adela per en Carles.
0: Sí, eh? perquè estem a punt d'entrar informatius, a més a més.
1: I també hi ha entrat la Quimeta Puig. D'acord?
0: Espera, que tornen a trucar, eh? No, aviam, qui hi ha? Hola.
2: Hola.
1: És la Maria Cinta a treballar,
2: sí,
1: ara?
2: Sí.
1: Hola, Cinta.
0: Te n'hem posat una.
1: Que ens sents?
0: No ens sent.
1: No ens sent. Penja, Cinta.
0: T'hem posat a per Ramon, que tocarà ara, d'acord?
1: No,
0: hi hem de penjar perquè no se sent res.
1: Cinta s'està ocupant mitja hora de programa.
0: Clar,
1: posa-la, no la sardana, sisplau.
0: Sí.
1: A per Ramon.
0: Doncs...
1: del mestre Francesc Mas i Ros.
0: Doncs en posem aquesta i després quasi bé entrarem en informatius, Joan?
1: Sí, és el que hem de fer cada punt d'horari.
0: Doncs vinga.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 23 d'agost de 2026. La Festa Major de Tordera encara aquesta tarda un bloc d'activitats destacades que combinaran l'esport, la cultura popular i la tradició local. L'activitat arrencarà a les 6 de la tarda al camp de futbol de Tordera amb la disputa del partit de futbol de Festa Major 2026 organitzat per el Club Futbol Tordera i que enfrontarà l'equip local contra Reunint Futbol Club. Gairebé a l'hora, a un quart de set del vespre, a la festa es traslladarà als carrers del municipi amb una cercavila a càrrec del pobillatge tordarenc i la colla de geganters i grallers de Tordera. El recorregut sortirà des de l'Institut Lluís Companys i passarà pel carrer Amadeu Vives, al carrer Santa Llúcia, al de les Creus i al carrer Ciutadans, fins a culminar a la plaça de l'Església. A les 7 de la tarda, la mateixa plaça de l'Església acollirà un dels moments esperats de la jornada, l'acte d'elecció del pobillatge tordarenc 2026, on es proclamen els nous representants de la vila per al pròxim any. La nit d'avui viurà un dels moments més especials de tota la Festa Major. A 9:15 de la nit, la plaça de l'Ajuntament acollirà el pregó de festes, que enguany anirà a càrrec de l'associació sardanista La Nostra Dansa, amb motiu de la celebració del seu 50è aniversari. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va confirmar la notícia destacant la feina de l'entitat durant mig segle. Just abans del pregó, el consistori durà a terme un reconeixement públic a les entitats locals que enguany celebrin un aniversari especial. Tot l'acte que es podrà seguir directe a través de Ràdio Tordera i del canal de l'emissora. En acabar els actes institucionals, a les 10 de la nit, la llum i el ritme dels diables agafaran el relleu. La colla de diables de Tordera serà l'encarregada de cremar les primeres espurnes amb el tradicional correfoc, el trajecte que s'iniciarà a la zona del Pont de Ferro i acabarà a la plaça, on es donarà per finalitzat l'espectacle. Des de l'organització es recorda la importància de consultar les mesures de seguretat recomanades al web municipal i al tauler d'anuncis. Avui, darrer dia de barraques, aquest diumenge 23 d'agost començarà a escalfar motors amb l'animació d'Anna Gisbert DJ. El plat fort arribarà amb detallets un dels grups més consolidats a Catalunya en els últims anys i els agafarà el relleu Banda Neon. Per acabar, Anna Gisbert tornarà a entrar en acció tancant la nit de música de Festa Major amb una gran sessió preparada. Aquest dilluns vinent, 24 d'agost, la vila de Tordera viurà una de les seves trobades més arrelades i emblemàtiques en plena diada de Sant Bartomeu, la tradicional cursa del cos. Enguany, la prova manté el seu format d'obertura matinal per estalviar a participants i espectadors les hores de més calor de la jornada. Amb el termini d'inscripció en línia ja acabat, aquelles persones que vulguin sumar-s'hi encara podran fer-ho de manera presencial el mateix dilluns, d'un quart de 10 del matí fins a 9:45, a la plaça de la Concòrdia. L'esdeveniment estarà obert a totes les edats i es dividirà en un total de 10 categories, mentre d'aquestes hi haurà la masculina, femenina i mixta, estructurades des dels més petits, fins a 3 anys, fins a la categoria sènior per a majors de 60. L'assignació de cada categoria es farà estrictament per l'any de naixement. Una vegada finalitzada la cursa, la comitiva es traslladarà cap a la plaça de l'Ajuntament, acompanyada per la cercavila de la colla de geganters i grallers de Tordera, on tindrà lloc la popular batiada de caramels. I acabem amb un breu apunt del temps. Avui diumenge que tindrem un dia estable amb temperatures que aniran des dels 21 graus en mínimes fins les màximes de 29-30 graus. Per tant, tornem amb aquest temps una mica calorós que marcarà la jornada d'aquest diumenge. Pel que fa a demà, també tindrem un dia molt similar, amb temperatures també estables, un dia assolellat i cap previsió de ruixats. Per tant, aquestes seran les temperatures d'avui i demà.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Bé, dèiem que hi havia una trucada, no sé si l'hem perdut. Hola, bon dia.
3: Hola, Joan, torno a ser la Fina.
2: Mira la Fina, hola.
3: Te convidem a venir dimarts 25 a les 12:30 a Sant Genís, a Ballar Saldanes, amb la Cobla Baix Empordà.
2: A veure, has dit dimarts?
3: Dimarts a les 12:30, el dia 25.
2: Molt bé.
3: O també teniu Saldanes a Tordera.
2: No sé el que tenim a Tordera, a les 12:25.
3: Jo ho he sentit.
2: A les 12:30 no, eh? A les 12:30 no.
3: A la trucada, si no, no.
2: Puc venir, puc venir. Venir a la vermut o no?
4: També.
3: Puc convidar.
4: Vinga.
2: Molt bé, fina, gràcies.
3: Almenys que ho sapigueu.
2: Gràcies.
3: Bon
2: dia.
3: Adéu.
2: Adéu, bon dia. Seguim. Anem a la sardana que ens ha demanat l'Adela per en Carles, que és una sardana que porta per nom Rosa Gentil.
4: Sí, senyor.
2: I la va escriure el mestre Bartomeu Vallmajor.
4: Doncs això.
2: Això, doncs això i allò.
4: Rosa Gentil. Yeah.

I continuem. Continuem amb el Matí de Sardanes. Anem a fer una altra petició que ens havia fet la Vicenta des de Blanes, que és una sardana que porta per nom Vencedora, com a Vicenta, eh? Amb UV. I ella l'ha dedicat, com sempre, a la seva família i a les seves companyes. Doncs escoltarem aquesta sardana Vencedora, que és del mestre Ricard Viladesau.

0: Bé, doncs anem per una de les trucades que tenim aquí en el matí de sardanes. Hola, bon dia.
1: Sí, hola, bon dia.
0: Mira, ets tu?
1: Soc el Gonçal Xauvet.
0: Segur? Estàs segura?
2: Això.
0: Hola, hola, Gonçal. Digue'm.
1: Quin prei que sou, de més trempats, eh?
0: Que sí, si no fos per tu i nosaltres, aquest programa aniria a l'aire.
2: Aquesta festa major...
1: Sí, moltes gràcies, eh? Vale.
0: Digue'm.
1: Mira, escolta, vull la sardana aquesta dels enamorats, que la canta en Ramon Calduc, eh?
0: Molt bé, doncs vinga.
1: I la Santa Espina, com
0: molt
1: sempre,
0: bé,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Vale. Les dedico a vosaltres dos per la feina que feu, tu, Joan Madrid, en Salvador, que per molts anys ho pugueu anar fent.
2: Moltes gràcies.
1: Mireu de no cansar-vos gaire per això, perquè sempre hem de, a la nostra edat sempre hem de guardar una mica de reserva.
0: Que sí.
1: Sí, no ho mateu tot en un dia, no. Aneu-ho fent.
0: En Salvador no li agrada res que diguis res d'edat.
2: Jo ja no vaig a barraques precisament per això.
1: No, jo tampoc, perquè ja els escolto.
0: Oh, i tant. I tant que s'escoltem. Déu-n'hi-do, aquesta nit ha set masses. A dins l'habitació la teníem. Molt
1: bueno,
0: bé.
1: Entre això i els caçadors que avui tiraven tiros, escolta,
0: sí.
1: Ha sigut una nit completa.
0: I encara m'han dit que avui han llevat mitja casa. Poden anar a caçar avui.
1: Ai, que on sigui la casa entera, tu.
0: Oh,
1: ja no sortiré de casa perquè tindré por que em disparin.
0: I tant. O sigui,
1: però bueno, tothom ha de viure, tothom ha de disfrutar i tothom a la seva manera.
0: Que és el seu hobby.
1: Sí. Cada un lo que haga lo que quiera.
0: Bueno, però ara l'has dedicat, no l'has dedicat.
1: Ai, sí, escolta, us ho dedico a vosaltres. Després, molt especialment en el meu home, en Lluís, perquè dimarts serà el seu sant, perquè
0: parlat,
1: és el Lluís rei de França,
0: sí.
1: L'altre de juny, el 21, que és Lluís Gonçaga.
0: Carai.
1: Llavors deu celebrar un Lluís Pi, però Lluís, com que és de Tordera, doncs, pues, esclar, és...
0: Ja ho canvieu. I així
1: és per la festa major.
0: Així us podeu fer felicitacions un per cada banda.
1: Sí, sí. Bueno, també la dedico molt especialment als meus nets, que aquesta setmana ens trobarem tots, perquè celebrem tot. Sí, celebrem el meu cumpleaños, el Sant d'en Lluís, la trobada de tots. Bueno.
2: Sí, estan rostint el xai.
1: La petita de la grossa, a dintre de la grossa, que es diu, que sí, jo ja.
0: Bueno,
1: els meus nets, en Pau, en Mar, la Chloe, la Júlia, l'Elna, l'Alguer... No me'n deixo cap, perquè si no...
0: Pobre de tu.
1: Sí, a la Maria de Mar Julià amb molt de carinyo, en Joan Chapadí, a tots els del Rus, en Lluís i la Benita, també molt macos. Gràcies, Benita, per donar els llocs de sardanes, encara que no vagi a ballar cada lloc, però almenys estic assabentada, saps? Gràcies, Benita, m'ho fas molt bé, també. Sí, me fa il·lusió sentir-la.
0: Sí, home.
1: Vale. A tothom que escolta Ràdio Tordera i bona festa major, que tothom desfruti del seu tema, que li agradi més, que ja prou per triar i remenar,
0: Hi ha una mica de tot. Molt
1: hi ha
0: bé.
1: De tot, sí, sí. Molt bé.
0: Vinga.
1: Bon diumenge, bona setmana.
0: I bona
2: igualment.
0: Adéu.
1: Adéu-siau, adéu.
2: Doncs bé,
0: anem per una altra sardana.
2: Una altra sardana.
0: Vinga, hem de posar el que ens ha demanat la Maria Fortet. La Maria Fortet ens ha demanat una sardana que és un arbre, parla d'un arbre, diu, no?
2: Home, sí, aquell arbre que tenen a la plaça.
0: Tenen un arbre a la plaça,
2: sí.
0: I es diu Sota l'arbre de la plaça.
2: Això, Sota l'arbre de...
0: D'en Francesc Romelló, i que ella, pues, li fa il·lusió escoltar-la, i nosaltres li posarem.
2: Sí, doncs pues ja està, aquí la tenim.

0: Bé, doncs nosaltres estem aquí amb una trucada més. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Rosa.
1: Ah, mira que bé.
0: Com estem, Rosa?
1: Bueno, mira, anem passant els dies, no?
0: Clar que sí, és el que hem de fer, és obligatori.
1: És que sí?
0: Passar-se.
1: Mentre puguem anar escoltant sardanes ja és molt.
0: És que sí, això és mitja vida.
1: Sí, jo el diumenge al dematí me'l passo diví.
0: Sí, sí, a casa meva també la meva dona ja posa la ràdio, sardanes.
1: Doncs jo també, jo també ho faig això al dematí, ja, a primera hora.
0: Molt bé, molt ben fet. Te donaré un premi un dia.
1: Vale.
0: Rosa, quina sardana t'agradaria escoltar?
1: Bueno, una que no sigui cantat. A mi les cantades m'agraden.
0: Mira, si per cas t'afegirem amb alguna, perquè ja anem una mica enrere.
1: Bueno.
0: Tenim el Rossinyol Enamorat.
1: Ah, oh, mira, va aquesta mateixa.
0: Que és d'en Lluís Buscarons.
1: Molt bé, doncs aquesta mateixa. Aquesta? No hi ha problema. Molt bé. Sí, molt bé, molt bé.
0: Doncs vinga, Rosa, vale. Serà per tu. A qui la vols dedicar?
1: Com sempre, les cacatues, que no fallin.
0: Ah, això sí. Estic molt enamorat dels cacatues. Digue'ls que un dia els vindré a veure. I tu també,
1: va,
0: clar.
1: Va, a veure si serà així. Ja ens deixem un dia a la tarda, per això,
0: A tarda, i on ens trobarem?
1: A la tarda. Allò es trobarà, ens trobaràs tots allà a Can. Bé, no ens ho fa ser propaganda.
0: Ja quedarem, doncs, va.
1: Sí. I, bueno, mira, després anar... A vosaltres segur,
0: Sí.
1: Jo dic a vosaltres.
0: Sí.
1: I a... Bueno, tothom qui ens escolta i tothom d'aquí Vidreres, que jo sóc amic de tothom.
0: Així m'agrada, jo també. De tothom, ja de tothom. Sí? Sí, el que no vulgui ser amic, s'apanyi.
1: No, perquè a vegades m'han descuidat i després m'arrenyen.
0: No, mai, això mai. La Rosa no s'ho mereix.
1: Moltes gràcies.
0: Molt bé, Rosa, doncs, que tinguis vinga, un bon diumenge i endavant.
1: Igualment, bon dia.
2: Bon dia, adéu-siau.
1: Bon dia.
0: Bueno, doncs, no hi ha cap més trucada.
2: No.
0: Anem per una altra sardana, que ens ha demanat la Quimeta Puig.
2: Ah, això.
0: Perquè
2: aquella cantada que té... Ai, bueno, que volia, té, no, que vol.
0: Volia la sardana de la pàtria.
2: Ah, això mateix.
0: Aquesta no sé si l'ha demanat algú més, em sembla que no.
2: Jo no. Crec que sí, l'Àngel Miret.
0: Ah, l'Àngel Miret, sí, mira, aquí el tinc. Ah. Doncs Àngel Miret també n'hi ha per tu i a la gent que l'has dedicada. Escoltem aquesta sardana cantada, que ha de ser molt bonica, i la canta Ramon Caldó.

0: Molt bé, doncs hem sentit aquesta sardana cantada per Ramon Calduc, la sardana de la pàtria. Anirem per fer... Ja tenim trucada o no?
1: Ai, no.
0: No, ai, mira, que raro, eh? S'han quedat la gent ja una mica estancada i nosaltres podem anar a passar sardanes.
1: Han de trucar al 93-764-28-93. I qui patrocina el Matí de Sardanes?
0: Qui el pot patrocinar, una persona que està molt a prop de la ràdio? Doncs el Bar Terrassà.
1: Ah, això mateix.
0: El Bar Terrassà obsequia amb un vermut per dues persones, i inclús a vegades pot ser per tres, perquè és molt abundant.
1: Ah, sí.
0: I podeu venir aquí a buscar el bar a la Ràdio Tordera, us assenteu aquí davant de la ràdio i demaneu aquest vermut, i sobretot a les dues i quart o així es tanquen. A la tarda està tancat, Albert.
1: I ara potser, com que són les 10:32, gairebé 33...
0: Què farem?
1: 33, que Jesucrist va morir a 33 anys.
0: Pobre.
1: Pobre. Doncs podem fer aquell apunt de Sant Bartomeu que molta gent no sap.
0: Ah, sí, hem de dir que... Què li va passar?
1: Què va passar amb Sant Bartomeu?
0: Sí.
1: Saps que té un altre nom, no?
0: Sí.
1: I si la gent no ho sap, diem que té un nom alternatiu que es diu Natanael.
0: Es deia Natanael.
1: Natanael.
0: Pillant-lo a ell, coger-lo a ell.
1: Sí, tot i que va néixer a Canà de Galilea. I que va ser màrtir de... Decapitat.
0: Decapitat i trossejat, no?
1: Escorxat.
0: Escorxonat. De pobre.
1: Va ser Armènia. Aquests armenis, déu-n'hi-do, eh?
0: Encara ho porten a la sang, sembla.
1: O sigui que Sant Bartomeu és tot un màrtir.
0: Un màrtir.
1: I és el nostre patró.
0: El nostre patró de Tordera.
1: Que és demà.
0: I demà hem d'anar a recordar-lo i pensar que gràcies a ell potser algun miracle va fer perquè no passés més coses d'aquestes.
1: Segur que sí, que després d'estar escorxerat i capitat, algun miracle tenia d'haver fet.
0: Potser que hasta que seia ell la devien abolir amb la seva intervenció des del cel.
1: Ui, no? Això ja se m'escapa, a mi, això.
0: Ja fem-te.
1: Bé, doncs, dit això, que potser molta gent no sabia, hi ha molts de pobles que celebren la festa major per Sant Bartomeu, eh?
0: Sí, sí,
1: no som únics.
0: No.
1: Doncs bé, bueno, tu diràs...
0: Ara hem de fer una cançó que ens ha demanat, una cançó sardana, no?, primer. En Xapellí, Joan Xapellí, ja sabeu que anirà a trucar-nos i dir quines sardanes teniu, i llavors es fa una selecció ell mateix, i ha triat Rosalia.
1: Rosalia, sí, perquè Santa Rosa...
0: Sí, i llavors les Rosalies també els hem de felicitar,
1: sí,
0: si és que ho celebren, i és una sardana del mestre Jaume Bonaterra, i ell pues, ha fet la dedicatòria a tota la seva família i a tots els que escolten aquest programa.
1: Doncs...
0: Escoltem Rosalia.
1: Rosalia.

0: Bé, i continuem amb més sardanes.
1: Sí.
0: Anirem per fer una altra sardana que havia demanat en Xapeller cantada, però també s'havia afegit la Consol Xaubet.
1: Sí.
0: I aquesta sardana cantada es diu Sardana dels Enamorats.
1: Sí, però com que tenim publi a la vista, ens parem uns segons.
0: Sí, fem publicitat també d'aquests clients que d'en tant en tant per la Festa Major et volen dedicar.
1: Exacte.
0: Que tot el poble estigui content amb la Festa Major.
1: Hi ha quasi 5 minuts de publicitat que doncs no es pot perdre, perquè és el sustent.
0: El sustent d'una casa com aquesta.
1: De part de la ràdio.
0: D'una casa com aquesta.
1: Bé. A més, Festa Major a Sitges, també, per Sant Bartomeu.
0: Ui, te veus, a Sitges. Si no voleu venir a Tordera, a Sitges també celebren Sant Bartomeu demà.
1: Si us trobeu en aquell lloc, fan una cosa molt especial que se'n diu 36 hores intenses.
0: Ostres.
1: Diu, plenes de balls populars, gegants, ostres, diables, monumental castell de focs, artificis, a la platja de la Fregata. Potser tu hi has estat, jo no he estat mai a Sitges.
0: Sí, he estat diverses vegades, i totes les dues vegades he anat a menjar paella d'arròs, que la fan molt bona. Ja sabeu que a mi m'agrada molt el menjar.
1: Doncs bé, com vulguis podem posar publicitat.
0: Ara, a veure.
1: Sí, veiem que soni bé.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
3: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
0: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
4: Dilluns 24, el dia de Sant Bartomeu, a les 10 del matí, el Camí Ral acollirà la cursa del cos. I recordeu que les inscripcions es poden fer de forma física a partir d'un quart de 10 fins a 3:15 a la plaça de la Concòrdia. Un cop finalitzat, el cos, la colla gegantera i grallers de Tordera, acompanyarà amb una cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament, on a les 12 començarà l'ofici solemne. A la tarda, a 6:45, hi haurà el festival de patinatge artístic a càrrec de la secció de patinatge artístic del Club Patí Tordera. Seguidament, a les 7, a la pista de l'Amistat, hi haurà un concert amb l'orquestra Nova de Blanes i també l'estrena de la sardana del 50 aniversari composada pel músic tordarenc Carles Llopart. A 11:15, al Passeig Fluvià, hi haurà els focs artificials a càrrec de la pirotècnia valenciana i, finalment, a 10:45, a la pista de l'Amistat, al Ball de Nit, amb l'orquestra La Nova de Blanes.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
8: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camí Ral 180 de Tordera, Ozen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major!
9: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment. Taller de zumba kids i taller de pintura amb diferents tècniques. Servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633 05 0016.
10: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
11: I ara sí que...
10: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
11: I com deia, ara sí, anirem a escoltar la sardana cantada que ens havia demanat en Joan Chapellí i també l'havia demanat la Consol Chauvet. Escoltarem aquesta sardana que porta per nom Sardana dels Enamorats i canta Ramon Calduch.

0: Bé, doncs anem per estar aquí punxant sordanes, les que ens demaneu sempre, trucant al 93-764-2893.
1: Deuen estar, els d'aquí Tordera, deuen estar fent el xup-xup, no?
0: Home, han de, preparar tot el rostit per demà.
1: Per demà.
0: Perquè demà és Sant Bartomeu i és festa grossa.
1: I un dia per l'altre és millor, potser.
0: Sí, nosaltres a casa el tenim des d'ahir ja.
1: Carai, des dos dies encara és millor.
0: Ja serà millor. Tenim una trucada, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: La Quimet Acosta a l'Abla.
2: Molt bé. Bon dia, Joan, bon dia, Salvador.
1: Bon dia, bona hora.
0: Que tinguem
2: una bona festa major tots plegats.
0: Moltes gràcies igualment per vostè, senyora Quimeta. Te posarem una sardana, la que ens agradi a nosaltres, no?
2: Vale, d'acord.
0: Com que sempre ens dius, sempre ens diu la que ens agradi a nosaltres, però la deixem triar amb en Salvador, va.
1: Home, triar-la. Jo la que m'agradaria escoltar és la de Marros, que encara no l'han demanat, és Cardedeu.
0: Vale. Cardedeu.
1: Que també és molt maca.
0: Vale. Va, vinga.
2: Doncs aquesta mateixa,
1: I em sembla que encara hi cap, eh?
0: Sí, cap, sí, i tant.
2: Sí, bueno, el senyor la fa una mica més estreta.
1: També.
0: Sí.
2: Vale, doncs mira, us la dic per posar altres dos, a tota la ràdio en pes, aquests dies tots plegats teniu molta feina.
0: Sí, la veritat.
2: A la Paquita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, en Monxi, a la Rosa Vilaplana, la Lolita i en Marcelí, i a tota la gent que escolta tant de Tordera com de Quara Tordera. I una abraçada per tots.
0: Igualment,
1: Quimeta. Molt bé, Quimeta.
2: Vale.
0: Adéu.
2: Bon dia.
0: I tenim una altra trucada. Hola, bon dia. Ui, madre mia.
1: Ui.
0: Ja torna a ser Marc? No, per ser.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, qui ets?
3: Bon dia, Tiquem.
0: La Quimeta Puig?
3: Mira, m'has excusat.
0: Ah.
3: Perdonem-me.
0: No.
3: Vull dedicar a Can Joan, que demà també celebren la festa major.
0: Ah. I tant convidat.
3: Allà m'has
0: convidat.
3: I me'n recordo.
0: Sí.

0: Doncs...
1: Molt bé.
2: Vinga, adéu.
3: Nosaltres també.
2: Està xordant.
3: Oh, canyí, canyí, canyí, canyí.
2: Hola.
3: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Hola, aquí el senyor Enric.
2: Què dius, ara? Bueno,
3: s'enfada perquè li dic senyor, però mira, és que me surt del cor.
2: Jo, vols sí, dir que... Sí. No t'has equivocat?
3: Sí. No
4: m'han... Sí, és molt ben educat.
2: No, no. Jo també ara apunto senyor Enric,
3: Senyor, sí, perquè...
4: També és ben educat.
3: També és ben educat, tu, també.
2: Home, aquí a la ràdio prenem sempre cortesia.
3: A veure, Enric, quina voldràs de sardana?
4: Bueno, pot venir el que vulguis. Mira, la dedico a la Fina Catà, en el francès.
3: Sí.
4: A la Maria Àngels i en
3: francès.
4: En Jaume i la Jolita, Antonio Cuenca, la teva senyora, que avui em penses el seu sant?
3: No, és Roser, la meva dona. El 7 d'octubre. El 7 d'octubre.
4: Jo he felicitat pensant que era Roser, però no m'ha dit res.
3: Bueno, passa res.
4: La Joana Barrera i l'Antonio, i per vosaltres també.
2: Gràcies.
3: Mira, saps quina te posarem? Te posarem Vella Amistat. Vella Amistat, perquè tu ets amic amb tots. I salutacions a la Núria.
4: D'amics en tot, Joan, deixem la part.
2: S'ha de matisar, això,
3: Bueno, els que tu estimes, home.
2: Ara.
4: Això
2: és una altra cosa. Vinga.
3: Records a la Núri.
2: Adéu, bon dia.
3: Adéu. Doncs seguim les trucades. Hola, bon dia.
5: Hola.
3: Tornem a Cal Ocellet?
5: Sí, per culpa vostra, m'heu tallat el bacallà.
3: Ai, què dius,
2: ai, carai,
3: ara?
2: Ostres.
3: Explica.
2: Ai, mare, això del bacallà té...
5: No m'heu posat la sardana cantada.
3: Oh, perquè encara no toca.
5: Quin és que no me l'heu posat.
3: Quina era la teva?
5: Cap, perquè m'heu tallat el bacallà.
3: Ah, ja volies una de cantada.
5: Clar. Va.
3: Vine, pues, te queda, a veure, portar-te a Maria de les Trenes.
5: Ah, molt maca, estupendo.
3: Doncs ja està, te la posarem a tu, aquí, ja t'ho apunto. Encara no t'hem posat l'altra,
5: No
3: t'hem posat
5: no.
3: La 13, que som-hi, que s'acaba.
5: Sí, que s'acaba, que és tard i vol ploure.
3: Molt bé, Montse.
5: Bueno, escolta, aquesta li dedico pel meu home, per l'ocellet, per veure si piula.
3: Ai, pobre.
5: Per uns dies que no piula, aquest
3: home.
5: Home,
3: amb aquesta calor, que vols que piuli? Fa massa calor.
5: Home, han baixat una mica les temperatures, que es podria notar alguna
3: cosa. Ja s'espera li violarà una mica, home. Al vespre li preguntes. Adéu, que vagi bé.
5: Adéu.
2: Quina li poses de cantada, Joan?
3: Ah, li posarem aquesta que quedava a la Maria de les Trenes. Eh?
5: Ah, val.
3: De la Salomé.
2: Sí, val, entesos.
3: Vinga,
2: vinga, doncs, molt bé, adéu.
3: Cuida't molt. Adéu, guapa. I ara què farem? Què hem dit que faríem? Què m'he perdut? Ah, es queda posada.
2: Tenim alguna trucada més.
3: Ah, n'hi ha una trucada. Ui, es sento un gos o alguna cosa, no? Hola, bon dia.
2: Hem d'anar afegint.
3: Sí. Bon dia, amb qui parlo?
6: Hola, bon dia.
3: Ara guaita la Montse de Blanes. Mai nou, Montse. Una sardana cantada.
6: Jo m'afegeixo també la Maria de les Trenes.
3: Ah, és que ja t'ho volia dir,
6: La meva tia Maria també portava les trenes. Bé, una foto.
2: Carai, abans tothom es feia trenes,
6: Sí.
3: I sortia més econòmic anar a la peluqueria cada setmana.
2: Home,
3: com algú,
2: aquella trena durava 3 anys, o menys.
6: Home, no tant.
3: No, n'hi havia que duraven 5. La meva cosina la portava fins aquí baix al cul i feia 5 anys que la portava.
2: 5, veus?
6: Encara
2: m'he quedat curt.
3: Doncs la pots dedicar, si vols.
6: Molt bé, se la dedico a la meva mare, a tota la meva família i a tothom que escolta la ràdio, a tots els meus amics, a vosaltres i a tothom.
3: Moltes gràcies.
6: Gràcies,
3: i a tu també, a tota la Gitxena.
6: Vinga, que vagi bé, bon diumenge i bona setmana.
3: Igualment, adeu. Més trucades? Hola, s'han despertat tots a aquesta hora?
7: Bon dia.
3: Amb qui parlo?
7: Amb en Gabriel Páez.
3: Ah, Gabriel Páez, que no el conec mai. Veus, aquest no el conec mai, en Gabriel.
7: Què dius? A Salvador sí que el conec.
3: No, Salvador tampoc no t'ha conegut.
7: Sí, l'ha conegut.
2: Jo, el que passa que sempre va amb aquelles ulleres fosques que sembla el carrer l'antifat i no el conec mai, saps?
3: Oh, tu n'has agafat les clares,
7: No, és que, de clar.

0: no em porto.
1: Bueno, bueno, cadascú...
2: No se li veuen mai els ulls.
1: No
2: se sap si riu, si plora...
1: No sabem si té els ulls clars, si té els ulls blaus...
0: Ara tinc que portar fosques, jo.
2: Ja, ja, ja.
1: Perquè deus tenir els ulls clars.
0: Poder ser
2: això. Deu ser segur.
1: Està claríssim.
0: Està claríssim, eh?
1: Quina sardana te posem? Bueno, te posarem...
0: Aquesta que ve ara de Maria de les Trenes.
1: Maria de les Trenes, també. Vinga, Gabriel.
2: Vinga, tots són trenes aquí.
1: Tots amb la Maria,
0: tot. Tots són trenes, i trens i trenes.
1: La Maria de les Trenes.
2: Trens de Rodalies, que s'espatllen cada dia.
1: En Gabriel...
0: La dedico a la meva família, principalment a la meva dona, que es diu Rosa. Avui Santa Rosa.
1: Oh, noi, oi, avui, quina festa, no?
0: Avui pic i repicó.
1: Ostres, que bé.
2: Bueno, cuidado amb tot això.
1: Cuidado amb el repicó.
0: Bueno, per la meva família i, bueno, després per vosaltres dos.
1: Gràcies.
0: Per que escolta Ràdio Tordera i els que no també.
2: Molt bé.
1: Doncs molt ben fet, i nosaltres també te la dediquem a tu i que passeu un bon feliç aniversari de la senyora.
0: Molt bé.
2: Vinga.
1: Adéu,
0: bueno, Rosa. Bueno, i també per l'Antoni Cuenca i la Carmen, per la seva dona.
2: Sí. Molt bé, sí.
1: Ja estan escoltant, segur.
2: Antoni no sé si va anar a dormir tard.
1: Em sembla que sí, però trucarà.
0: Sí,
1: encara
0: és aviat.
1: Sí. Vinga. Adéu. Bé, em sembla que et falten pocs minuts per informatius o no n'hi haurà a les 11?
2: No sé, ja de moment no,
1: marca
2: no
1: res,
2: veig
1: no?
2: Cap.
1: No, doncs així
2: tenim
1: donem.
2: Una trucada aquí. Hola. Que no sé què.
1: Hola. Bona tarda.
3: Bon dia.
1: Bon dia. Amb qui parlo?
3: Bon dia.
2: Toni Cuenca.
3: Ah, sí. Ja m'esteu criticant. Deixa'm trucar, perquè
1: escolta... Okay, l'Antoni va anar de barraques i va...
3: No. Estàs pel jovent, ja. Ah.
1: Tothom diu el mateix, no sé si n'hi havia gaire de jovent.
3: No sé, però des de casa se sentia, eh?
1: Va venir tot cap al poble, això. I, en canvi, en Roman s'ha dormit tranquil tota la nit perquè cap a Sant Pere no hi anava.
2: No, jo. No
3: sé. Perquè el vent girava cap a Tordera.
1: Sí, jo a casa et dic, bueno, com si el tingués a dintre. Bé, i tu quina sardana te posarem?
3: Jo la que ve a continuació, també, com en David. Jo no tinc no com en Paet.
1: Doncs ara vindrà de continuació una que ha demanat la Quima de Canet, que és Rosa Maria, del mestre Josep Maria Damunt.
3: Ja, Rosa Maria ja em va bé.
1: Sí?
3: Vinga.
1: Doncs vinga.
3: Sí, home, dedico en Paes, que l'he sentit, en d'allò de...
2: En d'allò, sí.
1: A l'Enric.
2: En d'allò, sí.
3: Enric de Blanes, que ha trucat, també. Sí. En Xapelli.
1: Xapelli. Diu Xapelli igual que
3: jo. Jo li dic Xapelli.
1: Jo també.
3: En Capelli, els de Can Toies, els de Can Sureda.
1: Molt bé.
3: I a vosaltres i a tota la colla que toquem cada diumenge, i així se sent tothom al·ludit. I passar una bona festa major i endavant.
2: Ai, bé, la festa major. També teniu cassola?
3: Bueno, són pocs. A casa aquest any són 4 i demà farem una mica de festa i ja està.
1: Tu has de menjar verdures, que ja saps que...
3: Jo menjo poc, i cada vegada menjo menys. Els sofregits i tot això
1: ja
3: em fan reacció. No,
2: és veritat. Sí.
1: Mira, l'únic que li va bé amb en Salvador és el marisc.
3: El marisc també passiga,
2: Sí, tant que sí.
1: Sí, llavors es pot tenir àcid úric.
2: Hosti, doncs mira, que tinc preparat jo, no t'he dit anar, avui.
3: Jo m'agrada molt coses a la brasa i...
1: Clar que sí.
3: I para de comptar.
2: I truita de patates, que sempre va bé, això.
1: Tant,
3: truites de patates...
1: Ella rai que ja té el tros.
3: I mira, ara hi soc el tros un rato.
1: Sí.
3: A l'ombra.
1: I ara sí està més bé, que aquests dies...
3: A l'ombra.
2: Molt bé, Toni.
1: Cuida't molt.
2: Vinga, que passeu una bona festa.
3: Bon dia.
1: Bona festa major. Adéu.
2: Veiem qui tenim aquí.
1: Hola, bon dia.
4: Ai,
1: la Mercè.
2: Mira.
1: La Mercè Garcia.
2: Mercè sempre va de festa major.
4: Bona festa major a tots.
1: Igualment.
4: Per tots vosaltres, que us toca treballar amb festa major.
2: Ai, sí.
4: I que us toca treballar. Ui,
2: bueno, aquí unes suades.
1: Aquí suades.
4: Unes suades tremendes,
2: Sí, bueno.
4: Bueno. i doncs en farem a via per la família, per vosaltres i en general per tothom que celebri la festa major.
2: I quina sardana li posem, Joan?
4: Mira, la que vulgueu.
1: Jo li posaria el Rossinyol enamorat.
2: Carai.
4: Carai.
1: Perquè ella està enamorada del seu jardí, del seu pati. I llavors, faig el Rossinyol que li canta allà al jardí?
2: Carai.
4: Oh, què sí, més, què més pot lluir?
2: A mi només em venen pardals, res de Rossinyols.
1: Però, també deu cantar, home.
2: És veritat, eh? Sí.
4: Mira, veure ocells també fa gràcia.
2: Fa molta
4: també.
2: Gràcia, sí.
4: Anima, sí.
2: Jo els hi poso una mica d'aigua.
1: Doncs ja està, per tu, és el Rossinyol aquest.
4: Molt bé.
1: El Rossinyol enamorat.
4: Moltes gràcies. No us vull trobar més.
2: Vinga, Mercè. Bona festa.
4: Adéu.
2: Doncs bé.
1: Què fem?
2: No sé.
1: Posem aquí la sardana que hem dit de la Quima.
2: Clar, aquí ara ens toca això, la Quima.
1: La Quima que havia dit...
2: Aquesta
1: que
2: Rosa Maria.
1: Rosa Maria de Canet.
2: Sí.
1: No, bueno, és la Quima de Canet que l'ha demanat.
2: Sí.
1: No hi ha ningú més que me l'hagi demanada. No. Ah, sí. L'Antoni Cuenca que li indica que li posaríem aquesta, no?
2: Bueno,
1: l'11, sí.
2: Sí, l'11, Antoni Cuenca, Rosa Maria. Sí,
1: per tots, la va composar el mestre Josep Maria Damunt. Endavant tu, amb Rosa Maria.
2: Amb la Rosa Maria, en Josep M. Damunt, sí senyor, ho has endevinat, eh?
1: No, a vegades tinc això.
2: Tens un, eh?
1: Unes entrades i unes sortides.
2: No sé què.

0: I continuem amb les sardanes.
1: Ai, que bé.
0: I ara toca el torn a la Teresa Buixeda. Que ella ha demanat el Rossinyol enamorat.
1: Teresa Buixeda, Teresa Buixeda.
0: De Blanes.
1: Sí, el Rossinyol enamorat, que algú més li has apuntat.
0: Algú més li he apuntat.
1: La Rosa de Vidreres.
0: La Rosa de Vidreres, sí senyor.
1: Ah.
0: Doncs aquest Rossinyol anirà cap a Vidreres i cap a Blanes, però també des de Ràdio Tordera per arribar a tot el que és el mapa mundi. Perquè hòstia, nosaltres...
1: Aquest Rossinyol el mataràs volant,
0: Ah, també la Mercè García, l'hem apuntat la mateixa.
1: Clar,
0: i la Mercè García també,
1: Clar.
0: Mercè, ara me n'oblidava. Perdona, però vindrà a Rossinyol allà al jardí a cantar. Vinga, doncs aquest Rossinyol el va composar en Lluís Buscarons, que és un gran compositor.
1: Oh, i tant, en Buscarons, per ja tant, ho crec que sí.
0: Per tots els que l'heu demanat i tots els que escolteu Ràdio Tordera, sí.
1: Aviam,
0: el matí de sardanes.
1: És una sardana molt curta, molt curteta.
0: Molt curta, però és allò que dius, balladora, maca.
1: El pop petit, vols dir?
0: Sí, el pop petit i la bona confitura.
1: Doncs vinga.

0: Bene, continuiamo, non sì che la cortetta è.
1: Sì, molto. Corta,
0: non me ne dovranno i conti. No, bueno, non mira che Rossinosca te pressa.
1: Anava da branca in branca e si è cansato.
0: I ha da fare feina, no, non potremmo stare tutto il rato pendents del pati de la Mercè. Anem amb la Joana Molins i la Benita, perquè han demanat una sardana que porta per títol l'aplec de Sant Ramon.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Amb aquestes persones, doncs la Benita, que ja sabeu que li agrada molt les sardanes i sap el que tria, i la Joana li hem afegit, doncs escoltarem aquesta sardana que va composar el mestre Jaume Ventura Tort.
1: Sí, és molt airosa.
0: Sí, perquè... Ah, sí, és... Bueno, ja ho veureu, ja ho veureu.

0: Oi, quina calor que fa.
1: Ai, ai, tu, si fa calor, però bueno, haurem d'aguantar, no?
0: Sí. Bé, la gent que no coneix el programa de festes de Ràdio... Ai, de Ràdio Tordera, la festa major de Tordera, no. Si es posa a internet i busca, li donaran informació que diu Festa Major de Tordera.
1: Sí.
0: Eh? El municipi del Maresme allarga les festes fins 12 dies.
1: Home, és que vam començar el 15 i acabem el 26.
0: No, diu, en honor del seu sant, organitzant grans concerts al tradicional cercatastes...
1: Sí, ui, diu que hi havia una gentada de por.
0: I les populars barraques del Parc Prudenci Bertran.
1: Que encara n'hi havia més.
0: I si vols més informació, això ho poden trobar a internet, eh?
1: Sí.
0: Podeu punxar la web de l'Ajuntament de Tordera.
1: Doncs vinga, cap a la web de l'Ajuntament de Tordera. La tens aquí, la web, per dir-la?
0: Home, jo hi puc anar, però vols dir que no seria molt llarg, ara, això?
1: Ah, doncs deixem-ho.
0: Deixem-ho, no?
1: Que s'espavilin, ja la trobaran, no?
0: Ja la trobaran.
1: Bueno, doncs ara nosaltres que hem de trobar és la sardana que ha demanat Marc Massaguer, l'ha demanat la Montse Mainou i en Gabriel Páez, que és la sardana Maria de les Trenes, cantada per la Salomé.
0: Sí, senyor, i en Marc Massaguer sí que demana tot cantat, avui l'ha demanat.
1: Sí, l'ha demanat tot cantat, una que ja l'hem posat.
0: Sí, eh? I ara aquestes d'aquí, que s'hi han afegit, com a dius tu, no? En Páez, sí. Dila. Doncs busquem aquesta sardana, la Maria de les Trenes, de la Salomé.
1: Que està molt bé, m'agrada molt, a més del meu temps. Més
0: també, també és curta, la sardana aquesta.
1: Bueno, curta però airosa, maca.
0: Airosa, molt airosa.
1: Sí. I una bona lletra.
0: Sí, ella allò, al mirar-la tot passant, no?
1: Sí, ja. Feia moure les trenes, allò, feia fugir les trenes.
0: La bellesa d'un instant.
1: Bellesa, no sé. Era una bellesa d'un instant, allò. Saps si tens la càmera fotogràfica i agafes aquelles cues...
0: Com balla així la cua al vent.
1: Les trenes.
0: Aquesta era la Maria de les Trenes.
1: Sí, sí, sí, exacte.

0: Entones bé, eh?
1: No hi ha res que dir. És que jo he cantat amb una coral, eh?
0: Sí, sí.
1: La del clavé i el refilaires.
0: Sí, senyor.
1: I a part, aquí... canto casa sempre.
0: Una altra trucada.
1: A veure què tenim per aquí. Hola, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Qui és vostè?
2: No sé si... Tinc la veu una mica ronca avui.
1: Ai, carai, què fas aquí? Estàs remant? Estàs en el rem o estàs a Tordera? On t'estàs?
2: No, estic encara a l'Empordà.
1: Encara estàs a l'Empordà. Bueno,
2: avui sí, avui encara a l'Empordà.
1: Podem dir que és en Joan Prado o no?
2: Correcte, soc en Joan Prado de l'Empordà.
1: I què es vol dir en Joan Prado?
2: Aviam, voldria dir, pues, no sé, voldria demanar una sardana, no sé quina teniu...
1: Ara, mira, ens queda poca cosa perquè és tard i vol ploure. Ens queda una sardana que diu El cabell a la lluna. No sé si t'agrada El cabell. Tu la veus sempre, la lluna, no?
2: Jo sí, però la veig, la lluna. Jo estic a la lluna, també.
1: Tenim una altra que es diu Som-hi que s'acaba.
2: Però Som-hi que s'acaba, poder quedarà millor. Som-hi que s'acaba.
1: Doncs aquí ho vas dedicar, això.
2: Aquí la dedicarem, aquesta? Aquí la dedicarem?
1: No sé.
2: Podem dedicar, pues, al vostre patró de Tordera, no? El Sant Berto, que és demà.
1: Què dius? Quin sant és? Sant Berto?
2: Sant Berto, no?
1: Sant Bartomeu.
2: Sant Berto, jo dic Sant Berto.
1: Què em va fer?
2: Que porta el gabinet a la mà, eh?
1: No sé què porta a la mà. Sí, no sé, que el van trossejar, aquest senyor, eh?
2: Sí, era un màrtir. Era un apòstol, eh?
1: L'apòstol de Santa Rita.
2: Bé, doncs, ho dedico a tots els de Tordera, sí, i a tots els que celebren aquesta festa tan maca que teniu.
1: Moltes gràcies.
2: Per vosaltres, va.
1: Sabem que ha anat bé el rem i tot el que més són quantos.
2: Sí, tot bé, he aguantat. Però bueno, he rebentat, eh? No tinc ganes de festes avui.
1: Bueno, mira tu, vine demà. Ja ens veurem.
2: Bé, pues, per tots.
0: Vinga, gràcies.
1: Gràcies, igualment. Adéu.
0: Doncs
1: què farem ara? Ara que ens tocava fer... La de Mar, sí, la cantada. No, ja l'hem fet, la Maria de les Trenes.
0: Sí.
1: Ara hem de fer una que ens ha demanat la Fina, de Palafolls.
0: Correcte.
1: Que és la número 7.
0: El que veia la lluna.
1: El que veia la lluna, eh? Sí. De Josep Blanc i Reinal. I la Fina l'ha dedicat a tothom. I ens ha dit que a Sant Genís també fan una festa.
0: I el que veia la lluna...
1: Fan sardanes al
0: migdia. El que veia la lluna devia ser una mica...
1: No, el que veia la lluna és que dormia de dia... i aixecava de nit, i llavors la veia. Més fàcil, no?
0: Bé, sí.
1: Aquell veia la lluna perquè com s'aixecava ja sortia la lluna.
0: Sí, deu ser això, no?
1: Descobrim-ho.
0: Vinga, diem que sí.
1: Endavant.

0: Bé, doncs aquesta també ha estat una mica curta, no?
1: Sí,
0: oh, ja l'he trobat
1: sí,
0: curta.
1: Tenim moltes de curtetes avui, avui podem triar.
0: Avui anem per feina.
1: Sí.
0: Bueno, ara ens toca el torn a la Josefina Fullà.
1: Sí.
0: Ella ha demanat una sardana que diu «Som-hi, que s'acaba!»
1: Eh? I, però... I has apuntat a la Montse, també.
0: He apuntat a la Montse de Cal Ocellet.
1: Sí.
0: Per despertar el seu marit, que a vegades està adormidet.
1: Sí.
0: I també hem apuntat en Joan Prado en aquesta trucada que ha fet ara última.
1: Exacte.
0: Doncs per tots vosaltres.
1: I ara escoltem. Ens entra una trucada que intentarem poder atendre-la.
0: Ah, sí.
1: Veiem.
0: Hola, bon dia. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Oi, que molt seriós vostè.
1: Està menjant xiclet.
0: Xec, xec, xec o xinco?
2: He perdut la nit.
1: He perdut la nit, diu.
0: Ah, noi.
1: Jo he perdut la cartera.
0: I què voldria vostè?
2: He perdut la nit i tinc la veu... M'acabo de xocar.
0: Ai, no, no li recordo. Ai, mira, estem a Blanes. És
1: sí, amb la Conxita.
0: El de la Conxita. El Joan de la Conxita.
2: La tinc davant meu.
0: Ah, veu.
1: I nosaltres apuntem aquí Joan i Conxita, Joan i com Conxita. Aquella pel·lícula de...
0: Sí. Tarzan i la Xita.
1: No.
0: No, no, de quina pel·lícula és aquesta?
1: Aquest en Joan inventa títols, eh?
2: És un bon duo. El tema que ella me diu aquestes últimes setmanes sempre ets tu, que sóc jo que comença a parlar sí. I ella està aquí davant meu i ha dit també alguna tonteria. Bueno, jo la tinc de resultar i ara la passaré amb ella.
1: Podem posar-li a Joan una de la Salomé, que no l'ha tingut, tot dansant, no?
0: Ah, també.
1: Una cantada escurteta i ja hi podria dir cabrà, no?
0: Sí.
1: Què et sembla, Joan?
0: Joan i Conxita.
1: Tot dansant de la Salomé, et va bé?
2: Que si no és cantada, millor.
1: Ah, si no és cantada, millor.
0: Mira, tenim una aquí sense cantar, que és el vaixell il·luminat.
1: Carai.
0: Està Blanes, no?
1: Clar, està bé, està bé.
0: Passes per allà al port i veuràs un vaixell que està il·luminat, doncs ve de Ràdio Tordera.
1: Bé, bona pensada, no? El que passa que aquesta dura 5 minuts, Joan?
0: Bueno, no, però ara ja el teníem tot complet, ja anirà bé.
1: Sí?
0: Sí, ja veuràs.
1: Bueno, bueno.
0: Sí, perquè Joan i la Conxita s'ho mereixen, aquest vaixell.
1: Això sí. Això sí.
2: Bueno, nosaltres hem dormiscat molt per alguns incidents i per la música, que aquí estem celebrant Sant Bonòs i Maximià, no s'ha acabat encara, avui encara continua.
0: Ben
2: aquesta
0: fet.
2: Hora en el vermut.
0: Ah. Oh, no els deixa perdre res, eh?
2: I encara continua, a la tarda encara hi ha dues actuacions més.
0: Carai, carai.
2: Total que, bueno, pel tema de la dedicatòria, he dit a la fina que sempre és incombustible, sempre penses nosaltres, i la família nostra, les filles, que són les úniques que els escolten. I si
0: molt
2: no
0: bé.
2: Els escolten, els busquen en la carta.
0: I els hi fareu el memòria, també.
3: Bueno, doncs, maco.
0: A veure,
3: bon dia.
0: Hola, Conxita, bon dia.
3: Com en... tal?
0: Tot bé?
3: Jo, tot bé, tot bé.
0: La festa de Sant Bonat encara no s'ha acabat.
3: Ai, sí. No s'ha acabat encara, no?
0: Oh, punyeteros, ja sabeu on teneu, ja.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Que sí. Ja, bueno, doncs, que tinguem un bon dia i bona festa major. Doncs, i salut per tots.
1: Doncs, això mateix.
0: Doncs igualment.
1: Molt bé,
0: igualment
1: Conxita.
0: Per la gent de Blanes.
1: Gràcies. Adéu.
0: Que vagi bé. Adéu.
1: Doncs bé, ara sí que...
0: Ara que sí que ho teníem que fer. La Joan Prado i la Josefina, que dèiem...
1: No sé el que dèiem.
0: Som-hi, que s'acaba.
1: Clar, que no s'acaba mai, això.
0: No s'acaba mai. De l'Enric Curti, el gran compositor.
1: Però si aquesta ja l'hem posat.
0: No.
1: Bueno, va, doncs posem-la.
0: Posa-la, home.
1: Vinga.
0: Endavant.

0: La maca,
1: eh, que sí,
0: molt maca, balladora, un final apoteòsic.
1: Sí.
0: I ara ens toca una altra sardana, eh?
1: Sí, però...
0: Però primer farem un bloc publicitari.
1: Sí, però falta un xic, i si sembla podem posar una sardana, però una de curta, que la que ha demanat la Quimeta Costa.
0: Ah, sí.
1: I s'hi ha afegit la Quimeta Puig.
0: Sí, que és una sardana del mestre Francesc Mas i Ros.
1: Exacte, que és molt curteta.
0: I és Cardedeu.
1: Ah, això mateix.
0: Doncs vinga,
1: posem-la. I després a Publi, no?
0: Sí, d'acord.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
2: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
1: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
3: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
4: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
0: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
5: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, punts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
6: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
8: No! Primer has de fer la digestió!
7: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
8: Primer la digestió. Després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 937640607.
10: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: I després d'aquests anuncis publicitaris, nosaltres des de Ràdio Tordera estem en el Matí de Sardanes i complementarem una de les peticions de les trucades que ens han fet. És una sardana que ha demanat en Lluís Pi i hem afegit també la Quimeta Costa. És una sardana que porta per títol Vella Amistat. I també hem afegit a l'Enric de Blanes. Doncs vinga, anem per aquesta sardana.
11: Sí, és que tenim tants d'Enrics.
5: Sí, n'hi ha de tot aquí, tu. Doncs l'Enric de Blanes també l'hem afegit, que la dedicava pues, a en Cuenca i tots els seus amics.
11: I hem de sortejar després de la sardana.
5: D'acord, ho farem un sorteig, a veure qui s'emportarà aquest vermut que com molta gentilesa ens ofereix el Bar Terrassà.
11: I tant, doncs vinga.
5: Endavant.

0: Bé, doncs nosaltres que anirem aquí per fer un sorteig, no? A veure qui s'emportarà aquest vermut.
1: Ah, això mateix. Mira, tinc el bombo a punt. I com me diguis, faig caure una bola i a veure què surt.
0: Faci anar una mica més.
1: Ja?
0: Ja, va. Ui, te n'han caigut dues, no?
1: No.
0: Ah, no, tres?
1: Una.
0: Ah, és una... Que rebota, no?
1: Ha fet botets, fa botets. I és el número 8.
0: Doncs el número 8 tenim per aquí. És la Joana Molins. La Joana Molins té un vermut per dues persones. En aquí cal terçar. Doncs felicitats, vinga. Joana, ja saps, tu.
1: Vinga,
0: ja pots agafar amb en Vicenç i cap aquí.
1: Molt bé, doncs ara ens queda...
0: Ens queda una sardana que afegirem a una altra persona perquè no tenim temps de fer-ho, no? Sí. Li devíem la sardana a l'Àngel.
1: L'Àngel Miret.
0: L'Àngel Miret.
1: I has d'afegir la Joan i la Conxita.
0: I doncs en Joan i la Conxita de Blanes els afegim amb Gemosa Cinta, que és una sardana del mestre Ventura Tort.

0: Doncs bé, ha agafat una mica de... una mica de tosseta aquest noi, sí. I ens hem d'acomiadar, Joan.
1: Doncs mira, ens acomiadarem, com sempre, amb la Santa Espina, i si la volien escoltar també, sempre la demanen, amb Marc Massaguer, la Consol Chauvet, i nosaltres la dedicarem també a la Maria Dolors Oliveres, que sempre també tenim un record d'ella,
0: també,
1: si no és al començar el programa, a l'acabar.
0: I a tots els que venen de bona voluntat, a Tordera, per la Festa Major.
1: També, a tots.
0: També.
1: Moltes felicitats per visitar-nos, molta salut.
0: Adéu-siau i fins la propera, no?
1: Sí, el dia que ens toqui, que serà aviat.

Thank you.

0: començat a fer-ho.
1: Pensant que era tot el que era.
2: Aquesta sardana,
0: que és un prodigi de popularitat. Aquesta sardana, que li dirà

Lo guido, shots, e questo sarà

¿O no?

Thank you.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Càpsules informatives.
2: Dimarts 25 d'agost, a partir de 10:45 del matí, el Camp Ral acollirà el tobogan aquàtic, on disposarà d'una cua inclusiva. A les 5 hi haurà l'entrega de premis del No Badis i a 6:15, a la pista de l'Amistat, el concert amb l'orquestra La Salvatana. A les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà una audició de sardanes amb la Cobla Principal de Cassà i la cloenda de la 49a edició del curset de sardanes a càrrec de la nostra dansa. També

0: A 10:15, a la porxada de l'Ajuntament, hi haurà la serenata amb l'Orquestra Salvatana i, finalment, a 10:45, a Pista de l'Amistat, el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana amb el ball del Fanalet.
1: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments... Montsalut Veterinària. Estem al camí RAL 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
0: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dimarts 25 del concert a l'Embalat a partir de 6:15 amb l'Orquestra Salvatana. A les 7...
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 23 d'agost de 2026. La Festa Major de Tordera encara aquesta tarda un bloc d'activitats destacades que combinaran l'esport, la cultura popular i la tradició local. L'activitat arrencarà a les 6 de la tarda al camp de futbol de Tordera amb la disputa del partit de futbol de Festa Major 2026 organitzat per el Club Futbol Tordera i que enfrontarà l'equip local contra Reunint Futbol Club. Gairebé a l'hora, a 6:45 del vespre, a la festa es traslladarà als carrers del municipi amb una cercavila a càrrec del pobillatge tordarenc i la colla de geganters i grallers de Tordera. El recorregut sortirà des de l'Institut Lluís Companys i passarà pel carrer Amadeu Vives, al carrer Santa Llúcia, al de les Creus i al carrer Ciutadans, fins a culminar a la plaça de l'Església. A les 7 de la tarda, la mateixa plaça de l'Església acollirà un dels moments esperats de la jornada, l'acte d'elecció del pobillatge tordarenc 2026, on es proclamen els nous representants de la vila per al pròxim any. La nit d'avui viurà un dels moments més especials de tota la Festa Major. A 9:15 de la nit, la plaça de l'Ajuntament acollirà el pregó de festes, que enguany anirà a càrrec de l'associació sardanista La Nostra Dansa, amb motiu de la celebració del seu 50è aniversari. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va confirmar la notícia destacant la feina de l'entitat durant mig segle. Just abans del pregó, el consistori durà a terme un reconeixement públic a les entitats locals que enguany celebrin un aniversari especial. Tot l'acte que es podrà seguir directe a través de Ràdio Tordera i del canal de l'emissora. En acabar els actes institucionals, a les 10 de la nit, la llum i el ritme dels diables agafaran el relleu. La colla de diables de Tordera serà l'encarregada de cremar les primeres espurnes amb el tradicional correfoc, el trajecte que s'iniciarà a la zona del Pont de Ferro i acabarà a la plaça, on es donarà per finalitzat l'espectacle. Des de l'organització es recorda la importància de consultar les mesures de seguretat recomanades al web municipal i al tauler d'anuncis. Avui, darrer dia de barraques, aquest diumenge 23 d'agost començarà a escalfar motors amb l'animació d'Anna Gisbert DJ. El plat fort arribarà amb detallets un dels grups més consolidats a Catalunya en els últims anys i els agafarà el relleu Banda Neon. Per acabar, Anna Gisbert tornarà a entrar en acció tancant la nit de música de Festa Major amb una gran sessió preparada. Aquest dilluns vinent, 24 d'agost, la vila de Tordera viurà una de les seves trobades més arrelades i emblemàtiques en plena diada de Sant Bartomeu, la tradicional cursa del cos. Enguany, la prova manté el seu format d'obertura matinal per estalviar a participants i espectadors les hores de més calor de la jornada. Amb el termini d'inscripció en línia ja acabat, aquelles persones que vulguin sumar-s'hi encara podran fer-ho de manera presencial el mateix dilluns, d'un 9:15 del matí fins a 9:45, a la plaça de la Concòrdia. L'esdeveniment estarà obert a totes les edats i es dividirà en un total de 10 categories, mentre d'aquestes hi haurà la masculina, femenina i mixta, estructurades des dels més petits, fins a 3 anys, fins a la categoria sènior per a majors de 60. L'assignació de cada categoria es farà estrictament per l'any de naixement. Una vegada finalitzada la cursa, la comitiva es traslladarà cap a la plaça de l'Ajuntament, acompanyada per la cercavila de la colla de geganters i grallers de Tordera, on tindrà lloc la popular batiada de caramels. I acabem amb un breu apunt del temps. Avui diumenge que tindrem un dia estable amb temperatures que aniran des dels 21 graus en mínimes fins les màximes de 29-30 graus. Per tant, tornem amb aquest temps una mica calorós que marcarà la jornada d'aquest diumenge. Pel que fa a demà, també tindrem un dia molt similar, amb temperatures també estables, un dia assolellat i cap previsió de ruixats. Per tant, aquestes seran les temperatures d'avui i demà.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Set.1 FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la Rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bolets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Catalina Albert de Tordera, darrere la benzinera CEPSA. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
2: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
3: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment. Taller de zumba kids i taller de pintura amb diferents tècniques. Servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633 050016.
1: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la Rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bolets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Catalina Albert de Tordera, darrere la benzinera CEPSA. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
0: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
4: Diumenge 23 d'agost, a 2:15, al Parc de la Sardana hi haurà el torneig de bitlles infantils a càrrec de la penya del Bistec i les inscripcions s'han de fer al correu info@lapenyadelbistec.com i fins a 30 minuts abans de començar el torneig. A les 3 de la tarda, al camp de tir municipal hi haurà el torneig de tir al plat que organitza el club de tir al plat de Tordera. A les 6, al camp de futbol hi haurà el primer partit de pretemporada del Club Futbol Tordera contra Ronin. Seguidament, a 6:15, la Cercavila, que organitza el pubiatge torderenc amb la colla de Gegantes i Grallers de Tordera fins a arribar a la plaça de l'Església, on a les 7 hi haurà l'elecció del pubiatge torderenc 2026. Seguidament, a la mateixa plaça, a 10:15, hi haurà el pregó de festes, que podreu seguir la retransmissió per Ràdio Tordera, i el dia acabarà a les 10 de la nit amb el correfoc i les barraques amb Anna Gisbert, detallets, banda neon i de nou Anna Gisbert.
5: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-ho com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
6: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí Ral 180 de Tordera, Ozen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major!
7: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
8: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
9: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
10: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
11: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

secret. I don't just want to know about any secret.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matina de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat.
3: Al mateix temps, ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat precisament després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
3: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
1: D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà la fiscalia als missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
3: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
5: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden extendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
1: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys al Picat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
3: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
1: I en els esports, el Barça comença avui, aquesta nit, la defensa del títol de Lliga a partir de 9:45 al camp de l'Elx.
3: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades al Barça. Els blaugranes es volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial d'aquesta temporada.
1: Per la seva banda, i també en futbol, ahir l'Espanyol va sumar la primera derrota de la temporada a l'RCD Stadium, on va caure derrotat per 1-2 davant del Real Madrid per culpa d'un gol dels blancs a l'últim minut de partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen poc a poc a recuperar la normalitat al mateix temps que ja han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Quenet Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ahir actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
3: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè, si no, anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur, que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada. I llavors, doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com aquest. És un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que la magnitud.
0: Ens quedem al Vendrell, com estem explicant, un dels municipis que avui va recuperant la normalitat. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
1: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
5: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
4: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: Menys afectacions hi va haver a Torredembarra, al Tarragonès, on avui també es va recuperant de mica en mica la normalitat després d'aquests forts aiguats.
1: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'on a la Torre, Josep Sánchez.
6: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Valé Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
7: Quedarà abordar durant aquesta setmana, doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure. I també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja, doncs, produït per aquesta tempesta.
6: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la Festa Major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: Arran d'aquest episodi de pluges torrencials dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions, com diem, d'aquests xàfecs locals a la meitat sud, emeses pel Meteocat, però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva, ni tampoc durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos massius al mòbil, als mòbils, com diem, als municipis més afectats, i quins criteris determinen que s'envia un SLR i quan es descarta fer-ho?
1: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de què disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'SLR es determini de forma automàtica en nivells de risc 5 de 6, 5 o 6 sobre 6, i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espai segur sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I d'altra banda, recordem també que Protecció Civil continua mantenint en alerta el Pla Inuncat, en aquest cas per la previsió de pluges intenses per demà, especialment a l'oest i al nord del país.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia de demà i fins a la mitjanit es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana per això extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europact, que va tenir lloc ahir dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
8: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut, doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquests fets a la Generalitat. Parlem d'aquesta concentració ultra de Save Eurovact que va aplegar poc més de 50 persones.
1: El diputat de la formació Andrés García Berrio ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració van ser plenament discriminatoris, ja que promocionaven i defensaven una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidental, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ja de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys ja al Picat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha pogut confirmar la CN.
1: Els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a quarts de 5 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocament, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: I no ens movem de Lleida perquè el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc Sobrevies de la capital de la Paeria, segons fonts policials han pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies.
1: Els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el dia 20 d'agost. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona, disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia.
0: Parlem ara de medi ambient, perquè la platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
1: La prova, organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós, ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
9: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
10: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que surtin la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
9: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de fauna, perquè la temporada de caça de mitja veda comença avui a les Terres de l'Ebre amb quatre jornades autoritzades entre agost i setembre.
1: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
12: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, cotoprivat i societats de caçadors.
11: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
12: I no sé per què no s'unifica, per tres dies amunt, tres dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
11: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en clau local anem fins a Tarragona, que aprova molt bona nota l'estat de les piscines de la ciutat. La Unitat Tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament du a terme la campanya de control sanitari a les piscines municipals, a les dels clubs i centres esportius i educatius i a les d'establiments turístics i recreatius. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laia Tian Núñez.
13: En total es revisa l'estat d'unes 65 piscines de 35 instal·lacions de la ciutat. Allà s'agafen mostres, es comproven les condicions higièniques i sanitàries d'acord amb la normativa vigent, es fa una anàlisi de la qualitat de l'aigua i es revisa l'estat i les condicions de l'espai de bany i de la zona d'equipaments i de serveis. La tècnica de la Unitat de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, Jerry García, assegura que Tarragona aprova molt bona nota pel que fa a l'estat de les seves piscines.
14: La veritat, estem inspeccionant les fem cada any. Són centres molt grans, sobretot els càmpings, els hotels, que cuiden molt bé les seves instal·lacions.
13: La unitat realitza l'anàlisi abans que comenci la temporada i després torna a reexaminar en casos on es detecta alguna deficiència.
14: Hi ha alguna deficiència? Sí que tornem. Aquest any tornarem a 5 per alguna cosa en concret. Alguna vegada quan fem l'analítica doncs diem això s'ha de regular i ho regulen in situ en el moment. La veritat és que hi ha molt bona disposició. Són inspeccions llargues, complicades, perquè veiem instal·lacions, baixem a baix, on tenen els cubells dels productes químics i tot això, però bueno, en general surten molt bé.
13: Enguany s'ha dut a terme també una campanya de control a la restauració centrada en els punts de venda d'aliments i food trucks.
0: I en l'àmbit més turístic, més de 180.000 persones han visitat el Parc Natural del Delta de l'Ebre fins al 31 de juliol, mentre que el dispositiu d'informadors ambientals ha atès més de 52.000 visitants.
1: L'objectiu és conscienciar sobre la necessitat de respectar els espais protegits i especialment les zones de nidificació. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
15: El dispositiu d'informadors ambientals, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha atès més de 52.000 persones fins a data de 31 de juliol, quan es calcula que l'espai va rebre més de 180.000 visitants. En el cas del Delta de l'Ebre, la tasca dels informadors se centra especialment en explicar quines són les zones de nidificació protegides perquè es pugui visitar l'espai natural amb respecte. Guiomar Monet és informadora a l'illa de Buda.
16: Ens encarreguem de que quan l'usuari fa alguna cosa que no està bé, li expliquem el per què o informem i llavors ja garantim que es disfrutin d'aquests espais sense perjudicar-los. A part, també donem algunes informacions turístiques si les necessiten.
15: Bonet explica que el dia de l'eclipsi l'elevada capacitat de càrrega va obligar a tancar alguns punts de l'espai natural, com el trabucador. En aquest sentit, la informadora ambiental recorda la importància de col·laborar tots plegats per conservar el parc natural del Delta de l'Ebre.
16: Els esforços que es fiquen en conservació d'un parc natural sense la col·laboració ciutadana no tindrien cap sentit, perquè nosaltres estem intentant protegir un territori que s'ha degradat, i si no parem aquesta degradació, pues, no serviria de res els esforços que fiquem. Al final, el nostre objectiu és que les pròximes generacions continuen disfrutant dels espais com la nostra generació, les nostres pares o els nostres avis. I l'objectiu és aquest, que els usuaris disfruten dels espais naturals sense degradar-los.
15: En el cas del Parc Natural dels Ports es van atendre 12.170 persones i es calcula que va rebre 44.120 visitants durant el mateix període.
0: I parlem avui també de mascotes, en aquest cas del seu rol més terapèutic, i fins i tot que poden ser grans companyes per combatre la solitud.
1: Per aquest motiu, alguns hospitals fan teràpies assistides amb animals. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
17: Les mascotes formen part del dia a dia de moltes persones. Siguin mamífers, rèptils o aus, acompanyen els seus propietaris i els aporten alegria. Pere Molero, de la Clínica Veterinària Badalona, destaca que, sobretot per les persones grans que viuen soles, les mascotes són una part fonamental de la seva vida. A més, en el cas de la gent amb malalties o discapacitats, molts centres utilitzen els gossos en teràpies pels beneficis físics i emocionals que porten.
18: T'ajudar, diguéssim, a estar més relaxats, no? Bueno, sempre els gossos, doncs, evidentment, doncs els poden tocar, es poden acaronar i tot això, i això doncs els relaxa, doncs, a certs tipus de patologies, que a nivell intel·lectual doncs els animals ajuden.
17: Sigui a casa, al carrer o en una sessió de teràpia, les mascotes demostren que la seva companyia va més enllà de l'afecte. Amb petits gestos contribueixen a millorar la qualitat de vida de moltes persones i es converteixen en un suport imprescindible per afrontar la solitud, la malaltia o simplement el dia a dia.
0: Parlem ja de cultura i comencem fent-ho de castells, perquè a aquesta hora hi ha en marxa dues diades castelleres vitals per la temporada, la de l'Arbós i la de la Festa Major d'Igualada. Després que ahir es coronessin fins a 12 castells de gamma extra al Catllà, 8 de les colles tornen a plantejar dues diades amb castells de 9 i de 10.
1: La jove Xiquets de Valls ha descarregat el segon 2 de 9 amb folre i manilles de la temporada i un 3 de 9 amb folre. Mentrestant, els Verds de Vilafranca han coronat a l'Arbós un 3 de 10, un dels castells que li va quedar pendent a la diada d'ahir al Catllà. A la diada de la Festa Major d'Igualada, de moment els moixiganguers han descarregat un 5 de 8, però no han pogut descarregar en el tercer intent el 3 de 9 amb folre. Els Xiquets de Reus, de moment, s'han apuntat un 5 de 8.
0: I seguim amb més castells, perquè en aquest cas les quatre colles castelleres de la ciutat de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front així a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i també del públic.
1: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí del passat dimecres. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels xiquets a Tarragona.
20: És un debat que s'ha d'obrir. No soc jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si ficar toldos als balcons.
19: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
21: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
19: Josep Maria Gaia, cap de colla dels xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
22: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure què és, com ho podem millorar.
19: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
23: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera doncs tingués algun estat una miqueta així marejat.
19: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
0: Són les 2:23, anem a parlar d'esports.
24: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim amb futbol perquè el Barça comença la primera divisió al camp de l'Elche, on disputarà avui el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga.
1: Els de Hansi Flick ja són a la Canona, 2:45 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
25: We know that it's not easy because Elche...
26: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elche sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la. I per descomptat, volem guanyar.
25: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre en l'últim minut ahir contra el Real Madrid.
1: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs s'havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
27: Un jarro de agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo, evidentemente pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
0: Baixem ara a la segona divisió, on el centre d'esports Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada al Camp del Castelló.
1: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
28: El centre d'esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castelló, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabi en els propers dies al mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castalia, aquest Castelló Sabadell.
0: I en futbol femení, el Badalona Women goleja el Barça B per 4-0 en el darrer amistós de la pretemporada.
1: En la darrera prova de l'estiu, les catalanes van golejar i arriben a la primera jornada de la Lliga F contra l'Atlètic de Bilbao amb bones sensacions.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Della, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
3: ¿Qué es esto?
4: Conozco este lugar.
3: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
2: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
3: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
5: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
2: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
6: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
7: ¿Tú qué coño quieres?
6: Venganza.
8: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
2: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
8: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
9: La xarxa de...
10: The fallen leaf
11: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
1: Jo crec que, pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estaran nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen, vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps, bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi hauran períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com dur en el sentit que no... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada, pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n va, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
0: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens les enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior. Fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps? Que és com podria estar fent mil altres coses, saps? Que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps? Com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys, sí, un parell d'anys, i tampoc és com, vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja la coneixia, l'escola, però...
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i joder, és com la porta d'entrada aquest món al final, que jo sempre ho dic, no? Que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això i és com una xarxa superbonica i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, pues hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors pues, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens, que també és com difícil, no, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones assalariades són també molt precàries, bueno, saps? És tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de, que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
0: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
1: ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor, perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel la que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant-ho de la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment pues aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
0: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar que la seva àvia, el Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera, però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
1: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú, pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per, per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és al final qui s'enriqueix, és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
1: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues, vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra, o com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la Geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
1: Clar, jo crec que és, al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també bueno, amb meia, això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
0: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: agradat aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
1: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
5: Dilluns 24, el dia de Sant Bartomeu, a les 10 del matí, el camí ral acollirà la cursa del cos. I recordeu que les inscripcions es poden fer de forma física a partir d'un quart de 10 fins a 3:15 a la plaça de la Concòrdia. Un cop finalitzat, el cos, la colla gegantera i grallers de Tordera, acompanyarà amb una cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament, on a les 12 començarà l'ofici solemne. A la tarda, a 6:45, hi haurà el festival de patinatge artístic a càrrec de la secció de patinatge artístic del Club Patí Tordera. Seguidament, a les 7, a la pista de l'Amistat, hi haurà un concert amb l'orquestra Nova de Blanes i també l'estrena de la sardana del 50è aniversari composada pel músic torderenc Carles Llopart. A 11:15, al Passeig Fluvià, hi haurà els focs artificials a càrrec de la pirotècnia valenciana i, finalment, a 10:45, a la pista de l'Amistat, al Ball de Nit, amb l'orquestra La Nova de Blanes.
6: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
7: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
8: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
7: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
9: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
10: o a dentalcompany.es.
9: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
11: Autocars Barreda, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
12: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí ral 182.
13: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. FM.
14: What we're living in.

0: Bé, i és que, a més del programa de festes, tenim el programa de Tortera Festiu, és a dir, sí, que vostè tampoc no para, no? Que comença el mes de juny, que presenta totes les activitats que es va fent des del mes de juny. En el seu cas, en particular, hi ha un apartat dedicat al Casal de Joves, que és un molt, molt, molt interessant, tots els dimarts, amb el nom de Nits d'Estiu. Ara que s'ha acabat, quina valoració voldria fer vostè d'aquesta activitat dels dimarts en el Casal de Joves?
1: Estem molt contents, perquè vam canviar una miqueta la dinàmica, no? Sí. Perquè abans celebràvem cada any l'aniversari del casal, no?
0: Sí.
1: I es feia a la plaça. Llavors, també per voler remarcar on assagen tots els grups del casal de joves, voler que la gent s'acosti al casal i després també tindre un espai on la gent pugui sopar mentre es veu la música en directe i també doncs, aquesta combinació que fem de música, monòlegs, alhora també aquest any un mag. Creiem que és una alternativa d'oci nocturn, que afavorint doncs, també que la gent de Tordera a les nits tingui activitats. I la veritat és que només s'han de veure les reserves. Vull dir, el bar del Casal de Joves, cada dimarts, durant el mes de juliol, ha tingut ple. Ja. Llavors, això vol dir que ha sigut un èxit. Estem molt contents perquè, a part doncs, de les taules que té el bar del Casal, també tenim cadires per al públic que no ve a sopar i s'esgoten. Llavors, bueno, ens orgulleix que aquesta activitat estigui funcionant tan bé i que la gent de Tordera doncs, comenci a sentir molt seva.
0: Moltes felicitats. A mi, a més, penso que és molt interessant que el Casal de Joves, tothom, aquell espai, tothom el conegui, no? Perquè
1: sí,
0: no tothom s'hi acosta, no? Com que el Casal de Joves està una mica, com si diguéssim, una mica apartat del centre, a vegades tendim molt a venir al centre, a la plaça, a aquest espai molt més conegut, i llavors el Casal de Joves està lluny, i per tant a fer aquesta activitat em penso que és donar una esbranzida allà a la cafeta, al bar,
1: sí,
0: i a més al casal.
1: Totalment, no? De fet, és que no hem d'oblidar que Tordera és un municipi de 84 quilòmetres quadrats, no?
0: Sí.
1: Llavors tenim molta extensió de territori i des d'aquí, aprofitant doncs, que estem a la ràdio, vull agrair totes les entitats del nostre municipi i associacions de veïns, perquè gràcies a elles i gràcies a la programació de l'Ajuntament, el treballar d'aquesta forma conjunta ens garanteix que pràcticament a tot el municipi hi hagi activitat.
0: Uh-huh.
1: No? I com bé deia, no? Casal de Joves, que ens podem trobar que estem una miqueta més apartat del nucli antic, perquè al final Tordera
0: sí,
1: s'està fent gran
0: s'està fent
1: i s'està
0: gran,
1: connectant, exacte, s'està connectant tot. Doncs també totes les festes de barri, de totes les veïnats, el que fan és afavorir que també la gent es mogui i la gent de la pròpia zona també tingui una festivitat a celebrar i un oci a poder gaudir. Llavors ens orgulleix i volem seguir treballant tots aquests indrets del nostre municipi per aprofitar-los, perquè tenim racons molt bonics i doncs també per poder-li seguir donant vida.
0: Molt bé. Tal com hem comentat, la festa procura donar diversió i activitats a tothom perquè tothom s'hi senti protagonista, no? Tothom participi. Si li sembla, comencem pels més petits. Quina seria l'activitat que destacaria per la mainada, si és que hi ha una que sigui per la seva complexitat o per l'hora de preparar-la o per alguna característica sigui una mica diferent, no? O qualsevol d'elles és important.
1: Penso... Bé, és que és un conjunt, no?
0: Sí.
1: Però volem remarcar totes aquestes activitats més tradicionals,
0: sí,
1: no? Tot el que seria, doncs... De fet, aquests dies la gent pot veure pels aparadors, els ciutadans de Tordera, els aparadors dels comerços,
0: sí,
1: unes banderoles, que aquestes banderoles les hem fet perquè el comerç del poble doncs, també celebri la festa major. I en aquestes banderoles podem trobar les activitats més tradicionals,
0: uh-huh,
1: de la festa major. Doncs parlarem dels castells de sorra, del cos, dels focs artificials, parlarem dels gegants, del correfoc, doncs la passejada de motos clàssiques, tota una sèrie d'activitats que ens identifiquen molt, no? El pregó, les sardanes, les orquestres. Llavors, volem seguir donant molt i molt de valor a totes aquestes activitats tradicionals i alhora, per això et dic que és un conjunt, ajudar i col·laborar amb les entitats perquè ens segueixin aportant programació i que tothom doncs, pugui saber la seva activitat,
0: sí,
1: i poder proposar o activitats noves o recuperar-les.
0: Uh-huh.
1: No? Activitats noves, com podria ser, per exemple, el Nobodies, que està organitzat conjuntament amb l'Esplai al Garbell, okay, que estem molt contents de la feina que fan. Han fet una activitat que no vull dir, no vull enganyar, però més d'una cinquantena d'equips segur, i força, força més. El que passa que ara no recordo el número. No sé si anàvem a voltants del 90, o sigui que...
0: Molt bé, no?
1: De 90 participants, crec. Llavors, és una activitat nova de fa un parell d'anys que funciona molt bé, que el que fomenta és la participació en les activitats de la Festa Major. I des d'aquí, doncs, també agraïs la gran feina que fan. I alhora, per exemple, doncs, una activitat que van promocionar des de l'Ajuntament i la Comissió de Festes, que és la de Troba el Tort.
0: Van fer... Sí, és molt divertit,
1: sí,
0: això, no?
1: Van fer l'escut de l'Ajuntament de fusta, i el que fem és amagar el tort, que es separa de l'escut, no? I l'amaguem en algun indret del poble. Aquest any, de fet, a l'ermita de l'Arola el vam amagar i anem penjant pistes cada dia fins que el troben. Ens el van trobar el segon dia. O sigui que els tordarencs i tordarenques realment es coneixen molt bé al municipi, perquè la primera pista era una poesia,
0: yeah,
1: i la segona era una foto molt i molt de prop del que és l'arbre. I parlant amb els guanyadors, doncs van pensar a quines zones hi ha alzines a Tordera.
0: Ja. Yeah.
1: I doncs van anar a l'Arola i el van acabar trobant, no? I d'activitats que parlàvem de poder recuperar, doncs seria, per exemple, aquest any la baixada de carretons.
0: La baixada de carretons. Jo la baixada de carretons tinc un record. Jo fa 38 anys que visc aquí a Tordera, és a dir, que ja fa temps que... la meitat de la meva vida estic aquí, he estat aquí, no? Recordo que quan vaig venir es feia la baixada de carretons pel riu. Era la baixada del riu. Jo pensava, però si no n'hi ha aigua, no? I recordo aquella cosa i que va ser com una sorpresa, no? És a dir, i la veritat és que tornar-ho a recuperar, encara que no sigui en el riu, perquè en aquests moments hi ha zones que estan protegides i, per tant, no cal fer-les malbé,
1: sí,
0: no? I llavors, però és una molt bona pensada, aquella, no? Tornar a recuperar,
1: sí,
0: no?
1: Aquella activitat era la baixada en barca.
0: Sí, la baixada en barca.
1: I és una activitat que jo no la vaig poder veure perquè no havia nascut.
0: No havia nascut.
1: Però sí que mirant l'arxiu històric de Tordera, doncs vaig poder veure ple de fotografies.
0: Era molt divertit.
1: I deies, ostres, quina xulada, no? I de fet, parlant amb la gent, la gent es quedava imparada per el tipus d'activitat que era,
0: ah,
1: i dèieu, baixeu barques pel riu sense aigua.
0: Sense aigua.
1: I que a vegades, doncs, si no veus una foto, una fotografia, no t'ho imagines, no, del que es feia. I la baixada de carretons hem pogut recuperar-la, recuperar el circuit històric també, doncs, que era carrer Més i camí Ral, i ens fa molta il·lusió, gairebé una trentena de carretons.
0: Molt bé.
1: Molt contents de que quan recuperes una activitat o fas qualsevol activitat tingui aquesta participació.
0: Exacte.
1: Perquè això vol dir, doncs,
0: que
1: la gent la volia, no?
0: La volia, sí.
1: I ens va molt bé, també, que és una cosa que sempre dic quan puc parlar per la ràdio, és que la gent respongui l'enquesta de valoració de la Festa Major. És molt important per nosaltres que un cop acabi la Festa Major i l'Ajuntament, doncs, penja a la pàgina web l'enquesta, que la gent la respongui, perquè la baixada de carretons, en part, és gràcies a la demanda de la gent.
0: Ah, molt bé.
1: Que ho demanaven a l'enquesta, no? Llavors, vam estar estudiant com ho podíem fer, perquè no era fàcil recuperar l'activitat, i ho hem aconseguit, però en part, això, no? Doncs una demanda de la població, gràcies a contestar aquesta enquesta.
0: Molt bé. Una altra cosa, vull dir, dentro de totes les activitats que hi ha, que ja hem mencionat algunes, no?, com les tradicionals de sempre, hi ha una que jo trobo que, bueno, me fa una mica de pena que aquest any, bueno, a mi em fa pena, vull dir, no sé, que aquest any tenim tan pocs pobillos i tenim poc. No sé què passa, regidor, no sé si és que la gent jove això ho veu com una mica obsolet, o és que no sé, és a dir, no sé quina manera de posar-ho en marxa, perquè costa
1: bé,
0: molt.
1: Bé, el pobillatge, jo trobo que va tenir un punt d'inflexió fa uns quants anys endarrere, que va ser quan no podies votar els ciutadans, els joves i les joves de Tordera de l'edat que podien doncs, participar-hi a través del cens que ens arribava a les cases. I després dels màxims votats, doncs després eren candidats i la gent acabava votant. Per la llei de protecció de dades això es va haver de deixar de fer. Llavors, ara la gent s'ha de presentar. Hem perdut com aquesta part de tradició i de representació a través també del cens municipal, del vot dels ciutadans de Tordera, que crec que això no ajuda. No ajuda a que la tradició pugui seguir, segueix viva i segueix amb molta força, però que no hi hagi tanta participació. No. I aquí hi ha una feina també molt gran que no es veu, que és per part dels delegats del Poviatge Tordarenc. En Jordi i la Carla fan molta feina, ells han gaudit del poviatge des de dins, siguent doncs, hereu i pobilla de Tordera, en, si no vaig equivocat, 2023-2024, més o menys, aquells anys, i després doncs, també van ser representants del Maresme, i ara doncs, ocupen aquest càrrec de delegats. I ens ajuden molt a trobar aquesta representació. Aquest any, malauradament, ens falta la figura de l'Arauet, que és la que ha quedat descoberta, no? Sí que tenim hereu i pobilla, però només un hereu i una pobilla, i després doncs, tindrem la votació de la pobilleta, i tindrem doncs, pobilleta i dameta. Sí que és cert doncs, que aquest any doncs, perdrem, que tampoc ho vam tenir l'any passat, no? La figura doncs, del fadrí, no? La dama sí que la vam tenir l'any passat. Al final, és un canvi constant, perquè trobaràs que potser un any vas més coix, però el següent any has trobat alguns joves amb més ganes i que s'hi volen apuntar i tornes a recuperar doncs, totes les representacions del poviatge. Però no és gens senzill. I a vegades, o sigui, la llei de protecció de dades va molt bé, però per algunes coses doncs, ens posa traves de fomentar la participació.
0: No, bueno, vull dir, nosaltres, és a dir, tenim, bueno, a les 6 tenim notícies una altra vegada, vull dir, jo llavors he previst que vostè estigués aquí mitja hora perquè penso que deu tenir molta feina i, per tant, li deixarem que continuï amb la seva tasca. Però si vostè volgués dir quin seria el lema, quan vostè pensa en la festa major, vull dir, quin és el seu... La seva idea de com ha de ser aquesta festa, si li pogués de posar una etiqueta, quina etiqueta li posaria?
1: Doncs ha de ser una festa major de retrobament.
0: Perfecte.
1: Un espai familiar i on tots els tordarencs i tordarenques facin valer que són de Tordera i que es noti, que és el que volem, no? Doncs que la gent de Tordera s'orgulleixi, que creguin doncs, molt en la seva festa major i l'anunciïn a tots els llocs on van i que segueixi tinguent doncs, la força que té, però sobretot que sigui l'espai de trobada que volem que segueixi sent.
0: Jo crec que vostè ho està aconseguint, no? Senzillament perquè, primer, és molt variada, té moltes coses diferents, per tant, engloba moltíssima gent de diferents edats i si no t'agrada una cosa pots anar a buscar una altra, és a dir, que no és allò que diguis, bueno, és que no pots seguir-ho tot, tampoc. Seguir-ho tot és quasi bé impossible. Però, si més no, vull dir, segur que tens algun moment en què tens ganes de participar-hi. I també el fet de passar una enquesta, que faci una valoració, que faci propostes, i que l'Ajuntament les reculli, des de la seva regidoria es recullin, penso que és força important perquè aquesta festa cada vegada sigui més maca o més, bueno, millorar-la, no? Perquè en realitat sempre les coses es poden millorar, encara que sigui poquet, però sí, no?
1: Totalment. Sí, la festa major ha de seguir sent un espai de conservació d'activitats, de fomentar la participació, de fomentar noves activitats i, doncs, de poder-la gaudir, bàsicament.
0: Bé, regidor, jo penso que, des del control que tenim un minut, penso que no sé què si vol dir alguna cosa que jo m'he deixat perquè vostè vulgui afegir a tota aquesta...
1: Que aprofitem tots aquests dies per gaudir tots plegats i des d'aquí desitjar molt bona festa major.
0: Recordeu també que hi ha hagut canvi de lloc de les diferents activitats. Recordeu que el twirling es fa amb el
1: pavelló
0: parroquial i que, a més, tenim les habaneres que es traslladen des d'aquí de la plaça, se'n van a la pista de l'amistat, per tant, és a dir, haurem d'anar a un altre lloc, però sí que es podem continuar trobant. Moltes gràcies.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més destacades d'avui, dijous 20 d'agost de 2026. Canvi d'ubicació a les habaneres i presentació del pubillatge que marquen la nit d'aquest dijous a Tordera. A la mitja part se servirà el tradicional rom cremat preparat per la comissió de festes. El grup musical L'Hora del Pati farà ballar petits i grans a la pista de l'amistat. El concert espectacle familiar protagonitzarà el concert d'aquest dijous a les 7 de la tarda. La plaça de la Concòrdia acollirà dimarts que ve l'artesania a la fresca després de que s'aplaci aquesta activitat. Artesanes de Tordera muntarà un seguit de parades de 6 a 2 quarts d'11 a la plaça de la Concòrdia. El barri de la Sadana acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. La competició s'iniciarà a les 11 del matí i comptarà amb diferents categories segons l'any de naixement dels participants. I a punt per viure aquest dissabte el gran 3x3 de bàsquet de Festa Major, el CEP Tordera, ultima els preparatius d'una jornada esportiva que manté la categoria talent ocult. Acabem amb un altre punt esportiu. Avui a 8:45 del vespre l'exhibició de Turling a càrrec del Club Turling Vila de Tordera es durà a terme al Pavelló Parroquial.

0: i acabem amb un breu apunt del temps. Avui, ambient calorós amb núvols que poden augmentar durant el dia i cap a la tarda vespre està pràcticament assegurat el ruixat o tempesta. Cap a la matinada també, a partir de les 11, haurien d'haver caigut ja els primers ruixats i de la mateixa manera potser també alguna tempesta.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: començat a escoltar la cançó Vacaciones de Verano, és a dir, perquè gairebé tothom, o hi ha molta gent que està de vacances, i a més aprofitarem... aprofitarem aquests dies per gaudir de la Festa Major. En aquest programa, que avui dediquem bàsicament a la Festa Major, parlarem ara amb el president de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i Selva Marítima, en Jan Serra, que ens comentarà les activitats que tenen programades aquests dies, a més fins als 5 cèntims de la seva associació. Bona tarda, Jan.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com anem?
1: Molt bé. Acalorats, suposo, com tothom.
0: Quina calor, no? Us ha plogut a vosaltres? És que no sé des d'on em parles, tu.
1: Bueno, ara mateix és de Calella, des de casa meu.
0: Ah, vale, vale. Aquí a Tordera ha plogut, però el que ha servit ha sigut perquè aixecar molta més calor que abans, és a dir, fa una calor terrible. Bé, aquest programa durant tot l'any es diu a l'ombra de... Això és cultura, però a l'estiu ens n'anem a l'ombra dels telers, tenim telers aquí davant de la ràdio, i ens n'anem a dir una mica de la fresqueta que donen aquests arbres. Per començar, voldríem saber una mica més de la vostra entitat, quan es funda, quan sou, una mica que ens fessis 5 cèntims.
1: Bueno, som una entitat que ens dediquem a fer castells, bàsicament, com bé diu el nom. El 13, finals del 2013, principis del 14, i des de llavors ja cada any fins al dia d'avui. Quina era la pregunta?
0: La pregunta era, ens expliquessis una mica de quan es funda, quan sou... quan es trobeu, què feu, una mica que tu ens expliques la vostra associació, com funciona.
1: Molt bé, doncs bé, assagem un parell de cops a la setmana, assagem dimarts i divendres, el local d'assaig és el Forroll, davant del Marín de l'Anna, a Palafoll, i durant la resta de l'any doncs ens dediquem a anar per les diades tant nostres com les que som convidats per altres colles castelleres, i anar per arreu de Catalunya a portar els nostres castells que assagem cada setmana.
0: Bé, vosaltres, quin nombre de persones forma l'associació?
1: El número de socis afiliats de l'entitat seríem pel voltant d'unes 100-150 persones.
0: Molt bé.
1: I després, doncs, que... i assaig, més o menys, rondaríem els 40-50.
0: Bueno, és a dir, no sempre tothom assaja, és a dir...
1: No,
0: bueno.
1: No. Al final la gent ve quan pot, cadascú té les seves pròpies activitats i altres temes, i anem quadrant una mica amb el calendari que tothom pugui.
0: Bé... els castellers és una tradició molt antiga. Jo he estat buscant informació i sembla ser que ve de València, no? que nosaltres a Catalunya la transformem una mica, no? I agafem la part que és més de fer castells humans, i té una tradició de 200 anys, no? És a dir,
1: sí, sí, sí.
0: És a dir, una cosa que jo no creia que fos tan antiga, no? Creia que sí, que era antiga, i que, bueno, a més, on agafa gran renombrada és a Valls, no? Que a Valls és...
1: Exactament, sí.
0: És on realment allà es forma, agafa esbranzida per fer castells. Què necessita una persona per ser casteller?
1: Doncs realment és una activitat on hi té cabuda qualsevol tipus de persona. I al final totes les mides, totes les tipologies de persones tindran un lloc, tant sigui la pinya, el tronc, els més petits de dalt, el pom, músics, paradetes, gestions... Tothom pot trobar un lloc on sentir-se útil.
0: Tu ara, quan ens explicaves, ens deies que pot haver-hi molts tipus de gent diferent, no? I que, a més, no cal una cosa determinada. Però sí que ens has parlat de diferents moments per construir el castell. Ens els expliques una mica? Perquè els que no som neòfits no hi entenem.
1: Sí, quan, per,
0: doncs ens expliques una mica des de baix com anem pujant i com es diu cadascuna de les parts d'un castell.
1: Sí, bàsicament serien tres parts. La part que toca el terra seria la pinya, que és el gran gruix de gent. És tota la gent que aguanta tot el que pujarà cap a dalt. Llavors, per sobre de la pinya hi ha el tronc del castell, que es diu, que seria l'estructura del castell, el cos del castell, i a la part de dalt, a la part de dalt, són tres pisos sempre, que se'n diu el pom de canalla, que són els més petitons, més fàcils d'identificar perquè van sempre amb casc, i són els petits de la colla que pugen a dalt a coronar-lo.
0: Molt bé. Llavors, jo penso que no. Jo t'anava a preguntar quina edat que tenia algú per apuntar-se a fer castells, però em sembla que no cal tenir una edat determinada, no?
1: Bé, sí, per fer canalla al mínim són 4 anys. A partir de 4 anys ja poden començar a assajar i a veure com es va desenvolupant la pràctica. I per fer pinya sí que al mínim són 16.
0: Va ser pinya 16. Perquè, a més, la pinya és una cosa que també agafeu el voluntariat, no?
1: Sí, a vegades, acceptem totes aquelles persones que vulguin venir donar un cop de mà i a provar l'experiència i a veure com és el fet de portar un castell a plaça, tothom és benvingut.
0: Bé. Vosaltres, no és la primera vegada que actueu aquí a Tordera, heu vingut en diferents ocasions. Com veieu, és a dir, com reacciona la gent de Tordera? Vull dir, realment veieu que s'implica força, que s'ho mira o que realment participa en aquesta part que seria la pinya, no? Perquè és la que podem participar.
1: Sí, jo crec que hi ha una bona implicació, tant de Tordera com dels pobles quan se'ls necessita, quan sempre que hem fet crida als pobles en respost. I fa 2 anys, per exemple, vam fer crida per anar al concurs de castells i érem quasi 200 persones.
0: Molt bé.
1: Anant cap allà vam omplir 3 busos i a la vista està que quan fa falta i quan s'ha fet crida, la gent dels pobles es fan notar.
0: Perfecte, no? Vull dir, això deu donar ànims, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè quan fas coses, en realitat també vols que la gent participi, no?
1: Si no, oh, i tant.
0: Bé, si t'assembla, ara podríem parlar una mica de les dues activitats que tenim en el programa. Una és per demà divendres, que és el taller de castells. Què fareu exactament i com es pot participar?
1: Bé, un taller de castells, bàsicament, ensenyem una mica les passes més bàsiques, com pujar una persona, com fer un pilar, tot des de la part més bàsica per a persones que no tinguin experiència o per als més petitons també que aprenguin a pujar i com és sentir-se des de sobre d'una persona. Hi pot participar tothom és benvingut. I si el que li agrada en el taller, si el que veu i fa en el taller li agrada, doncs ara està convidadíssim a venir als assajos que fem setmanalment al Forroll a provar, a veure si vol seguir fent.
0: Bé, llavors, és a dir, tu dius si algú dels que demà ve a la tarda a participar en aquest taller té ganes, és a dir, el Forroll està a Palafolls, no?
1: A Palafolls, sí.
0: I està a prop de Marineland, no m'has dit?
1: Just davant del Marineland.
0: Just davant del Marineland. I quin horari feu?
1: Doncs mira, assagem dimarts i divendres. Els dimarts fem primer l'assaig de canalla, dels petitons, de 7 a 8, i l'assaig general de 8 a 10. I els divendres, assaig de canalla de 7 i mitja a 8 i mitja, i l'assaig general de 9:15 a 10:45.
0: Vale, és a dir, que de tota manera, suposo que demà si hi ha algú que digui «Ai, mira, jo això m'ha agradat molt, vull continuar, m'agradaria col·laborar»,
1: sí.
0: Vull dir, tu i vosaltres...
1: Estarà convidadíssim a venir demà mateix a assaig.
0: Assaig, molt bé, perfecte. Bé, llavors dissabte, és a dir, això seria per demà l'activitat que feu, però dissabte feu un castell caminant pel pont de ferro, que a mi això em sembla com a molt... que té una dificultat afegida, no? Això de fer caminar el castell, no? Perquè una cosa és que està amb un puesto allà quiets i que pugeu i que llavors a dalt puja l'enceneta i tota, i tothom estem allí mirant a veure... Però caminant?
1: Sí, sí, és un castell que té una complexitat afegida, que és el fet de portar-lo caminant cap a un altre lloc. Però és un castell que ens agrada molt. A Blanes hem fet sempre el Pilar caminat a la pujada fins a l'església.
0: Perquè l'església hi ha una pujada important, eh? L'església de Santa Maria, vols dir, no?
1: Sí, aquesta mateixa.
0: Juli!
1: Sí, sí, és una activitat que el poble té molt bona rebuda, encanta a tota la gent i s'omple el carrer, s'omple la plaça i està tothom molt expectant del Pilar i és un moment molt emotiu de la colla i esperem que això amb el pont de ferro a Tordera pugui ser també una activitat similar.
0: Penso que sí, perquè a més el pont de ferro és un lloc emblemàtic aquí a Tordera, no? Vull dir, és un pont
1: sí,
0: que es va construir.
1: És un lloc emblemàtic, és un pont bastant llarg pels assajos que hem fet. S'acaba fent llarg, una mica estret, però bueno, portem les mesures de seguretat necessàries i ho hem assajat molt bé. Llavors esperem que dissabte vingui molta gent a veure'ns. I que anirà molt bé.
0: És a dir, que nosaltres us haurem de veure des de baix, no? O des de fora, clar.
1: Sí, des de baix, des de ja el pàrquing de l'església, des de la vora del riu...
0: Sí, clar, perquè vosaltres ocupareu tota la zona, no?
1: Sí, el pont el necessitarem tenir lliure, perquè si no ens anirem entrebancant amb la gent.
0: Vale, és a dir, que vosaltres muntareu el d'això, anireu caminant i nosaltres, els que vulguem veure aquest castell que camina, és a dir, haurem d'anar o bé a l'aparcament de darrere de l'església o bé haurem d'anar a l'altra banda del riu, és a dir, quan s'acaba el pont de ferro, o des de baix.
1: Sí, o des de l'altre pont.
0: Clar, des de l'altre pont també ho podrem veure, sí, sí.
1: Des de l'altre pont suposo que hi haurà bones vistes.
0: I quants pisos fareu, llavors?
1: És un pilar de quatre.
0: És un pilar de quatre.
1: Sí, comptant la pinya, tres persones a sobre la pinya.
0: Molt bé. Julín, vale, jo que tinc vertigen, jo penso que a mi no me trobareu pas, eh? Vull dir, tinc molt de vertigen, és a dir que, bueno... Però, bueno, sempre gaudeixo molt de veure-vos, és a dir, m'agrada moltíssim, no? És una tradició preciosa, no? Una tradició molt nostra.
1: Moltes gràcies.
0: I molt
1: sí, sí, sí, oi tant.
0: Bé. No sé si vols afegir alguna cosa més. Jo penso que una mica hem informat els nostres oients de què podran veure i què poden fer si volen ser castellers, que no sé, bueno, jo penso que hem donat força informació, però, sí. sempre ens pot quedar alguna cosa que tu creguis que has d'afegir, doncs tu mateix.
1: Bé, repetir-me en el fet de que és una activitat per tothom, tothom hi té cabuda, que al final ser part de la colla no és només fer castells, també hi té moltes coses associades, activitats socials i activitats extracastelleres que fem. I res més, que qui vulgui venir és convidat a venir a provar i l'esperem, tant dissabte com demà al taller.
0: Una pregunta, vull dir, vosaltres ara, després d'aquí de Tordera, on marxeu? Si teniu algun lloc ja previst per marxar, per anar a fer un castell? O no?
1: Doncs mira, aquest cap de setmana, el diumenge, tenim Diada Lloret.
0: Ah, mira, veus? És a dir, que si volguéssim, a més... Bueno, nosaltres diumenge aquí tenim la festa... Bueno, estem en plena festa major, no?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Però si
1: sí.
0: Algú té ganes o li agrada o no sé què, sapigueu que, a més, el diumenge seran a Lloret. A quin lloc de Lloret?
1: A la plaça de l'Ajuntament, ben bé davant de l'Ajuntament, el diumenge per la tarda.
0: Molt bé. És a dir, que a més, no marxeu gaire lluny, també?
1: No, ens quedem a propet aquest cap de setmana.
0: Aquest cap de setmana marxeu, esteu molt a prop. Doncs gràcies, Jan, per haver volgut participar aquesta tarda en aquest programa, que bàsicament aquest dia estem dedicant-lo a la Festa Major, i gràcies també per col·laborar amb la nostra festa, del nostre poble. I ja saps, si alguna vegada tens ganes d'informar-vos d'alguna cosa de la vostra associació, ja tens el meu telèfon i cap problema per parlar-ne.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A tu. Bona tarda. Adéu,
1: Bona
0: Jan.
1: Bona tarda. Adéu.
0: Bé, i ara posarem una mica de música, escoltarem Amics, Tiets i Coneguts, una cançó d'estiu de fa 5 anys, que veureu que us agradarà molt.

0: Bé, doncs agrair també a en Jan que ens hagi explicat una mica què és el que es farà a través de la seva associació dels castellers, és a dir, dels castellers d'aquí, de l'Alt Maresme, i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que hagi estat aquesta tarda aquí amb nosaltres. Ja sabeu que el que faran serà fer un petit taller que, a més, es pot apuntar a qualsevol per veure què és el que es pot fer, com es fan els tallers, com es puja, tot això. I, a més, el dissabte faran el Pilar caminant pel Pont de Ferro. Recordeu que el Pont de Ferro estarà exclusivament per ells. I si voleu veure aquest pilar que camina, vull dir, haureu de veure-ho des de l'aparcament de darrere de l'església o al final del Pont de Ferro, o si més no, doncs, a l'altre pont, és a dir, bueno, com que estaran amunt, és a dir, els podrem veure fàcilment. Us recordo que, bueno, hi ha hagut canvis degut a aquesta pluja que avui ens ha caigut, que sembla ser que també pot tornar a caure aquest vespre. Us recordo que l'exhibició de Twirling s'ha passat al pavelló parroquial, i que és precisament a 9:15 del vespre amb el Club de Twirling Vila de Tordera, i que a més les Habaneres també hem hagut de marxar d'aquí de la plaça, tot i que sigui el lloc més emblemàtic per la Festa Major, i ens anem a la Pista de l'Amistat per les Habaneres. En aquest cas, aquesta nit podrem escoltar Habaneres amb el grup Peix Fregit, i a la mitja part hi haurà el tradicional ron cremat, com sempre, la presentació dels candidats i candidates al pubillatge a Tordarec, i durant la nit també hi haurà un espai per poder votar les candidatures al pubillatge a Tordarenc. Recordeu que heu rebut a casa vostra un full en el que podeu emplenar qui és... Bueno, només podem votar, que en aquest cas la pubilleta, perquè la pubilleta i l'hereu bàsicament sortiran perquè no hi ha ningú més. I ara ens n'anem un moment a publicitat.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Benvinguts a Mondart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mondart, t'esperem al Catedral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
3: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona Festa Major!
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No, primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 937640607.
7: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
8: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
7: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
9: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
10: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona Festa Major.
11: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
12: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
13: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: Escolta. Bé, doncs continuem amb aquest programa bàsicament destinat a la Festa Major, a fer un repàs de totes les seves activitats, i hem parlat ja amb el començament amb el regidor, amb l'Aniol Canals, sobre algunes coses de la Festa Major. Després també hem parlat amb en Jan, i després una mica més tard parlarem amb en Carles Llopart, que recordeu que enguany es celebra el 50 aniversari de la creació de la nostra dansa, i dins de la multitud d'activitats que han preparat i dins del concert de Festa Major del dilluns, el dia de Sant Bartomeu, a càrrec de la Cobla Orquestra La Nova Blanes, a les 6 de la tarda a la Pista de l'Amistat, s'estrenarà la sardana del 50 aniversari composada pel músic tordarenc Carles Llopart, amb el que podrem parlar per telèfon. Però de moment, abans que el truquem per telèfon, perquè a més en Carles està fora, no està aquí a Tordera, per tant podrem parlar amb ell, escoltarem una mica de música. No sé si heu sentit aquests dies a la ràdio que, o a la televisió, que l'aigua del mar està molt calenta, no? És a dir, que l'aigua del mar està excessivament calenta, que possiblement això provocarà tronades i canvi, bueno, no gaires coses bones. Una altra cosa que us vull dir és aquí que m'ha arribat una notícia ara, que s'està fent donació de sang a darrere de l'església de Tordera. Hi ha una persona que ha anat a donar sang i han dit, sisplau, que la gent hi vagi perquè sembla ser que es necessita força sang. Jo ja, a l'edat que tinc, ja no puc donar, havia donat sempre, és una cosa molt fàcil, te senten allà, vull dir, dones la sang, és una cosa que es recupera molt aviat, te donen un suc o alguna cosa perquè tornis a fabricar sang, perquè les únics que podem fabricar sang som nosaltres. Per tant, és a dir, recordeu, és una necessitat primordial donar sang. Per tant, totes aquelles persones que puguin donar sang, acosteu-vos vosaltres aquí a la darrera de l'església, que estaran aquí, el banc de sang està fins de les 5, bueno, estava des de les 5 fins a les 9 del vespre. Per tant, acosteu-vos i feu donació d'aquest bé primordial per la salut. Bé, i després, tal com us deia, escoltarem una cançó, jo deia del mar, perquè, mira, m'he recordat una cançó italiana de fa molts anys, de l'any 63, que cantava un cantant que es diu Gino Paoli, amb arranjaments de l'Enrico Morricone, que segur que el coneixeu per pel·lícules molt importants, que ell ha fet moltes bandes de moltes pel·lícules, i era una cançó que es diu Sapore di sale, sabor de mar, i Paoli va declarar que havia compost la cançó per una actriu, l'Estefania Sandrelli, que era la seva parella en aquell moment quan la va composar. Per tant, anem a escoltar una cançó bastant antiga, però que segurament que es portarà molt bons records. Sapore di sale.

0: Bé, doncs... Està? Estem trucant amb en Carles Llopart per poder parlar amb ell per telèfon, és a dir, de moment no ens hem connectat. Recordeu-vos el que us he dit, els canvis que hi ha d'ubicació del concert infantil, també, és a dir, a la pista de l'amistat, l'exhibició de Turling, que es farà al pavelló parroquial, la retransmissió de les avaneres, de la pista de l'amistat. L'exhibició de Twibbling es farà una retransmissió per Ràdio Tordera, per tant, podeu veure-la i també podreu escoltar aquells que no pugueu venir a les avaneres, les podeu escoltar en directe a través de Ràdio Tordera, que us facilitarà la possibilitat d'escoltar-la des de casa. Em sembla que ja tenim en Carles Llopart, no?
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, Carles, què tal?
1: Què tal? Com va? Tot bé per aquí?
0: Bé, i tu què tal per aquí caminant?
1: Aquí estic jo, des d'un poble, un poblet del País Basc, que es diu Pessaín.
0: Molt bé. Vull dir, què tal? T'està agradant aquest Camino de Santiago?
1: Sí. Justament avui estic, que fa un dia plujós, i estic amb jaqueta, amb el jersei,

0: Arrel de que aquest any l'associació La Nostra Dansa compleix 50 anys, és a dir, de la seva creació, has composat una sardana que s'estrenarà aquest dilluns en el concert de Festa Major. I aquesta, suposo que haurà de ser un encàrrec de l'associació, no? I com sorgeix aquesta idea?
1: Doncs jo diria que la idea, i quan me'n va emparir, em va trucar en Marià, que és el president de l'associació, i jo penso que ja deu fer almenys 2 o 3 anys que em van parlar per primera vegada.
0: Molines, no? Que previsor! Sí.
1: Perquè va ser quan van calcular que aquest any era els 50 anys, llavors hi ha tota una sèrie de coses que havien de fer, com demanar una subvenció a la Diputació, com, bueno, fer els preparatius, i que també escriure una sardana és una cosa que porta temps, no es fa d'una setmana per l'altra.
0: No, no, i tant.
1: M'ho van dir llavors, i llavors ja vam anar perfilant quan va faltar un any, de que es tirava endavant i de que jo començava ja a preparar, doncs, el tema.
0: Bé, llavors vull dir, tu, jo ara te'n volia preguntar, t'ha costat molt? És a dir, un any, com a mínim?
1: Sí, sí, jo, perquè jo tinc diferents versions del document, de que a vegades, per exemple, doncs, provo coses amb la copla, que és amb la formació de les sardanes, els 11 instruments de les sardanes, i tinc versions des de fa un any, des de l'agost del 2025, i tinc, doncs, diverses actualitzacions que he anat fent, doncs, a la tardor en vaig fer algunes, de cares a l'hivern vaig fer la primera versió acabada, i últimament, durant els últims mesos, he tornat a fer més petits canvis que quan hi ha cobles que, perquè tinc amistats o perquè hi vaig a tocar, em poden tocar la sardana, jo sento coses que potser sonarien millor o m'agraden més d'una manera diferent, i al final he anat fent canvis fins fa poquet. I ara ja sí que ja la tenim acabada i assajada, diguéssim.
0: I què voldries destacar tu d'aquesta sardana?
1: Doncs és una sardana que, quan, primer que em van dir que seria una sardana de celebració, perquè alguna cosa és una cosa a celebrar, no?, que la nostra dansa faci 50 anys. Llavors, la premissa que se'm va donar era que fos festiva, balladora, per la gent que vol ballar, o sigui, una sardana que quan la sents et tinguin ganes de ballar d'alguna manera. Uh-huh. Llavors, amb això, jo vaig començar a imaginar melodies que creia que podien funcionar i tot plegat. Llavors, hi ha melodies que són per la fila de davant, que són els instruments de vent fusta, i unes que són per la fila de darrere. Més enllà d'això, també hi ha acompanyaments, com l'acompanyament és com quan vols donar el color o quan vols explicar alguna cosa, potser d'una manera diferent. I he aprofitat per exemple, amb l'acompanyament, doncs, fer algun element que sigui típic de Tordera. Per exemple, al principi de la sardana hi ha un solo de flabiol, que seria com l'instrument de la copla, el que seria més semblant a un ocell.
0: Que seria molt bé, no? Que xulo, no?
1: Sí. Llavors, a part de, per exemple, al final dels curs, també hi ha una part a la fila del darrere, que és com si fossin onades petites, o com si fos un embroll, com si fos el riu.
0: Ah, molt xulo. Mira, jo precisament t'anava a dir què és el que t'ha inspirat, no? És a dir, clar, has agafat elements del poble, no?
1: Sí, sí, sí, està la intenció. I de vegades, vull dir, la música, òbviament, és subjectiva i són coses que, si no te les diuen, potser ni penses. Però a mi em serveixen per prendre eleccions de compositives, diguéssim.
0: Aquesta sardana, quina durada té?
1: Té una durada, bàsicament, és com una sardana normal, per als curts i als llargs. I els curts tiren 35 compassos, i els llargs tiren 80, si ara no ho recordo malament, 81 o 83. Tira imparell tant els curts i els llargs com és la normalitat en una sardana. L'únic que un cop la toquin, doncs poden tocar un curt, un llarg, o dos curts, o dos llargs, o fer el que és típic, que és o bé una sardana de 7 tirades o de 10 tirades.
0: Molt bé. I en realitat, quant temps? En realitat, totes aquestes tirades, quant temps dura?
1: Si fan una sardana de set tirades, del normal, el mínim que es balla a la plaça, dura, jo diria, entre 6 i 8 minuts.
0: Entre 6 i 8 minuts, que seria més o més el normal.
1: Sí, exacte.
0: Seria més o més. Jo anava a dir-te igual fins a 9, però no, fins de 6 a 8 minuts. Bé, i tu li has posat un títol a aquesta sardana?
1: Sí, no? És un títol que va consensuat entre l'associació i jo. I es diu 50 anys, fil de temps. Que és un títol 50 anys, fil de temps.
0: Ah, molt bé.
1: Els 50 anys fa referència a la fita, no, d'aquesta

0: d'aquesta edat que fa que compleix l'associació. I el fil de temps és, el que vol dir és com el fil de temps que s'allarga des de les generacions que van començar a portar aquesta associació fins a les noves generacions que agafen el relleu i que continua. O sigui, és una cosa que s'allarga amb el temps i que va cap al futur.
1: Bé, doncs no sé, penso que... No sé si es vols explicar alguna cosa més, perquè nosaltres teníem moltes ganes de saber, vull dir, què és el que escoltaríem aquest dilluns. És a dir, i bueno, ja estarem preparats per anar a escoltar-la, vull dir, amb la
0: cobla. Exacte.
1: Bé,
0: és la cobla es diu Nova Blanes.
1: Nova Blanes. Tu hi seràs per aquí o no?
0: Sí, jo aprofitaré per ser-hi per explicar quatre coses, quatre pintallades de l'obra.
1: Ah, molt bé, perquè sempre va molt bé. És això que ens expliqueu els músics, el per què. Bueno, totes aquestes coses que tu ens has dit del flabiol, de l'ocell i tot això, vull dir, encara ho escoltes amb molta més atenció i dius, ai, mira, doncs sí, això vol dir això que està dient ell. No? És a dir, que això sempre s'agraeix moltíssim. Bé, Carles, no sé si vols explicar-nos alguna cosa més, vull dir...
0: Res, jo estic aquí, però ja sé que la Festa Major d'Ordre ja comença i a la que arribi jo ja estarà encetada. Aprofito per dir que també convido als oients a anar al pregó d'aquest any, que serà càrrec de la nostra dansa i que també serà molt interessant i amb alguna sorpresa.
1: Ah, mira, lo de la sorpresa m'ha agradat.
0: No dic res, si dic tot.
1: Bueno, sí, com a mínim ens has vingut ganes de... Bueno, normalment el pregó, la plaça sempre s'omple, no? I suposo que aquest any, vull dir, és que 50 anys no són... Bueno, no seria en castellà, no és poco de pavo, no? 50 anys són molts anys, no? Hi ha hagut molta gent aquí treballant
0: i
1: que ha anat continuant, ha fet aquest fil, no? Que ha anat continuant el fil, aquest fil que es fa i es desfà amb aquesta pel·lícula. Aquesta no es desfà, no? Aquesta pel·lícula que està de moda ara, no? Bé, doncs, moltes gràcies per estar aquí, vull dir, i per haver-nos explicat una mica més d'aquesta sardana que podrem escoltar dilluns, i estarem atents de la sorpresa... La sorpresa que ens tens preparat, que ens teniu preparats.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A tu, Carles. Bon camí.
0: Merci, bona tornada.
1: Vale, adéu. I ara ens n'anem a publicitat.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
1: Dissale, perquè som italià.
4: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
5: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí ral 180 de Tordera, Ozen Descans. I fes que els teus somnis siguin. Bona festa major!
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
8: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Bé, abans us hem anunciat Sapori de Sale, en realitat no l'hem posada perquè ens hem... us he dit que anava aquell moment, però hem escoltat a la Rafaela Carrà amb una cançó que en realitat ens toca molt de prop avui, que és la de Fiesta, no? Perquè estem de festa. Però ara sí que escoltarem aquesta cançó que us he dit, que parlaven també del mar i de que puja la temperatura del mar, que això no està anant gens bé, no?, amb aquestes temperatures tan altes. I també us torno a recordar que podeu veure a través de Ràdio Tudera i a la retransmissió de l'exhibició de Twirling a les 20:30 des de el pavelló parroquial i a les 22:30 des de les Havaneres amb el grup Peix Fregit, perdó. I després podem a la mitja part hi haurà el tradicional rom cremat, però tot això ho podreu veure i podreu seguir a través de Ràdio Tordera. I ara escoltem aquesta cançó italiana, Sapori di Sale.

Bé, abans us he anunciat dient-vos que hi hauria l'exhibició de Turlin, també la podríem la farien, la retransmetrem a través de Ràdio Tordera, però no és així, m'acaben de comunicar que no, per tant, no, el que sí que retransmetrem serem les habaneres amb el grup Peix Fregit, amb el tradicional a la mitja part el ron cremat i la presentació dels candidats i candidates al pujatge tordarenc. Bé, demà és divendres, tenim el concurs de castells de sorres, el taller de castells que hem dit abans, el cercatasques, que ja, sí, els que hàgiu tingut ganes de participar i ja haureu tret el vostre etiquet, les barraques, el vespre, el Parc Prudenci Bertrana. El dissabte tenim un torneig, una passejada de motos clàssiques, la baixada de carretons, que a més el regidor ens ha explicat que era una de les activitats que s'havia inclòs senzillament perquè la gent ho ha demanat, que hi ha diferents categories, que hi ha el Pilar, que hem dit abans, que hem parlat amb en Jan Serra, el president de la Colla Castellera, de l'Almaresme. També el dissabte, al vespre, continuem amb les barraques. El diumenge tenim el torneig de bitlles. També tenim el Cercavila, a càrrec del pobillatge tordanenc, la Colla de Geganters i Gallers, l'elecció de la pobilla, el pregó de festes, que com ja sabeu, serà a través de la nostra dansa, que a més tindrem una sorpresa, que això ens ho ha avançat en Carles Jopar, el correfoc amb la Colla de Diables, també una altra vegada les barraques, i el dilluns, el dia de Sant Bartomeu, pues, com sempre, la carrera del cos, l'ofici solemne, el tradicional festival de patinatge artístic, i ja dilluns ja tindrem a la pista un concert amb l'Orquestra Nova de Blanes, i al passeig fluvial tindrem els focs artificials amb la pirotècnia valenciana, el dimarts 25 la pista, el concert amb l'Orquestra Salvatana, l'audició de sardanes de la cluenda de l'edició, la 49 edició del curset de sardanes, el ball de nit, el ball de fanalet, que és una altra cosa nova d'enguany, és a dir, el ball del fanalet, aquell que s'ha d'encendre, que és molt xulo, a més, i el dimecres, com sempre, per acabar aquesta festa major, el sopar popular, que segurament que ja haureu tret els tiquets per poder participar-hi. Bé, des d'aquí anem acabant avui amb aquest programa que hem dedicat bàsicament a la festa major, i que des d'aquí volem pues, agrair-vos i desitjar-vos una molt bona festa major, que us ho passeu molt i molt bé, que participeu en totes les coses que es vinguin de gust. Ja sabeu que podeu triar i remenar, teniu el llibret en el que podeu consultar totes aquestes coses que es fan durant aquests dies, i a més recordeu que hi ha una plana en la que ens diu que hem de fer una sèrie de bones pràctiques per poder gaudir de les barraques. Per tant, llegiu atentament aquestes bones pràctiques, diu que és el que s'ha de saber per gaudir d'unes barraques divertides, cíviques i segures. I res més, doncs, desitjar-vos molt bona festa major des d'aquí, i a més escoltem una cançó que ens sembla que tocava, que és una cançó d'en Serrat que parla de la fiesta, no, parla de la fiesta del dia de Sant Joan, però és igual, perquè al cap i a la fi és una festa, que també em posen banderoles al carrer, totes aquestes coses, i escoltem per acabar aquest programa aquesta cançó. I com sempre us espero el proper dijous a l'ombra dels tilers, aquí a Ràdio Tordera, per parlar-vos, com sempre, de coses de tipus cultural que, a més, passen en el nostre poble i que ens omplen d'alegria i de diversió. I, com sempre, agrair també a en Pons a la seva col·laboració aquesta tarda, perquè hem tingut moltes trucades, molta gent aquí en el programa, i hem hagut de fer, pues, estar molt atents a que tot marxés perfectament. Doncs, bona festa major! I fins dijous vinent. Adeu i escoltem-nos.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-ho com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
2: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
5: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
0: Càpsules informatives.
6: Dimarts 25 d'agost, a partir de 2:15 del matí, el Camí Ral acollirà el tobogan aquàtic, on disposarà d'una cua inclusiva. A les 5 hi haurà l'entrega de premis del Novadis i a 6:15, a la pista de l'Amistat, el concert amb l'orquestra La Salvatana. A les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà una audició de sardanes amb la Cobla Principal de Cassà i la cloenda de la 49a edició del curset de sardanes a càrrec de la Nostra Dansa. També, a 10:15, a la porxada de l'Ajuntament, hi haurà la serenata amb l'Orquestra Salvatana i, finalment, a 10:15, a Pista de l'Amistat, el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana amb el ball del Fanalet.
7: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
9: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: These men have receptions, Matlock, A50632, and Bat Shelter, A39879. They have receptions.
1: Yeah.
0: I doubt that.
2: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
3: Tot el que tinc és tot el que m'has donat. Com pot ser que no et preocupi que depengui tant de tu? Et vaig donar tot l'amor que duia dins. Veig que m'has mentit i em resulta ben absurd. Aneu abraçats, us veig creuant el carrer.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Tot el que buscava el tenia ben a prop. Tot el que buscava el tenia ben a prop.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
3: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camí Ral 180 de Tordera. Ocen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
7: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
6: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29, reserva al 93 764 53 82.
8: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 10:45, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
2: Carbi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249. La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa, on treballen les emocions a través del moviment. Taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques. Servei d'acollida i menjador. I disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera. I el telèfon 633-05-0016.
9: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
10: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 23 d'agost de 2026. La Festa Major de Tordera, encara aquesta tarda, un bloc d'activitats destacades que combinaran l'esport, la cultura popular i la tradició local. L'activitat arrencarà a les 6 de la tarda al camp de futbol de Tordera amb la disputa del partit de futbol de Festa Major 2026, organitzat per el Club Futbol Tordera i que enfrontarà l'equip local contra Ronin Futbol Club. Gairebé a l'hora, a un quart de set del vespre, a la festa es traslladarà als carrers del municipi amb una cercavila a càrrec del pobillatge tordarenc i la colla de geganters i grallers de Tordera. El recorregut sortirà des de l'Institut Lluís Companys i passarà pel carrer Amadeu Vives, el carrer Santa Llúcia, el de les Creus i el carrer Ciutadans, fins a culminar a la plaça de l'Església. A les 7 de la tarda, la mateixa plaça de l'Església acollirà un dels moments esperats de la jornada, l'acte d'elecció del pobillatge tordarenc 2026, on es proclamen els nous representants de la vila per al pròxim any. La nit d'avui viurà un dels moments més especials de tota la...

0: La festa major, a 2:15 de la nit, la plaça de l'Ajuntament acollirà el pregó de festes, que enguany anirà a càrrec de l'associació sardanista La Nostra Dansa, amb motiu de la celebració del seu 50è aniversari. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va confirmar la notícia destacant la feina de l'entitat durant mig segle. Just abans del pregó, el consistori durà a terme un reconeixement públic a les entitats locals que enguany celebrin un aniversari especial. Tot l'acte que es podrà seguir directe a través de Ràdio Tordera i del canal de l'emissora. En acabar els actes institucionals, a les 10 de la nit, la llum i el ritme dels diables agafaran el relleu. La colla de diables de Tordera serà l'encarregada de cremar les primeres espurnes amb el tradicional correfoc, el trajecte que s'iniciarà a la zona del Pont de Ferro i acabarà a la plaça, on es donarà per finalitzat l'espectacle. Des de l'organització es recorda la importància de consultar les mesures de seguretat recomanades al web municipal i al tauler d'anuncis. Avui, darrer dia de barraques, aquest diumenge 23 d'agost començarà a escalfar motors amb l'animació d'Anna Gisbert DJ. El plat fort arribarà amb detallets un dels grups més consolidats a Catalunya en els últims anys i els agafarà el relleu Banda Neon. Per acabar, Anna Gisbert tornarà a entrar en acció tancant la nit de música de festa major amb una gran sessió preparada. Aquest dilluns vinent, 24 d'agost, la vila de Tordera viurà una de les seves trobades més arrelades i emblemàtiques en plena diada de Sant Bartomeu, la tradicional cursa del cos. Enguany, la prova manté el seu format d'obertura matinal per estalviar a participants i espectadors les hores de més calor de la jornada. Amb el termini d'inscripció en línia ja acabat, aquelles persones que vulguin sumar-s'hi encara podran fer-ho de manera presencial el mateix dilluns, d'un quart de 10 del matí fins a 3:15, a la plaça de la Concòrdia. L'esdeveniment estarà obert a totes les edats i es dividirà en un total de 10 categories, mentre d'aquestes hi haurà la masculina, femenina i mixta, estructurades des dels més petits, fins a 3 anys, fins a la categoria sènior per a majors de 60. L'assignació de cada categoria es farà estrictament per l'any de naixement. Una vegada finalitzada la cursa, la comitiva es traslladarà cap a la plaça de l'Ajuntament, acompanyada per la cercavila de la colla de geganters i grallers de Tordera, on tindrà lloc la popular batiada de caramels. I acabem amb un breu apunt del temps. Avui diumenge que tindrem un dia estable amb temperatures que aniran des dels 21 graus en mínimes fins les màximes de 29-30 graus. Per tant, tornem amb aquest temps una mica calorós que marcarà la jornada d'aquest diumenge. Pel que fa a demà, també tindrem un dia molt similar, amb temperatures també estables, un dia assolellat i cap previsió de ruixats. Per tant, aquestes seran les temperatures d'avui i demà.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major. Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
1: Per menjar bé no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé pots venir a la Rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bleig, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera Cepsa. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
2: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
3: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
4: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes al Josa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes al Josa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
5: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Capirral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
7: No! Primer has de fer la digestió!
6: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
10: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Esports de Tordera, a punt perquè arrenqui una nova temporada del Club Futbol Tordera, una temporada diferent, una temporada amb nous equips, una temporada en una nova categoria. Avui el Club Futbol Tordera s'estrena i ho fa d'una forma immillorable, amb un partit de festa major. I nosaltres aquí des de Ràdio Tordera que us ho explicarem avui. El Club Futbol Tordera de Guillem Ferrer, amb novetats que per fi podrem veure ja en directe, amb nous jugadors que han arribat, amb juvenils que s'estrenen. Vaja, avui gaudirem moltíssim. S'enfronta contra uns també vells coneguts, el Ronin, entrenat pel tordarenc Narcís Barrera, i també un parell de tordarencs que es troben en les files de l'equip presidit per Ibai Llanos. Amb nosaltres per explicar aquest Club Futbol Tordera Ronin, tinc aquí al costat en Genís Bàsquet. Bona tarda.
1: Bona tarda, Ot.
0: Com estàs, Genís?
1: Doncs em la veu una mica regular, però amb moltes ganes ja teníem moltes ganes de tornar aquí als micròfons per veure com juga aquest Tordera.
0: Si tens la veu així vol dir que t'ho has passat molt bé.
1: Exacte, i igual de bé ens ho passarem el dia d'avui amb aquest partidàs que ens espera.
0: És un autèntic partidàs, ara en parlarem. Pau Serrano, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Ot.
0: Com estàs?
2: Estic molt il·lusionat, la veritat, per aquest partit. El Ronin al final sempre és un gran equip amb el que jugar, i aquesta serà la segona vegada i amb moltes ganes de que comenci.
0: I tant que sí. Pau, moltes ganes també perquè t'estrenes en un inici de temporada, eh?
2: Sí, sí.
0: Comences la temporada des de zero, aquest any estaràs també amb nosaltres.
2: Sí, molt, exacte.
0: Molt content que estiguis amb nosaltres. I avui també està d'estrena la Eli Sopí, què tal?
3: Bona tarda.
0: Com estàs?
3: Bé, amb moltes ganes de que comenci tot el partit i de que comenci la temporada ja per començar a agafar rodatge amb vosaltres.
0: I tant que sí, t'havíem escoltat el show dels esports amb en Jordi Duran. Aquesta temporada t'estrenes amb nosaltres a les Transmis de Futbol. Molt benvinguda.
3: Moltes gràcies.
0: Ens ho passarem molt bé, ja veuràs tots plegats. Avui també ens acompanyen Agustí Jardona a la producció, Lluc Carbonell i en Damià també a les càmeres, l'Albert Sabater també des del control de so, i un servidor, Otman Resa, encantadíssim de ser una temporada més amb tots vosaltres. Ja he perdut el compte, un dia d'aquests les hauré de comptar, però que no s'acabi mai, que diuen aquells. Avui el Club Futbol Tordera, Genís, que com dèiem ara, rep un rival amb el qual ja ens vam enfrontar la temporada passada, però tots dos han canviat, eh?
1: Sí, tots dos han canviat perquè trobarem noves cares a tots dos conjunts. Comencem per el Tordera perquè és el que tenim més a mà, amb diferents incorporacions, tres si no m'equivoco. Hem vist a Carlos, hem vist a Enzo, hem vist a Madu, tots tres que han arribat aquestes setmanes, i ja hem vist que s'han anat integrant a l'equip. Per tant, els podrem veure ja amb aquests primers minuts com a tordarencs. I d'altra banda, a Ronin, que també tenim noves cares, ara mateix no recordo, però pel que sé, aquestes setmanes han anat fent les proves per als jugadors, perquè ja sabem que l'objectiu d'aquest equip és anar escalant categories el més ràpid possible. Per tant, doncs, que amb aquest també nivell, diguéssim, de fama, de reconeixement que té de la gent, doncs aniran coneixent noves cares cada temporada, i aquest serà el cas d'avui. Per tant, podrem veure també nous jugadors en aquesta plantilla visitant.
0: Tots dos equips han aconseguit una mateixa fita aquesta temporada, que és guanyar la Lliga.
1: Oh, i tant, sí.
0: El Club Futbol Tordera, com a mínim en els últims 15 anys que he estat jo, no havia guanyat la Lliga. Havia pujat de categoria, però sense ho havia guanyar. Fet en play-off. En el play-off o amb el Covid, que sí, va ser es va interrompre,
1: sí,
0: i va pujar.
1: Jo és el primer campionat que veig d'aquí amb la ràdio, sí que...
0: I això suposa una cosa, benvolguts amics, i és que el Club Futbol Tordera disputarà aquest any, per primer cop en la seva història, la Copa Catalunya.
2: Sí, una competició, la veritat, molt prestigiosa, on juguen els grans equips de Catalunya, com són el Barça, l'Espanyol o el Girona.
0: La veritat és que segur que serà interessant. El primer partit serà dissabte vinent a les 6 de la tarda, si no m'equivoco. En tot cas, aquesta setmana ja us ho anirem explicant tot a poquet. Genís, volia començar amb tu parlant de les alineacions. Anem a conèixer els titulars i la banqueta, que són llargues.
1: Doncs mira, comencem per al local, per al Club Futbol Tordera, que sortirà amb Òscar a la porteria amb el número 1, amb el 2 Carlos, amb el 3 Àlex García, que torna després d'aquesta temporada una mica ausent també per motius
0: laborals.
1: Biel Pla amb el número 15, amb el 14 Juanma, amb el 23 Serrano, amb el 4 Barceló, amb el 20 Dani Plaza, amb el 17 Enzon, amb el 9 Marc i amb el 99 Gio. A la banqueta de Tordarenca, que tindrem amb el 13 Pepe, amb el 6 Jandro, amb el 8 Pide, amb el 10 Arnau Mainou, amb l'11 Carlos Rodríguez, amb el 12 Kevin, amb el 16 Badó, amb el 18 Toni, amb el 19 Adrià Casanovas, amb el 21 Masfe, amb el 22 Llastarri, amb el 23 Madu i amb el 24 Pau Matas, entrenadors que seran Guillem de Ferrer i també una novetat, Àlex Cano.
0: Com diria el meu avi, carai, quant de jovent.
1: Déu-n'hi-do, quant de jovent, perquè comentàvem molts d'aquests noms, ens podem parar a parlar d'aquestes novetats. Comentàvem aquests tres nous fitxatges, però també hi ha la presència de tres jugadors que aquest any passen al futbol amateur i estaran doncs, amb el filial, però fent pretemporada amb aquest equip, com són l'Arnau, en Pau i en Toni, i també un jugador que segueix sent juvenil aquesta temporada, en Kevin, que és el seu últim any de juvenil, serà aquesta temporada, i tot i així va convocat amb el primer equip.
0: Déu-n'hi-do, doncs talent de la casa d'un juvenil que també va guanyar la Lliga. Anem a conèixer l'onze inicial del running de Narcís Barrera.
1: Doncs el running que sortirà amb el 13 a la porteria Víctor Rodríguez, amb el 7 Pedro Chacón, amb el 8 Marc Pelaz, amb el 10 Òscar Coll, amb el 9 Edgar Álvaro, amb el 23 David Ares, amb el 21 David Soriano, amb el 27 Aleix Record, amb el 29 Pau Donat, amb el 44 Jojimar Quintero i amb el 14 Pol Ruera.
0: Epa, tordarencs per aquí, eh?
1: Un tordarenc aquí amb el número 27, Aleix Record, que la temporada passada va aconseguir, va anar de menys a més, podríem dir, va aconseguir al final unes bones xifres, un golejador d'aquí de la casa, i que ha aconseguit assentar-se en aquest equip i mantenir-se amb aquest ascens de categoria.
0: Aleix Record, que fora micros em deia que venia una mica carregat, però que, vaja, em deia, diu, intentaré jugar al 100%, al màxim que pugui, tot i que estic una mica carregat. Jo estic molt content de veure el de nou sobre la gespa municipal. Coneixem, Genís, els suplents.
1: Doncs les banquetes tenim amb el 25 Dani Pérez, amb el 4 Abraham González, amb el número 5 Carles Planes, déu-n'hi-do, quins noms.
0: Mare meva.
1: Amb el 15 David Cárdenas, amb el 22 Juanma González, amb el 3 Nadir, amb el 11 Roger Carbó, amb el 12 José Miguel González, amb el 18 Isma Maruán, amb el 45 Víctor Lugo, amb el 29 Víctor Aregall, amb el 2 Teniu Cano, amb el 47 Gerard González, amb el 43 Aniceto i amb el 30 Juan David Díaz. Per tant, molt, quina banqueta més llarga, la nostra també ho és, però és que la seva, déu-n'hi-do.
0: No, no, la veritat és que avui hi ha banquetes llargues, tots dos equips amb baixes. Narcís Barrera em deia que compta amb dues baixes per temes de feina avui.
1: Sí.
0: El Club Futbol Tordera, que té la baixa més sensible de totes, és la d'Àlex Sánchez, per lesió. Recordem que va acabar la temporada amb molèsties, i bé, les ha anat arrossegant durant tot l'estiu. Per tant, no cal forçar en partits de pretemporada, i més si ets un jugador tan i tan important, un Àlex Sánchez que havia sonat per anar al running aquest estiu, eh?
1: Sí, sí, Mercato, en clau Mercato, però el tordarenc, que em sembla que voldrà quedar-se a casa.
0: Així ho ha decidit. A la banqueta, sobretot això va dirigit per la gent del running, no sé si el coneixeu, però el dorsal, ara no veig el... Sí, 18, el dorsal 18, Isma Maruán, és tordarenc.
1: No fotis.
0: És tordarenc, jo havia jugat amb ell.
1: Ostres.
0: És un migcampista ofensiu molt polivalent, espectacular. És un dels jugadors que amb més talent que he vist amb els peus, eh? O sigui, parlo molt bé d'Àlex Sánchez, per exemple, però Isma era... Bueno, és tot un espectacle. Ara fa temps que no el veig.
1: Doncs el veurem per aquí avui.
0: I ja sé, el veurem per aquí, a veure si té minuts, perquè torni a trepitjar la gespa del Municipal d'Esports de Tordera, amb Narcís Barrera com a entrenador, a Carlos González com a segon, Albert Reyes com a aficio, i Marcos García, també un tordarenc, com a delegat del Ronin.
1: Com m'agrada que hi hagi presència en altres equips tordarencs, per tant, això vol dir que es fa bé la feina a casa.
0: Exacte.
1: I que tenen aquestes oportunitats per anar a altres equips també.
0: Tot el bo surt de Tordera, clar que sí. Nois, i a la gent que ens segueix des de casa, perquè sé que ens estan seguint des de YouTube, us volíem preguntar la porra del partit d'avui. Qui s'atreveix a començar? Tu, Eli? Vinga, va, bona estrena.
3: M'estreno de comentarista i m'estreno de porra.

0: ara mateix aquest període de prova que està fent Ronin està acabant de perfilar els jugadors. L'altre, la setmana passada es van enfrontar contra l'Olot, per tant crec que han fet una pretemporada ja en dels partits, t'ho diré que és el seu primer partit.
1: Primer partit.
0: Diré que guanyarà Ronin 2-3, va, 2-3.
1: 2-3. A veure si tinc aquí l'Agustí, em dius la porra, per avui s'ha de pensar, s'ha de pensar. 2-2? Avui, perdoneu, però veig, o sigui, normalment sou molt positius, i avui Pau i Genís us he vist més...
0: Jo normalment sempre som molt positiu i tot i així recalco que per molt que hagi dit aquest resultat espero que guanyi tot el partit, home, òbviament.
1: Això segur. Elia, explica'ns, quin partit creus que veurem avui? Primer partit del Club Futbol Tordera, segon del Ronin, com ho veus?
2: A veure, ja he comentat que per mi el Ronin ha fet una pretemporada molt forta, la veritat, s'ha preparat molt bé després de guanyar la seva corresponent Lliga, però no oblidem això, que el Tordera també és campió de Lliga, que també volen bons resultats, i jo crec que el Tordera plantejarà un partit molt seriós avui, amb moltes ganes de guanyar, i que sí, potser a primera vista, a nivell plantilla, es pot pensar que el Ronin és una mica més superior. Però bueno, jo no vull ser pessimista com els companys aquí al cantó.
1: Sí,
2: jo crec que el Tordera plantejarà un partit molt bo, molt serio, i que li fotran bona cara al Ronin.
1: Ai, que sí sigui. Pau, què veurem avui sobre el camp?
3: Doncs veurem un partit molt, molt igualat, tot i que la meva porra és 2-2, jo sóc com en Genís, vull que guanyi el Tordera, vull que guanyi l'equip de casa, i bé, molt, molt emocionats estem perquè comenci aquest partit que començarà en uns minuts.
1: I tant que sí, els suplents del Club Futbol Tordera que ja es troben a lloc, aniran a punt, sí, aniran a lloc els titulars per sortir tots junts. El partit que està programat perquè comenci a les 6 de la tarda, el primer partit de pretemporada del Tordera, és també el partit de Festa Major, el que fem en directe a través d'aquesta casa. Tota la resta de pretemporada del Club Futbol Tordera la podeu consultar doncs a les xarxes del Club Futbol Tordera. Una pretemporada força interessant, ara de seguida en parlarem. Abans, però, hi han coses en l'onze inicial de Tordera que sí que m'agradaria destacar, com per exemple que torna Gioferino, que l'any passat per temes laborals i perquè compaginava amb la Kings League no va poder, bueno, em sembla que va jugar 3 partits només, sí, de la Lliga, i sembla que aquest any Micros, sí que ja estarà 100%
3: de
1: notícia, vull dir.
3: Sí, això esperem, que estigui 100% de disponibilitat.
1: I també volia destacar el retorn d'Enzon, un jugador que, mira, quan em van dir, hòstia, fitxarem a Enzon, dic, no fotis, vull dir, em va venir el record perquè et diria que fa 6 anys, potser, que fèiem les transmis, va fitxar pel Tordera, és un extrem molt elèctric, vaja, que sobretot que guanya és molt d'agafar la profunditat, En 6 anys ha pogut canviar molt, va passar per la Jove Lloret, després per ha anat a Múrcia a jugar en categoria estatal, i ara torna aquí a Tordera, per tant, amb el projecte de Guillem Ferrer. Jo crec que haurà fet una gran evolució com a gran jugador que ja era, i crec que ens pot aportar molt, Genís, a la part ofensiva, que és el que vam quedar coixos al final de temporada, potser.
0: Jo recordo moments de la temporada d'Enzon, ara farà un parell d'anyets, que déu-n'hi-do quin nivell va demostrar. Sí que és veritat que al començament li va costar una miqueta, però al final, a partir de mitjans de temporada, ja teníem un molt bon nivell d'aquest jugador.
1: I també tinc moltes ganes de veure Dani Plaza, que aquest any també estarà al 100% amb el Club Futbol Tordera, i que ja, bé, els que seguiu el Club Futbol Tordera ja sabeu que és un espectacle, i que sobretot a mitjan de temporada passada, quan el van poder tenir més partits, doncs era un goig veure'l sobre el terreny de joc. Veurem, doncs s'abracen Guillem Ferrer. Ah, no, Narcís Barrera amb Àlex Sánchez, que avui vesteix de carrer, com us deia, segueix arrossegant uns problemes físics. Per cert, avui amb molt bona entrada, també. Molt bona entrada aquí al municipal, força gent, eh?
3: Sí, la veritat. Com l'any passat ja es va veure que el Ronin és un equip que tothom coneix, i la gent ho vol veure.
1: Tothom ja a punt per aquest enfrontament. Sembla que començarem algun minutet

0: Tard, els jugadors no han sortit sobre el terreny de joc encara. Avui és dia de prèvia de festa major, avui és l'últim dia de barraques, avui és dia de pregó a Tordera, avui és dia de festa grossa, i un dia així no podem deixar escapar tampoc un partit com el d'avui. Surten ara mateix els jugadors sobre el terreny de joc, el Club Futbol Tordera amb la quadribarrada habitual, el Ronin amb l'habitual també blanc i negre, tots dos sobre el verd. Un Club Futbol Tordera, per cert, Pau, que ja ha confirmat que aquest any mantindrà el disseny de l'equipació, eh? No hi haurà canvis.
1: Sí, la veritat, trobo que està molt bé. Aquesta equipació és de les que més m'agrada en els últims anys. Trobo que és molt maca, perquè al final els colors de la senyera són molt emblemàtics pel Tordera.
0: I tant que sí, representatius de la història d'aquests 116 anys d'història del Club Futbol Tordera. Això ho preguntem a tothom, Eli, ens has de fer una valoració de l'equipació. És una tonteria, però ens...
2: Home, a mi m'agrada molt. És que jo penso com en Pau que els colors de la senyera sempre queden molt bé a qualsevol samarreta de futbol, i a més que ens porta molts bons records aquest campionat de Lliga guanyat. Llavors, per mi és un encert deixar-la com estava la temporada passada, i a veure si ens porta coses tan bones com l'any passat.
0: Ara ho has dit, que ens porti coses bones com aquest ascens directe de l'any passat del Club Futbol Tordera, que jugarà aquest any a segona catalana. Per tant, ja veurem tres àrbits com en el partit d'avui. Tornarem a recuperar aquesta posició, nosaltres que ho celebrem molt.
3: Moltíssim.
0: De veritat, perquè dona una certa tranquil·litat, i si més no, hi han tres persones, tres col·legiats, que s'encarreguen d'ordenar no només el joc, sinó també de veure una mica tot el que passa al voltant, que és el que potser ens va faltar la temporada passada.
3: Mira, ara mateix estava veient companys un jugador de Ronin que he recordat una anècdota, un que s'està situat aquí al carril dret, defensivament.
0: Sí.
3: Un jugador que va passar per la cantera, la pedrera del Chelsea.
0: Del Chelsea?
3: T'ho prometo, t'ho prometo.
0: I
3: ha tingut participacions amb altres pedreres també d'aquí a Catalunya.
0: Doncs avui ho passarem bé. Avui segur que ho passarem molt bé en aquest enfrontament. El Club Futbol Tordera, que jugarà amb el hàndicap del sol encara en aquesta primera part. El Ronin, que jugarà afrontarà, diguem-ne, la posició que direcció a la piscina municipal. Per tant, amb aquest hàndicap en contra del Club Futbol Tordera durant la primera. Tot a punt perquè comenci en directe per Ràdio Tordera, en directe des del Municipal d'Esports de Tordera. Club Futbol Tordera, Ronin. Passen 3 minuts per sobre de les 6 de la tarda. L'àrbitre que mira els seus companys. Tothom a lloc. La primera pilota serà torderenca, serà del 99, serà de Gio Farino. Ben a prop amb la pressió de l'Eix Record, aquest torderenc jugador del Ronin. L'àrbitre es posa el xiulet a la boca, comença ara el partit, comença el primer partit de pretemporada del Club Futbol Tordera, el segon del Ronin, en directe per Ràdio Tordera. Aquest Club Futbol Tordera 0, Ronin 0, primera possessió del Tordera.
3: Déu-n'hi-do quina pressió inicial de Ronin Futbol Club al Tordera, de moment, fent demostració del que sap fer, que és treure la pilota com Déu mana.
0: La juga Serra, no banda dreta per Gio, bon control de Gio, la fronta de l'àrea, entre l'àrea, la passada cap al cor de l'àrea, Carlos, el toc, se li escapa pels pèls, l'acaba aturant Víctor Rodríguez, demana la pressió alta, Mar Ruiz, primera acció ofensiva del conjunt local.
3: Doncs ara és el Tordera qui intenta tenir la pilota en camp rival. Tot
0: mira,
3: la
0: salta Gio, a veure si se l'emporta Marc, la rebutja, ve la defensa del Ronin, mala passada ara des de la zona de mitjos de Dani Plaza, la recuperació és dels blanquinegres, jugant la Club Futbol Tordera amb una pressió alta ara de forma inicial. Fa falta Adrià Barceló. Pau, la primera, no?
1: Sí, la primera falta d'aquest partit en el minut 1.
0: L'home estadística que avui ens explicarà el partit amb xifres, bona combinació del Ronin, sessió en darreres, tanca el Club Futbol Tordera, posició de Quintero en darrere, de nou per Quintero la cedeix, buscant a Pau Donat busca cap al mig Edgar Álvaro, obertura en banda esquerra, compta amb aquesta centrada cap al primer pal, el pal, la pilota la rebutja Biel Pla, se la queda Carlos, encara des de dins de l'àrea, li prenen la cartera, atenció aquesta que és bona, el xut Òscar, la pilota és encara viva des de la frontal, atenció, el xut final fora, l'ha acabat tocant algú, hi haurà servei de córner, ha apretat, l'ha tingut ara el Ronin.
3: Un parell de jugades desafortunades ara, de forma involuntària, que han acabat creant perill per part de l'equip rival.
0: Ha apretat, ha començat a apretar el Ronin, eh?
2: Apreta molt, ara mateix en Ronin, jo crec que el Tordera s'està tancant una mica darrere, però bueno, si el partit tracta d'anar aguantant, doncs que aguantin de moment els torderencs.
0: Que sigui així, és que companys no havien vist encara el Tordera rebent una pressió tan alta en tota la temporada passada.
3: Exacte, sí, sí, al final és un salt de nivell, compte ara.
0: Compte la rebutja Barcelona, se la queda el Ronin des de dins de l'àrea, volia treure la centrada, segon pal, la rematada, el travesser fora. La centrada, el travesser fora, segon pal, en dos minuts de partit del Ronin, l'equip de Narcís Barrera que està apretant.
2: Jo crec que és el que tu has dit tot, que ens teníem molt mal acostumats al Tordera la temporada passada, jugant molt, molt ofensivament, i ara estem veient que estan rebent una pressió molt forta, però que són capaços d'aguantar-la de moment.
0: Que així sigui, perquè, insisteixo, jo crec que està bé que en els partits de pretemporada rebis això, perquè segurament és més a prop del que ens trobarem aquesta a segona catalana que no a tercera, no, Genís?
3: Són bons entrenaments. Al final podem prendre'ns això com un entrenament molt intens, perquè ho serà.
0: Tant.
3: Per tant, això com un entrenament d'alt nivell que també estaria bé guanyar-lo.
0: Això sempre ens agrada als torderencs, però aquí hi han dos que voldran. La pressió sobre Òscar ha hagut d'acabar-la traient fora, servei de banda en zona perillosa del Ronin.
3: Veiem també avui a Barcelona una mica més endavant, jugant en aquesta posició de pivot, i entre les centrals s'està ficant una mica més Dani Plaza i tot.
0: Sí, ara de seguida anirem al YouTube, que veig que aneu comentant una mica la vostra. Us preguntem per la porra, podeu deixar-nos la porra i anirem llegint. Doncs mira, comptava l'àrbitre als 5 segons, ha segat finalment el Ronin. Recordeu que és de nova aplicació, aquesta mesura. Recuperació de Gio Farino, comença a córrer Gio des de la dreta, segueix Gio de trabanqueta sobre Gio, ja segueix la pilota Serrano, provarà Serrano, se centra Serrano, la talla bé David Soriano, se la quedarà el Ronin. Gio encara esteix al terra, la cedeix fora el Ronin perquè puguin atendre el 9-9 Tordenenc.
3: El 99, que com comentaves, torna a estar per aquí a les files de Guillem Ferrer en aquesta temporada en plena disposició, i que de moment haurem de veure si ha pogut prendre mal. Sortirà ara Àlex Cano, si no m'equivoco, a per les assistències mèdiques.
0: Sí, s'ha pogut fer mal aquí, companys?
1: Sí, és la primera falta del partit, tot i que no està assenyalada per llei de l'avantatge. Una falta perillosa en una gran acció de Gio, que hem vist com feia aquella bicicleta i com s'ha acabat anant, però ha acabat rebent una falta.
3: Com han anat aquests primers minuts? Aprofito per preguntar-vos, que ara tindrem aquesta breu pausa. No sé, Eli, com estàs veient aquests primers minuts del Club Futbol Tordera?
2: Bueno, jo crec que estan trobant una cosa que no van trobar la temporada passada, que és aquesta pressió tan alta que està fent el Ronin, però veig que estan reaccionant bé, que estan aguantant. I bueno, també és un bon entrenament, perquè aquesta temporada doncs trobaran coses que potser no van trobar la temporada passada, i és una bona manera d'iniciar-se el fet de que es pressionin tant a dalt i que ells aguantin com ho estan fent i com esperem que ho facin durant tot el partit.
3: De moment, Pau, que Guillem Ferrer ja ha enviat a dos jugadors a escalfar mentre Gio Farino està siguin atès.
1: Sí, al final això s'ha de fer per si de cas Gio no es pogués aixecar. Que esperem que no sigui el cas que no s'hagi lesionat, però bueno, sempre s'ha de tenir opcions de recanvi.
0: Aprofito un moment per anar a YouTube a llegir algunes de les vostres porres. En Pablo Lluïna, que deia 5-2 per Ronin, en Cristian Alonso, que deia 4-1 per Ronin, la Yosif, que deia 6-1 per Ronin, i diu que sigui un bon partit, clar que sí. Pablo, que deia segona cat 3, Ronin 1, perdona, 3-1 per Ronin, perdona, ho he llegit jo malament. En Ferran Forcada, que deia avui no està Minipeca perquè l'any passat sí que va venir aquí al municipal Minipeca, i la veritat que aquest any el trobem a faltar. I deien també en Plau Lluïna, diu Dani Plaza també va jugar a la Kings, és molt bo. Doncs anem llegint, al YouTube de Ràdio Tordera. Moltes gràcies per seguir-nos. Nosaltres anem fent les retransmissions des de fa molts anys de tots els partits de temporada del Club Futbol Tordera. Per tant, si mai us ho voleu passar, dieu, ei, sóc el de Ronin, doncs, encantadíssims de saludar-vos a tots vosaltres. Ja s'ha posat de nou la pilota en marxa. Gio Farino es troba fora, just davant de la banqueta tordarenca. Em sembla que atenent-lo encara,
1: sí,
0: s'ha pogut fer mal. Compte amb aquesta passada a les esquenes, bota a l'àrea, acaba atrapant l'Òscar Rosquea de 6 de partit. Empat a 0 al marcador. El Ronin ha tingut les dues més clares amb dos pals, dels quals un travesser. Gio Farino, que és qui ho està intentant més a través de banda dreta abans d'aquest pal que ha rebut en zona de... en zona lateral.
1: Déu-n'hi-do, quina velocitat aquesta d'Einzon que estem veient ara. És el que estàvem parlant, un extrem d'aquests elèctrics. I bueno, que està bé que tinguem un jugador com Einzon a l'equip.
0: Sí, és veritat que estem provant-ho molt per banda dreta, no? Tinc ganes que el Tordé també obri en seva banda, perquè jo crec que és el que ens podrà justament de tots aportar més profunditat, no? És veritat que Serrano també és molt veloç, però té, considero, un xut espectacular. Ui, compte la filtrada en darrere, la centrada al primer pal, arriba el segon, Òscar! Mare de Déu, senyor! La que ha salvat el porter tordarenc, arribant in extremis cap al segon pal, a la rematada de Marc Pelag, salva Òscar Rosquea del conjunt tordarenc del primer gol del Ronin. Uf!
1: Déu-n'hi-do, quina parada, eh?
0: Oh!
2: El Tordera té sort de tenir aquest jugador tan diferencial a la porteria com és l'Òscar, que jo crec que aquest partit pot signar una molt bona actuació.
0: Segur que sí, comença molt i molt calentet Òscar Rosquea de Lozano, eh, Genís?
3: Doncs aquesta primera parada d'Òscar, que ja ha estat diferencial, i veurem ara sí.
0: Clar,
3: un petit canvi.
0: Hi ha males notícies, no?
3: Doncs sí, Adrià Casanovas, que ha entrat al terreny de joc. Gio, que finalment ha abandonat aquests primers minuts de partit.
0: Quin greu que em sap per Gio.
1: Quina llàstima.
0: Compte la centrada cap al segon pal, ho prova el Ronin, la cedeix en darrere, la treu bé Carlos, se la queda Pau Donat. Obertura des de cap a banda esquerra, pressiona Enzo, la centrada és molt bona, la rematada, gol. Arriba el primer del Ronin, marca David Ares, centrada espectacular, escurat des de lateral esquerra, precisa, perfecta, ben col·locadeta perquè Ares guanyi la lluita a l'aire i faci el primer del Ronin. Minut 9 de partit, Tordera 0, Ronin 1.
3: Doncs aquest primer gol que venia després d'aquesta gran parada d'Òscar Rosquea, al final, a uns moments entre aquest canvi de Gio Farino per Adrià Casanovas, una mica els jugadors parats, tot ha pogut sumar perquè aquest primer gol arribi amb el 0-1 de Ronin.
1: Sí, gran remata de cap, la veritat. Molt, molt complicada d'aturar aquesta pilota, però bueno, confiem en que el Tordera pugui remuntar.
0: Primer gol del Ronin.
2: Primer gol, jo volia ser molt positiva, però bueno.
0: Perdona, compte, la passada és bona per Casanovas. Casanovas, la primera que toca al frontal de l'àrea, retalla Casanovas, prova xuc Casanovas, ha tapat molt bé, se la queda el Ronin a l'aire lluitant-la, a veure qui la pot baixar, aquí és Biel Pla, avança Biel Pla, la recuperació és del Ronin, bona pressió d'Enzo, l'acaba baixant amb moltíssima qualitat l'equip visitant, se la queden els de Narcís Barrera. Doncs mira, ara no hi havia falta, la recuperació és per Saló, per Saló filtrada per Casanovas, Casanovas, Casanovas, el xut, la repilota, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, molt ben col·locat, la rematada que aturava Víctor Rodríguez de primeres, la caçava el rebot Marc Ruiz per fer l'empat un minut després. Marca Marc Ruiz, marca el Club Futbol Tordera, Tordera 1, Ronin 1.
3: Doncs pocs minuts després que arribés aquest primer gol del partit, el Tordera, que ha sabut refer-se, ha sabut trobar porteria contrària, i després d'aquesta jugada d'Adrià Casanovas, Marc Ruiz, que ha pogut enganxar aquesta primera pilota perillosa per posar l'1-1 al marcador.
2: Molt bona capacitat de reacció del Tordera, que ha rebut aquest gol del running, però la seva reacció ha sigut tornar a empatar el partit, tornar a deixar el marcador en empat i a veure què poden fer els tordarencs i a veure si tenim esperances de guanyar aquest partit.
0: Tornava a intentar el Club Futbol Tordera. És veritat, el Tordera ha reaccionat sobretot amb molta pressió, no?
1: Sí, sí. Sí, ho podem veure, li estan aplicant més intensitat i també el que podem veure és que Marc Ruiz sempre està atent a caçar els rebots.
0: És qui té ara mateix la pilota, escurat a banda dreta, una mica sol, és 1-1. Marc Ruiz se'n va al seu rival, no ha pogut amb el segon, pressiona Marc, la baixa bé Pedro Chacón, la cedeix cap al seu costat, de terra aquesta pressió alta, se l'emporta Marc Ruiz, és bona, va Marc endarrere per Dani Plaza, de dos, Dani la passada endarrere, li queda curta, se la queda encara Dani, prova la centrada, treu un córner al Club Futbol Tordera. Ai, la genialitat que volia provar aquí Dani Plaza, li han acabat posant la barrera al davant. Hi haurà el primer
1: córner, sí, del conjunt local, el tercer del partit.
0: Apretant, com deia Zeli, ara més el Club Futbol Tordera, eh?
2: Sí, la veritat que qualsevol equip s'hagués vingut a baix després del gol i el Tordera tot al contrari, pressió alta i aconsegueixen el primer córner del partit després del gol.
0: A veure aquest córner, centradet cap al segon pal, la treu bé el Roni, la rematada de primeres de Serrano, que buscava una acrobàtica, l'ha acabat blocant bé la defensa visitant, se la queda Serrano. Ai, ara no fa una bona passada, el Roni tampoc no troba passador en la part alta, ara tampoc no ho troba Àlex García, cúmul de... imperfeccions ara per part d'ambdós equips. Hi haurà servei de banda pels visitants en zona de mitjos, Genís.
3: Doncs aquest 1-1 que ja està instaurat al marcador, tots els jugadors d'ambdós equips estan preparant aquestes jugades per trobar un segon gol. Ara veiem una mica més d'igualtat i més de trencament dins d'aquest partit.
0: Oh, ens agrada que estigui així d'interessant. Àlex García la cedeix cap a Dani Plaza. Dani entre dos, obre la pilota, no sé com, espectacularment, cap a Serrano. Serrano cap a Marc Ruiz, és perillosa, aixeca el cap a Marc Ruiz. La passada no ha sigut del tot bona, l'ha tallat bé la defensa del Ronin, encara que és qui busca enllaçar aquí en aquest camp propi. Des del darrere, en construcció, buscant espais, ho fa bé l'equip de Narcís Barrera. Ara el Tordera s'ha hagut de recol·locar més endarrere ja. A punt d'arribar al quart d'hora partit, ja tenim un gol per cada banda. El Torderenc l'ha fet Marc Ruiz. Abans s'havia avançat el Ronin a través d'una rematada de cap de David Ares. Ara... Sé d'alguns que s'han quedat sense porra, eh?
1: Sí, sí. Ara... Això, comentar que Marc Ruiz ha pujat la seva intensitat, sí. S'està ficant l'equip a l'esquena, tot i que tots els jugadors estan jugant molt bé, però ell és qui més està destacant també potser pel gol i per els detalls que ens està deixant.
0: I tant, ha pujat una marxa més Marc Ruiz, que quan el fan enfadar és molt molt bo. La passada en profunditat per David Casanovas, estan fora de joc.
3: Doncs aquesta jugada podria ser perillosa, Adrià Casanovas colant-se entre la defensa rival, això sí, amb aquesta presència dels assistents de banda, que es veu molt millor.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do. L'ha encertat, per cert, també. És
1: sí,
0: el primer?
1: Exacte, és el primer fora de joc del partit, molt ben vist per part del linier.
0: Perdona, amb aquesta pressió alta de Casanovas l'ha tret amb molta precisió ara el Ronin, que avança i travessa línies perfectament. Que bé, aquí també el set tordarenc.
3: Estrena dorsal, no serà, no?
0: Sí, sí, sí. És que a més el tenia posat com a 23, suposo que...
3: Acostum.
0: Sí, sí, sí.
3: O potser perquè hi havia algun jugador d'aquests que pugen del filial i juvenil que tenia el número 23. No ho sabem.
0: No sé. Però sí, se'm fa estrany.
3: Que sí.
0: Però m'agrada, crec que li queda bé el
3: sí,
0: set a Serrano,
3: sí, sí, sí.
0: Sí.
3: Qui el duia l'any passat? Diego.
0: Diego. Diego, efectivament. Per tant, sí, ha quedat lliure. Ui, que bona recuperació d'Enzon, la cedeix cap a Marc Ruiz. Hi havia una falta, l'àrbitre diu que no segueixi. Hi haurà falta de David Ares. Els jugadors tordenencs que li deien que era la segona, perquè fa 4 minutets li havia fet una semblant a Barcelona.
3: Doncs ara que protesta Adrià Barceló, Casanovas, tot això quedarà en una falta, sense amonestació.
0: No, és veritat que ha sigut una falta, però
3: sí.
0: Ja està, sense...
3: Està ben assenyalada.
0: Sense més. Això em sap molt de greu per Gio Farino, perquè és el primer partit de pretemporada, ha sigut una falta bastant dura, crec que la tíbia.
3: Sí, ara es lamentava, parla amb Guillem Ferrer.
0: Hosti, és que sap molt de greu, perquè aquests menys de 10 minuts havia estat molt referent, buscant molta pilota llarga, guanyant molt en cos.
3: De fet, la mateixa jugada és una molt bona jugada individual.
0: Com d'aquesta centrada cap al segon pal, la pentina el Ronin, la deixarà passar aquí Àlex García, hi haurà servei de córner pel Tordera.
1: El segon córner del Tordera en 3 minuts potser, veiem com està apretant, com està generant més perill i veurem si li surt efecte.
0: Centrada, m'ha semblat que anava molt dirigida cap a Biel Pla.
1: Sí.
0: Jo crec que Àlex García l'ha parlat, l'ha avisat perquè no l'he vist saltar i suposo que li havia demanat el remat de pilota, que finalment ha rebutjat un central visitant. Compte amb aquest córner, anirà tancadet, és bon el segon pol! L'ha tret David Ares, que tant et marca gols com també tant evita. Hi haurà córner ara des de l'altra banda, entrava totalment sol, crec que Àlex García.
3: Un jugador molt complet al 23 de Ronin, això sí, quina pilota ha posat Dani Plaza.
0: Quin caramelet,
3: Com gaudirem aquesta temporada?
0: El de Dani Plaza és per aixecar-se i aplaudir. Tenia moltes ganes de tornar-lo a tenir, perquè al 100%, perquè ens farà molta, molta feina aquesta temporada. Compte amb aquest córner, la centrada cap al cor de l'àrea, la treu molt bé ara el Ronin, pilota als aires, salta en Zonta, és Juan, a veure qui la baixa, és l'Eix Record, la jugada se la queda l'Eix Record, una passada exquisita, el fenomenal cap a Edgar, es quedarà tot sol Edgar, davant d'Òscar, Edgar que retalla, prova el subgol. Gol del Ronin. Mare de Déu, la passada d'Aleix Record en camp propi m'ha fet ballar fins i tot a mi. Mira que no estic de barraques, buscant cap a Edgar, que ha engegat la sisena marxa, s'ha plantat contra Òscar i ha avançat el Ronin de nou. 18 de partit, marca Edgar, marca el Ronin, Tordera 1, Ronin 2.
3: Quina passada d'Aleix Record i també quin tros de gol amb aquest retall cap a Òscar Ruscalleda d'Edgar Álvaro. Molt bona jugada amb dos jugadors. Amb aquest 1-2 al Tordera, que buscarà refer-se de nou.
2: És una llàstima perquè crec que el Tordera està fent molt bons minuts, ara estava atacant molt, estava dalt, però al final una jugada de molta qualitat individual, una passada espectacular, doncs t'ha marcat la diferència, però veurem què poden oferir els torderencs ara.
1: Sí, la veritat, ha estat un gran gol per part de Ronin.
0: Obertura en banda cap a Juan Esteban, que guanya la profunditat, prova la centrada cap al cor de l'àrea, arribava una mica més endarrere Casanovas, la passada era delicada, sense la quedada del Ronin, que surt amb una precisa combinació, obertura a banda esquerra, no guanya les esquenes de Carlos, tot i que li surt un petit misto, evita problemes, la segueix endarrere, ui no, li ha regalat a David Ares el xut del travesser. Ui, si li surt això, noi. Ui, si li surt això. El travesser, la pilota de David Ares.
3: I compte, perquè ara entren assistències mèdiques, però una ambulància. Veurem si serà per endur-se Gio Ferino.
0: L'és?
3: Sí. Sí, s'ha endut.
0: Quina mala sort, Gio, pobre.
3: Preguntarem després què ha pogut passar amb el 99 del Tordera.
0: Espero que no sigui res o que sigui lleu, si més no. Compte la centrada, segon pal, la rematada que se'n va per sobre del travesser. Crec que s'han molestat entre ells ara en la rematada els jugadors del Ronin, la centrada de l'Eix Record, que ha estat de nou una delicatessen ara amb un nivell més el Ronin, Pau?
1: Sí, la veritat, estem veient aquests detalls que tu dius de l'Eix Record, ex tordarenc, està jugant molt i molt bé el Ronin, el Tordera que no fluixa com deia l'Eli.
2: Sí, la veritat que la qualitat individual dels jugadors del Ronin és bastant alta.
0: Ui, la passada era perillosa, perdoneu, se l'ha quedat de nou el Ronin amb una ruleta al sud final per sobre del travesser. Quina barbaritat el que acaba de fer Pedro Chacón en aquesta recuperació. La passada Tordera tampoc havia sigut bona, però la giravolta posterior i el sud hagués sigut el gol de la jornada. I mira que encara no ha començat la lliga. Perdona, Eli, parlaves.
2: No, això, que la qualitat individual dels jugadors del running ja la podem, ja l'estan veient en les passades, en els controls, i tots aquests detalls tècnics que deixen que doncs demostren la qualitat que tenen. Però jo crec que encara ens falta veure molt de Tordera, aquest Tordera que vam veure la temporada passada i que jo crec que encara està aquí i encara pot sortir.
0: Segur que sí, i tot el talent que també hi ha jove, fins i tot a la banqueta, ens deien a Genís el que podria haver-li passat a Gio.
3: Doncs comentaven que podria haver estat algun problema amb
0: la... Ui, mira Casanovas, que s'emporta la pilota a la frontal, ha intentat l'autopassada, se li ha anat massa llarga, hi haurà servei de córner favorable al Club Futbol Tordera. Ha trobat or en aquesta jugada el davanter torderenc.
1: Sí, no m'equivoco, és el quart córner del partit. Veiem si en aquest pot generar més perill que en els altres. I veiem si arriba el gol de l'empat per part del Tordera.
0: Ara de seguida sabrem amb en Genís què li ha pogut passar a Gio Farino, que encara el veiem per aquí, crec que ja ho tenim gairebé confirmat. Us ho expliquem després del córner. La picarà Dani Plaza, aixeca el braç des de la dreta, la centrada picada del primer pal, una mica massa curta, la treu bé el Ronin, compta amb la recuperació Pedro Xocano, endavant cap a Edgar Álvaro buscant a Marc Pelaz, obertura banda esquerra, també boníssima amb precisió cap a Chacón, la passada no ha sigut bona, la talla bé Carlos, se la queda Enzon, sí, finalment l'ha aconseguit baixar, la cedeix endarrere, a veure qui se la queda dels tordarencs. Carlos amb la pilota en llarg, l'haurà de lluitar Casanovas, guanya la partida de primeres David Soriano, que ja la juga endarrere cap a porteria de Víctor Rodríguez. Què li ha passat, Genís, a Gio Farino?
3: Ho acabarem de confirmar quan ho sapiguem de forma oficial, però el que ens ha semblat a simple vista era algun problema amb l'espatlla o amb alguna clavícula. Més enllà, no sé si se li haurà pogut sortir, en tot cas sí que ha tingut un petit problema amb l'espatlla.
0: Uix, la recuperació ara de Barcelona, Saló buscant a Marruiz, se la queda Enzon elèctric, a Enzon que prova el xut per sobre del travesser, la pilota que no ha acabat d'enverinar, però és això el que volem veure, jugadors amb electricitats, el Tordarenc que ha tornat a casa per aportar aquest punt de velocitat, aquest punt de recuperar i acabar la jugada com sigui, Pau.
1: Sí, això és el que estàvem buscant d'Enzon, que no l'estàvem veient en el partit fins a aquesta ocasió, que la veritat trobo que ho ha fet molt bé.
0: Hòstia, perdoneu, quin control més bonic de David Ares, ara li ha fet falta al Club Futbol Tordera, pilota pels torderencs.
3: Doncs des de les banquetes, des de l'altra banda del camp, diuen que sí que pensen que se li ha pogut sortir l'espatlla.
0: Doncs que no sigui res, o que sigui el més lleu possible, perquè bé, Gio Farino... Ui! Que bé, Enzon, la recuperació, comença a cavalcar Enzon, guanya molt bé la partida Soriano, que l'acaba traient fora, servei de banda ben apropet del córner, pilota pel conjunt tordarenc. Això, que no sigui res, Gio, hi ha ànims, que et vull veure la setmana vinent. La té Juan, en jugador perillós a la centrada, al cap de Soriano, se la queda Dani Plaza, obertura de nou per Juan, estaran des de la tarda, prova la centrada de Juan, cap al primer pel Marruiz, del control, xut que se li va desviat, al lateral ras de la porteria de Victorio Rodríguez, hi haurà servei favorable a l'equip visitant.
3: Ara veiem a diferents jugadors també ja tocant-se amb aquestes molèsties físiques, al final són els primers partits de pretemporada que sempre costen. Veiem a Josi de Roni, veiem a Àlex García de Tordera, tots amb molèsties.
0: Al final del partit tindrem les diferents entrevistes. Ui, que bona recuperació de nou d'Enzon, una més cap a Dani Plaza, la cedeix endarrere en posició per Barceló, buscant l'obertura a Marruiz. Marruiz aixeca el cap i havia fora de joc.
3: A mi no m'ho ha semblat en primera instància. No, diuen que tampoc ha semblat per aquí.
0: Des del bar, també baixa.
3: Al final, Marruiz estava en línia pràcticament amb l'àrea, diguéssim, però hi havia dos centrals just darrere d'aquesta àrea.
0: A mi m'havia semblat que hi havia el lateral de l'altra banda més endarrerit, mm-hmm. I que semblava que el trencava, però ha sigut molt, molt ràpid tot.
3: Exacte.
0: Tot plegat. Bona recuperació de nou del Tordera, ara Barceló buscava sorprendre amb una passada de primeres cap a Casanovas, que amb ell no s'han entès, servei de porteria pel Club Futbol Tordera. Doncs això, el que deia, que la setmana que ve, no, la setmana que ve no, la setmana que ve Copa Catalunya, però aquesta setmana, després del partit, farem diferents entrevistes, parlarem amb Guillem Ferrer, mirarem de parlar amb Aleix Recort i també amb Narcís Barrera, per si ens voleu escriure les preguntes. Compte la centrada cap al segon pal, acabat rebutjant entre dos jugadors torderencs. L'últim en tocar-la ha sigut Serrano, i haurà servei de córner des de l'esquerra favorable al Ronin.
1: El tercer córner per part del conjunt visitant del Ronin. Veurem si es poden avançar en aquesta ocasió, que ja hem vist que genera molt de perill a pilota parada i sobretot a l'hora de centrar.
0: A punt d'arribar a la mitja hora de joc, 26 de partit, 1-2 està guanyant el Ronin. Compte amb aquest córner des de l'atac esquerre, anirà tancadeta cap al primer pal, la rematada de tacó. Hi haurà de nou córner, es queixa els jugadors turderencs. A mi sí que m'havia semblat que l'havia tocat el quadri barrat. No sé pas des d'aquí, eh? Doncs això, que si ens voleu escriure les preguntes, en tot cas, per la gent vostra, per la gent del Ronin, i els turderencs també, eh? Escriure, doncs mirarem què podem fer a final de partit. La centrada ara del córner, tancadet, la treu de primeres al Tordera, la pilota que ara es va rematar, xilena, Golàs. Golàs! Golàs! Per favor, deixeu-me que aplaudeixi la rematada de David Ares de xilena des del cor de l'àrea. Quan es fan bé les coses s'han de reconèixer, i és un autèntic golaç, companys.
1: Quin partit de David Ares. Dos gols, no? Si no m'equivoco.
0: Així és.
1: Dos gols, sí. I està atent ofensivament, està atent defensivament, ho està fent impecable.
2: La veritat que rematada espectacular del jugador de Ronin, el que parlàvem abans, no? La qualitat individual dels jugadors és molt i molt alta, i ja es pot veure en aquests detalls i en aquest golaç que acaba de deixar l'equip visitant.
0: Doncs quin orgull també poder veure, sí, sap greu perquè jo soc molt torderenc, però veure gols així se'n veuen molt pocs, en directe.
3: Sí. Al final, detalls de molta qualitat d'aquest jugador amb el número 23 avui, que el podrem gaudir com a visitant, però el podrem gaudir.
0: Ho torna a provar Edgar a tres quarts, buscava la passada llarga, no s'han entès amb l'eix, la pilota surt per línia de fons, servei de porteria pel Club Futbol Tordera, que ara el veig un pèl més esgotat, quan arribem a la mitja hora de partit.
3: Una miqueta ara ja es va notant, en tot cas, que pel que sabem a la segona part hi haurà canvi de jugadors pràcticament al complet, i també jugadors doncs, això, de filial i juvenil, que podran disputar alguns minuts cap a la segona part.
1: Sí, això esperem, que aquests joves tordarencs disputin els seus minuts corresponents.
2: Jo crec que al Tordera ara li vindrien molt bé cames fresques, que es diu, canvis i una mica de rodatge de jugadors, perquè es veu això, es veuen una mica superats ja pel partit, per l'hora i
0: per les barraques d'ahir.
2: Efectivament. I crec que canvis li donaran una nova imatge a l'equip i ens anirà molt i molt bé.
0: Sí, mira, ho subscric totalment, Eli, jo crec que ser pretemporada, ser el primer partit i amb la xafogor i calor que fa ara mateix aquí a Tordera, no passaria res si ara en mitja hora de joc féssim alguns canvis. Tenim banqueta llarga, tampoc passa res si després torna a entrar algun jugador. Jo crec que fins i tot podria anar bé, en tot cas això que ho decideixin qui ho han de decidir. Anem un moment a YouTube després d'aquesta jugada, perquè ho prova el Club Futbol Tordera. Carlos buscant en llarg cap a Serrano, que accelera a Serrano, fora de joc. Hòstia, ara sí que tinc dubtes, ara l'hauré de tornar a veure. Nois, què us ha semblat en directe?
2: Molt just, molt molt just. Jo no l'acabo de veure, però no sé què dir-te,
0: Quan hi ha el moment d'hidratar-se, aigua, sobretot, que ens fa falta aigua després de les dues nits passades.
3: I queda una tercera.
0: I queda una tercera, i queda la més bona.
3: I quina tercera.
0: I quina tercera. Perdoneu, tornem.
3: Ens emocionem.
0: Sí, no, és que clar, a més ja sento que comencen les proves de so de la festa major de Barraques aquí al costat.
3: No podem evitar.
0: I clar, digue-m'ho. Perdona, Eli.
2: Un descans, la pausa d'hidratació que diem amb aquest clima tan calorós. Potser li vindrà bé al Tordera per baixar una mica les revolucions del partit, que estava molt intens, que tot i que s'ha de comentar també que tot i ser la pretemporada, veig tant el Ronin com el Tordera molt intensos i amb moltes ganes d'atacar, de jugar i de sigui atacant o defenent amb molta intensitat.
0: Absolutament, la intensitat, la veritat és que sobretot en el tràmit inicial de la primera part no, és indubtable. Permeteu, ara sí que vaig un moment a YouTube a saludar en Ramon, que ens diu: al Tordera tenim qualitat suficient d'equip i personals per afrontar el repte de segona amb plenes garanties. Aquest partit és un bon rodatge. Ramon, molt content de tornar-te a llegir per aquí i gràcies una temporada més per seguir-nos i comentar-nos des del YouTube. Em fa moltíssima il·lusió. I a Hugo Pérez, que ens diu: aquí us estic veient des de Brisbane, des d'Austràlia. Avui amb internacional. Sí, durant la temporada sí que ens segueixen des de
1: Brasil,
0: Amèrica, també països nòrdics, fins i tot en sé algun, però des d'Austràlia encara no l'havia tingut aquest.
1: Se l'hem desbloquejat.
0: Mira que hem fet Mèxic, Tailàndia, Bali, però Austràlia aquest... desbloquejat, eh? Si ens escriviu des d'on ens veieu, doncs també ens farà certa il·lusió.
3: Ens anem quedant amb aquests detalls.
0: Tant que sí. Aquesta pausa d'hidratació que s'ha allargat parell tres de minutets. Tu també faràs pausa d'hidratació, Genís, eh?
3: Oi tant.
0: Em pots reomplir l'ampolla perquè si em deixes un glopet també el farem, eh?
3: Ara l'haurem d'anar a omplir.
0: Gràcies, Genís. Doncs, de moment, amb aquest 1-3 al marcador, al minut 33, d'enfrontament amb aquests dos gols de David Ares, el segon, una espectacularitat, un altre d'Edgar, i el del Club Futbol Tordera ha sigut de Marc Ruiz. Es posa ara mateix en joc, 33 de partit, són 12 més l'afegit perquè acabi aquesta primera part. Interessantíssima el municipal de Tordera. Quina qualitat la de Dani Prat. Endavant per Enzo buscant la dreta i arriba Marc Ruiz cap a més endavant al sud de Casanovas, l'acaba aturant Víctor Rodríguez, salva el segon del Club Futbol Tordera, el porter del Ronin.
1: Quin xut, quina rematada de Casanovas, tan, tan bona, i quina, sobretot, gran parada del porter del Ronin, de Víctor Rodríguez. La veritat, està fent un gran partit.
0: I aquí també una jugada delicadesen de Dani Plaza amb aquest regat a mig del camp, eh?
2: Ja dèiem, teníem moltes ganes de tornar-lo a veure per aquí, per Tordera, i bueno, ja estem veient per què, jo crec. Ens està deixant molta, molta qualitat, i aquesta jugada que ha sigut molt bona.
0: Ui,
2: ara mateix
0: el misto que cau en peus de Víctor, bona pressió de Casanovas, acaba traient la pilota fora i haurà servei de porteria. Perdona, Eli, parlaves.
2: Jo crec que personalment ens hem de quedar amb les bones sensacions que està deixant el Tordera, bones jugades, bons detalls, aquest gol de Marc Ruiz, i doncs quedar-nos amb aquestes coses.
0: I tant que sí, i que comenci el rodatge i puguem veure aquests petits detalls. Pilota en llarg del Ronin, haurà de sortir Òscar, la llença directament a fora per no complicar-se, servei de banda, tres quarts de camp favorable al Ronin. Som al 34, veig ja jugadors de l'equip de Narcís Barrera escalfant, eh?
3: Ara portem una estona i s'hi han afegit uns quants, per tant tindrem també canvis en el conjunt visitant.
0: Mira que ho prova Joachim ara endarrere l'esfèrica cap a Òscar Coy. Obertura més en banda esquerra per Pedro. Pedro endarrere en zona de centrals, la ve buscant zona de mitjos Òscar de nou. Ara endarrere amb centrals, el Tordera puja la pressió, se la recupera Casanovas, que dones per Barceló. Estava ben situat aquí, ben avançat Víctor, que acaba blocant la pilota amb les mans.
3: Molt bon guardamet avui del conjunt visitant, estava molt, molt segur, molt tranquil. Veurem també com es desenvolupa en aquesta temporada. La tercera catalana.
0: Sí, tercera catalana. Els dos 1-1 que ha tingut Víctor contra un davanter tordereny els ha tapat molt bé.
3: El gol ha sigut per un refús seu.
0: Refús, vull dir, al final tampoc no podia fer-hi gaire més. I la veritat és que està fent molt bona feina el porter del Ronin. Pilota en llarg de l'equip visitant, l'ha acabat blocant Òscar. Al terra es troba Marc Pelaz, que havia fet un crit de dolor.
1: Sí.
0: s'ha pogut fer mal aquí.
1: Tercera falta del Tordera, tot i que l'àrbitre ha deixat seguir i al final la jugada ha acabat en res.
0: Sembla que havia arribat una mica tard, no sé si era a Barcelona, havia deixat la cama,
3: sí.
0: I se l'havien portat per davant.
3: En tot cas, que sembla que s'aixecarà... No, de fet, mira, criden les assistències mèdiques.
0: Doncs sí, haurà d'entrar...
3: Sembla que se n'ha aixecat just.
0: Sí, Carlos González, el preparador físic de Ronin, per veure com està Pelaz. De moment estàs sobre el terreny de joc, companys. Eli, com estàs veient de moment aquests 36 minuts que portem de partit, una mica menys?
2: Doncs jo mantinc el fet de que la qualitat individual del Ronin és bastant superior jugador per jugador. La veritat que tant la rematada que hem vist, com els controls, les passades, els extrems, o sigui, per mi, molt bons. Però em vull quedar amb tot el bé que està fent el Tordera, també, que potser queda una mica atacat amb aquests gols de Ronin, però que els estic veient ben plantats, estan jugant bé, estan arribant a dalt, estan pressionant, i jo crec que això és l'important d'aquest partit, al final.
0: Exacte. Pau, com ho veus?
1: Un partit on es veu clarament el Ronin com a dominador, com a qui està portant l'esfèric, que està portant el partit al seu gust, tot i que el Tordera no s'està donant per vençut, com estic comentant, bueno, com estava comentant abans. Encara hi ha oportunitats de remuntar, esclar, però falta res, una miqueta més d'intensitat, i jo crec que ho poden aconseguir.
0: Vinga, doncs a veure si arriba algun golet més del Tordera abans d'acabar la primera part. És Dani Plaza. Dani buscant a Barceló, obre't Juanma, la té Barceló, ara sí que l'obre per Juanma, que bona la centrada del primer pal, la deixa passar, va fora, l'ha acabat salvant des de l'àrea petita, des del terra, in extremis, Pau Donat havia parlat molt bé Marc Ruiz amb Casanovas perquè s'ho fessin i acabessin rematant des de la petita, molt atenta aquí la defensa visitant.
3: Déu-n'hi-do, ha posat un peu just quan aquesta pilota ja anava cap a la xarxa. Molt bé Pau Donat en aquesta acció i molt bé Marc Ruiz entenent-se amb Adrià Casanovas.
0: Sí, espectacular pels pèls aquesta. M'agrada que hi hagi aquesta connexió, aquesta química, aquesta entesa, la centrada cap al segon pal. Ui, molt alta per Marc Ruiz, tot i que acabarà corrent, no arribarà. Servei de banda, un quart de camp favorable al Ronin. I ja entra Marc Pelaz. Ha pogut sortir pel seu propi peu i també així ho fa per entrar. Per tant, bones notícies sense lesions més enllà, això sí, de la de Gio, que sembla que se li ha dislocat una espatlla, per tant, ha hagut de venir l'ambulància, per tant, veurem a veure si avui li toca fer repòs i el podem veure dissabte vinent contra el Bon Matí, en el partit de Copa Catalunya del Club Futbol Tordera, directe a Ràdio Tordera. La centrada llarga, salta bé Òscar amb el pit i amb el peu per treure-la posteriorment. A veure qui la baixa aquí, Barceló. La lluita, tres quarts de camp per Marc Ruiz, gira sobre si mateix Marc Ruiz, entre dos, encara Marc, la deixa per Barceló, Barceló en llarg, arriba per el xut directe, fora. Ha intentat, ho ha provat ara Serrano, la intenció és acabar-ho, la intenció era bona. Ara bé, despiada per sobre.
3: No s'ho ha pensat Serrano per aquest xut des de fora de l'àrea, bona intenció, això sí, molt difícil de materialitzar.
2: El Tordera ho està intentant, està posant tot l'esforç i això és el que compta. Al final, ja ho hem parlat, equip que s'està veient amb molta superioritat al Ronin, però el Tordera no ha baixat el cap en cap moment i aquí veiem com intenta atacar constantment.
0: Mira com engega la moto Juan Esteban des de banda esquerra, ara de frenar, busca alguna ajuda, arriba aquí Enzon, la nova incorporació del Club Futbol Tordera, s'ha deixat endarrere per via el pla, més endarrere per Oscar Rosquilla, de bona pressió ara del Ronin, el Tordera que haurà de tornar a fer-se enrere, apreten a Òscar, salta Dani Plaza, opa, amb quinta cola s'ha deixat cap a Àlex García, amb quin túnel se'n va Àlex García, acaba perdent la esfèrica, finalment en compte que ho provarà el Ronin, no hi ha fora de joc en aquesta acció des de banda esquerra, atenció, la centrada en darrere, salta molt i molt bé, Biel Pla, servei de córner favorable al Ronin.
3: Doncs ara sí que surten després d'aquesta bona intervenció defensiva del Tordera, surten a escalfar 3, 4, 5, 6, 7 jugadors 8 jugadors, deies Ot, perdó, doncs ja tenim aquests 8 jugadors que sortiran a aquesta segona meitat.
0: Som al minut 40 de partit, Doncs sembla que hi haurà això, gairebé dos onzes del Tordera.
3: Fet entre aquests jugadors, trobem Jandro.
0: Compte la centrada que va a la petita, amb el cap, arriba finalment a blocar-la Òscar, que aixeca el cap, busca alguna sortida llarga. A veure si l'acaba trobant amb Serrano, que haurà de córrer molt. La pilota és massa llarga, de porter a porter i tiro perquè em toca. La possessió és ara de l'equip visitant, de moment Club Futbol Tordera 1, Ronin 3, en aquest minut 41 de partit.
3: Doncs jugadors, ara sí que dèiem que han sortit a escalfar. Tenim a Kevin, tenim a Carlos, tenim a Jandro, tenim a Madú, tenim a Masfe, tenim a Arnau Mainou, i em deixo un parell Llastarri i me queda un.
0: Badó l'has dit?
3: I Badó, sí, no sé si l'he dit, però em quedava Badó. I ara, de fet, pide que s'hi suma.
0: Salta,
3: i Pepe.
0: Perdona, salta molt bé Òscar in extremis per evitar l'1x1. Aquí la baixa a la part alta és Casanovas. No ha pogut fer el túnel al seu contrincant, que és qui s'acaba quedant l'esfèrica. El capità, obertura en banda dreta per Hossi, en darrere per zona de centrals. Fins i tot Genís escalfarà Josep Aulet. Un 11 al complet.
3: Doncs sí, un 11 al complet. Ara sí, només queden a la banqueta dos dels jugadors que posen des del filial, Toni i Pau, que també disportaran de minuts de ben segur aquesta segona meitat.
0: Toni i Pau estaran al filial?
3: Sí, aquest any estarà en final fent pretemporada ara mateix amb el primer equip.
0: Fantàstic, molt bona dada també per tenir en compte, gràcies Genís. La pilota que ja la jugarà el Ronin de forma molt vertical. Marc Pelaz, obertura a banda dreta, buscant Aleix Record, Aleix cap a la petita, la sessió en darrere és bona pel 10, el xut se'n va massa creuat, aquest intent d'Òscar Coy, i haurà servei de porteria per Òscar Roscaiana.
3: Doncs aquesta darrera jugada en la qual el Tordera ara tindrà una nova oportunitat per jugar construint des de la seva pròpia àrea.
0: Minut 42 de partit, 3 més l'afegit perquè acabi aquesta primera part, quan són 3 quarts de 7 de la tarda a Tordera. Cau al terra Serrano, li caben, no, acaba traient un bon llançament de banda finalment. Sí, doncs sí, sí, pels quadribarrats. Sí, sí.
3: Veurem també perquè hi ha molt jugador, molt migcampista i molt atacant en aquest 11. Sí. Figures així més defensives, tindrem a Masfe, Jandro, jo que també jugarà sí, més defensivament. Compte aquesta.
0: Pilota en llarg buscant a Juanma, no han trobat esquenes de aquí al lateral del Ronin, que ho ha fet molt bé, José. En zona de centrals, buscant el capità, ara l'equip visitant, Òscar Coy, endavant cap a la banda dreta, cap al Tordrenc, cap a l'Aleix Record, encara l'Aleix Record, l'Aleix que agafa profunditat davant de Juan Mat, que tapa molt i molt bé amb l'ús del físic, servei de córner, finalment, per l'equip visitant.
3: Els darrers minuts per aquest Club Futbol Tordera Ronin, veurem aquesta segona meitat també com es desenvolupa.
1: Sisè córner del Ronin en aquesta primera part i en aquest partit, generant perill, com bé estàvem dient, amb pilota parada, i 1-3 al marcador.
0: La centrada que anirà des de l'atac dret, obert cap al segon pal, ben picat, no l'acaba de rematar ningú. A veure qui se la queda, Esmarruiz, que s'intentava fer una autopassada, l'ha tocat abans Marc Pelaz. Servei davant en quart de camp una mica més avançat de la dreta, favorable al Club Futbol Tordera. Ara amb una mica més de calma tots dos equips a l'hora de posar en joc. Bona combinació de Barcelona Serrano, ara li ha sigut un pèl massa llarga aquesta passada, llàstima. Portaria de nou per Víctor Rodríguez. Ara uns moments, companys, amb una mica d'imprecisions, no? Tordera potser no acaba de trobar les passades a la part alta, està intentant-ho de forma molt, molt directa, Genís.
3: Doncs sí, ara per això una mica més de calma també per part de Ronin amb aquesta possessió de pilota. Mira, jo t'ho dic, i pilota que va amunt. Molt bé aquesta referència.
0: Sí, mira, i bona baixada també, és Pelaz, en el cercle central, buscant l'obertura, trobant els espais i fent-ho molt bé, en profunditat. No arribarà aquí a la correguda, Pol. Des de l'atac esquerre hi haurà servei de porteria favorable a Òscar Roscaiana. Petites imprecisions, no?
2: Sí, jo ara veig un domini molt més clar del Ronin. Crec que al Tordera li vindrà molt bé la mitja part i aquest canvi d'equip sencer que farà per tal de doncs, tornar a trobar aquest punt d'intensitat amb el que ha començat, que al final és el que li ha portat el primer gol, que, bueno, primer i únic de moment gol del partit que han fet. I
0: la ve, sabem arruï del xut de Casanovas, fora! Fora! M'havia pràcticament assecat per cantar el gol. M'he de netejar les ulleres. La... com ha guanyat Marc Ruiz, l'agafaven per tot arreu i amb el cos, tot i ser petitó, l'ha guanyada, l'ha deixat de cares per Casanovas perquè de primeres Genís l'ha engaltat.
3: Pensàvem que havia entrat dins aquesta pilota, eh? Déu-n'hi-do.
0: Ha anat de poc aquesta jugada, és el que deies a Eli, que necessitem aquesta afinitat a la part alta. Mira, compta ara que torna a provar el Ronin, és Edgar, Edgar, el xut, atura bé Òscar, que ja busca una pilota llarga. Ah, li ha sortit amb una mica de misto, se la torna a quedar el Ronin, atenció, des de la frontal de l'àrea, cedint l'ara més endarrere, pressiona Marc Ruiz, treu un bon llançament davant de l'àrbitre, diu que ja n'hi ha prou d'aquesta primera part. Acaben aquí els primers 45 minuts de joc. El Club Futbol Tordera, que perd a casa en el partit de Festa Major 1-3 contra el Ronin, el gol de Marc Ruiz de moment és l'únic que posa la cirereta per part dels quadribarrats en aquests primers minuts de joc de la temporada 26-27. Genís, t'ho deixo a tu.
3: Déu-n'hi-do, quina primera meitat d'aquest Club Futbol d'Ordera Ronin Futbol Club. Un inici doncs, molt i molt trencat, amb un partit on el Ronin s'ha avançat en el marcador, Tordera, que s'ha refet ràpidament, i just després han començat a arribar una mica més trencat aquests jugadors, aquests gols, amb aquest resultat final de 1-3, companys, ara parlarem de tot. Tot i així, abans acomiadem el nostre narrador principal d'aquesta primera meitat, tot Manresa, gràcies per estar per aquí.
0: Vaig a la Festa Major, no, és broma, vaig a treballar un rato, ja parlem, ho segueixo, merci, Genís.
3: Doncs moltes gràcies a tot per tenir per aquí. Ens deixem també ben acompanyats per l'Eli i en Pau. Començarem el repàs d'aquesta primera meitat. No sé per a nivell d'estadístiques, Pau, com ho tenim, perquè ha sigut una primera meitat de moments de més trencament de partit i d'altres de més construcció. Com ho tenim?
1: Mira, doncs tenim corners favorables al Tordera, han estat 5, 3 faltes, la veritat, no han jugat gaire agressivament, 6 xuts, en els quals 2 han anat a porteria i un ha acabat en gol, i 3 fores de joc, ja ho hem comentat abans, bastant dubtosos alguns, però alguns altres clars. I per part del Ronin, 6 corners a favor, en els quals han generat perill, 2 faltes, no està seguint un partit gaire agressiu, gaire intens a nivell de faltes, 11 xuts, dels quals 6 han anat a porteria i 3 han acabat en gol, és a dir, a la meitat de xuts a porteria han acabat en gol, i cap fora de joc per part del Ronin. Això demostra el bon posicionament que tenen.
3: Mm-hmm. Com a, aprofito per preguntar-te també, Pau, ara anirem amb tu, Eli, com has vist aquesta primera meitat, què és el que més t'ha agradat i potser el que li ha faltat al Tordera?
1: Doncs mira, fa uns minuts t'hagués dit que el que més m'ha agradat veure han estat les filigranes que estava fent Gio, tot i que malauradament ha hagut de sortir del camp lesionat, i ara et diria que el que més m'ha agradat veure ha estat que el Tordera no es dona per vençut, tot i que vagi perdent per 2 gols en contra, 1-3 al marcador, i bé, és això bàsicament, l'actitud del Tordera.
3: Anem amb tu, Eli, també et pregunto una mica el mateix, com has vist aquesta primera meitat i què destacaries més?
2: Doncs jo el que més destaco per part de l'equip visitant és el fet de, per mi, la facilitat que tenen per crear perill. Al final veiem que amb 3 passades ja es trobaven a l'àrea del Tordera. El tema dels controls, les passades llargues amb un simple corner, com et generaven amb aquestes rematades que són capaços de fer, i jo crec que això el Tordera al principi, a l'estar el partit ha començat i amb aquesta emoció i intensitat potser de començar la pretemporada, doncs ho ha anat aguantant, però al final sí que és cert que et pot acabar sobrepassant això durant tants minuts.
3: Veurem ara aquesta segona meitat. De moment, els jugadors del Club Futbol Tordera, els d'aquesta primera meitat, els titulars que marxen al túnel de vestidors, i veiem que escalfen ja, aquests entraran a la segona part. Veiem molts canvis, ara sí que els tenim més a prop. Tenim a Badó, tenim a Masfe, tenim a Kevin, Toni, Pau, a Jandro, Tenim també a Llastarri, Madú, a Pide i també a Carlos, de porter, que també a Aulet, Pepe, sembla que serà doncs el porter d'aquesta segona meitat. Companys, no sé com veieu aquests jugadors per aquesta segona meitat i qui diríeu que teniu potser més ganes de veure o més curiositat?
2: Jo crec que a banda de jugador de nom individual, crec que en si el canvi al Tordera, ja ho he dit abans, li vindrà molt bé. De fet, jo crec que el partit estava cridant per la mitja part ja per un descans, per baixar aquestes revolucions. Doncs bé, canvi total d'equip. Ganes, jo crec que una mica de veure en general com si segueix aquesta connexió que veiem l'any passat de tots els jugadors del Tordera, aquest joc que tenien que els hi va portar doncs, això, a guanyar el torneig, i també doncs, com no veure aquests jugadors filials que doncs, estan molt bé perquè ens donen una imatge del Tordera de que al final tenim futur més enllà.

0: segona part, un migcampista doncs, del filial, que també fa pretemporada amb el primer equip, i els dos que s'han quedat a la banqueta, però que també gaudiran de minuts, són Pau Mantas i Toni. Pau, també un migcampista molt polivalent, aquest sí que et pot jugar de pivot una mica més endavant, i en Toni, doncs, un jugador que ocupa tot el carril esquerre, defensivament també, però sobretot el seu fort està en atac. Jugadors nous, hem vist a Enzon, tenim ara a Madu i a Carlos, tots dos atacants. A mi em crida una mica l'atenció i em fa il·lusió i curiositat veure com es poden adaptar al joc del Tordera.
1: A mi també, la veritat, Madu, tinc ganes de veure'l. Al igual que els jugadors del filial, la veritat, estic il·lusionat per veure'ls, per veure com, què aporten al joc del primer equip del Tordera, donant aquest gran salt de juvenil a primer equip. La veritat, tinc moltes ganes de veure'ls i esperem que els hi vagi molt bé.
0: Aprofito també, ara que estem sentint aquestes proves de so ja de barraques per aquesta tercera i última nit, sortint una mica del terreny de futbol, nois, heu pogut gaudir d'aquestes nits, d'aquestes activitats també de festa major? Com està aquesta festa major? Aprofito per preguntar.
2: Home, jo crec que està sent un molt bon any de festa major, a més amb la tornada de la baixada de carretons, un històric de la festa major que torna aquest any. Jo crec que ens estem passant molt bé els tordarencs i tordarenques, que estem gaudint molt, i que seria un goig poder coronar amb una victòria del Tordera avui, a veure què podem fer.
0: Veurem, Pau, no sé com està anant per tu aquesta festa major.
1: La veritat, molt bé, i el millor les barraques, però totes les altres activitats, la veritat és que estan molt bé aquest any. La festa major és molt xula, té moltes coses a fer i, la veritat, molt bones activitats les quals podem fer. Gran tria de l'Ajuntament.
0: Va, acabo amb aquestes preguntes de festa major i tornem al futbol, que és el que ens interessa. Participareu demà al COS, a la cursa del COS, o no?
1: Jo no.
2: Jo tampoc.
0: Ostres, doncs aquí...
1: Tu?
0: Aquí, jo sí. Sí. Jo sí que estaré per allà. Sí, sí, per això us ho preguntava, per veure si ens veiem per allà. Doncs recordem això, que demà al matí tindrem activitats com el COS. Avui també, que ara mateix, quan acabi aquest partit del Club Futbol Tordera, recordem que tindrem una retransmissió del pregó de festes a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, no marxeu, perquè quan acabem aquest partit de festa major podeu clicar un altre cop al YouTube per veure aquest nou directe amb el pregó de festes, amb els nostres companys Roger i Roura i companyia, que tindrem aquesta meravellosa retransmissió. Recordem, un pregó que enguany anirà a càrrec de l'associació La Nostra Dansa, que fa 50 anys. Per tant, jo crec que tindrem una tarda nit, un vespre ple de sorpreses amb aquest pregó de festes. Tornem ara sí al futbol. Nois, tinc per aquí el calendari de pretemporada del Tordera. Hem recordat que la setmana que ve hi haurà Copa Catalunya, però tenim molts més partits. Nois, si els voleu comentar vosaltres mateixos una mica, fem repàs, Pau, tu mateix.
1: Mira, doncs comencem, Eli, pel partit amb el Bonmatí. Copa Catalunya, el que estàvem parlant, una competició en la qual juguen els millors equips de Catalunya, com havíem dit, Barça, Espanyol, Girona. Moltes ganes de veure-la, aviam si podem avançar la ronda fins a trobar-nos amb ells.
2: Jo crec que és il·lusionant jugar a un campionat més a part de Lliga. Sempre motiva tant els jugadors com a l'afició, que parlàvem abans del partit de l'entrada, doncs jo crec que és una mica també perquè és del running, però perquè la gent està molt motivada amb el primer equip del Tordera, i més estarà amb aquesta competició extra, per dir-ho així, que tenim aquest any, com és la Copa Catalunya.
0: Tenim un altre partit el 30 d'agost abans d'acabar, per tant, dos partits de dos dies seguits, tindrem sí. Copa Catalunya, i el 30 d'agost qui tindrem, Pau?
1: Contra el Mataró, a Mataró, a fora de casa, tocarà jugar aquest partit. Molt emocionats per veure el Mataró, un equip contra el que no sol jugar el Tordera, la veritat.
0: Amb categories més superiors, aquest Mataró.
1: Sí.
0: Veurem.
1: Exacte.
0: També crec que aquest any està a Primera Catalana.
1: Sí.
0: No sé si va baixar, i crec que està a Primera Catalana. O va baixar fa un parell de temporades, però tinc coneguts allà que m'han dit que aquest any a Primera Catalana. Veurem. Per tant, un rival d'una categoria per sobre. També tindrem altres partits, que aquests sí que els coneixem més. Tindrem el 5 de setembre contra el Vilabrareix, el 6 de setembre, per tant, un altre cop, dos dies seguits, sí, contra el Gironès Sàbat, i acabarem amb la Llagostera, que és el Lacustària, que és un altre equip nou. Per tant, 12 de setembre acabarem la pretemporada i després ja començarà la Lliga. Nois, aquesta pretemporada, què espereu del Tordera?
2: Doncs bé, jo espero una mica d'il·lusió. Al final crec que venim d'una temporada molt bona, una temporada històrica, per dir-ho,

0: espero que el Tordera aconsegueixi mantenir el nivell de l'any passat, tornar a il·lusionar-nos, tornar a competir en aquesta nova categoria i en aquesta nova competició que disputarem, com és la Copa Catalunya, poder, a veure si podem aconseguir arribar el més lluny possible. És una pretemporada il·lusionant, jo crec molt, molt interessant, perquè molts partits, molt junts, molt intens, però jo crec que el Tordera se'n sortirà, a més rivals de categories més altes, que sempre has de fer un esforç més, jo crec, i a veure què ens proposen els jugadors.
1: Pau, què diries que t'agradaria més veure durant aquesta pretemporada?
2: Doncs la veritat, et diria que destaqui algun jugador d'aquests, ja potser del juvenil, o algun jugador que no sol jugar gaire o destacar gaire, i és això, bàsicament.
1: T'agradaria una revelació, per tant, per aquesta pretemporada.
2: Exacte.
1: Doncs veurem, a veure si a algun jugador li posen les coses complicades d'aquest primer equip, que ja sabem de sobres que tenen la qualitat suficient per jugar a qualsevol dels dos. Avui repassàvem plantilla i, si no m'equivoco, ara mateix hi ha 26 jugadors del primer equip. Per tant, 24 jugadors del primer equip. Torno a corregir, 22, estava comptant per dos del filial, 22 jugadors, recordem que van, diria que 20 en convocatòria, si no m'equivoco, per tant sempre es queden dos fora,
2: sí.
1: O eren 22 i per tant es quedaven dos fora també, ara no ho recordo ben bé. Per tant, serà difícil que un jugador del filial, un juvenil, pugui entrar en convocatòria, perquè recordem que ja es quedaran dos jugadors del primer equip, cada setmana s'hauran de triar dos perquè queden fora d'aquesta convocatòria. Creieu que això serà difícil de gestionar?
0: Jo crec que per un entrenador sempre és difícil de gestionar això, perquè al final hi ha jugadors i jugadors que s'ho poden prendre molt bé, com no estic en el meu millor moment, deixo el joc, deixo l'equip en el seu millor moment, i hi ha jugadors que s'ho poden prendre d'una altra manera. Llavors és una decisió complicada, però al final s'ha d'entendre que l'entrenador sempre apostarà per el millor que pugui oferir l'equip, i serà decisió complicada, evidentment, però espero que funcioni, doncs, perquè el Tordera pugui treure la seva millor versió.
2: Jo ho he pensat per la banda bona, i és que si es queden dos jugadors fora, això vol dir que, jo crec, vaja, que tots donaran el seu màxim als entrenaments, als partits, donaran el seu màxim rendiment, s'exprimiran fins al final per deixar-ho tot el camp, tots els entrenaments, el que aportarà més competitivitat en aquest equip, en aquesta segona catalana nova lliga on juguem aquesta temporada. La veritat, moltes ganes de veure aquest Tordera.
1: Doncs ara sí que quedarà pocs minuts perquè els jugadors comencin a entrar al terreny de joc. Nosaltres, que seguim repassant coses, recordem que ja s'han anat anunciant aquestes renovacions, i anem a repassar les novetats de la primera plantilla. Tenim, per començar, un dels últims fitxatges. A veure, que tenim aquí totes les renovacions. Una de les incorporacions va ser Carlos, que recordem que és un jugador també 2007, per tant aquest any és el seu primer any en futbol amateur, un jugador que ve de jugar a equips com el Tordera, el futbol base, també va passar per Lloret, si no m'equivoco, després va tenir un breu pas per Aguatel, i aquest últim any va jugar a l'Adam contra les millors pedreres de tota Catalunya. Per tant, talent, molt de talent, però podríem dir que és un diamant en brut que s'haurà d'anar polint. Haurem de veure com és el seu debut. Ara ho haurem de fer, aquesta segona meitat, però haurem de veure com és aquest debut en el futbol amateur. Com creieu que el veurem?
2: Doncs la veritat, vinguent de l'Adam, un gran equip de Catalunya, que m'imagino que també jugarà la Copa, espero molt de talent per ell. És el que el dius, haurà de perfeccionar coses, és molt jove, farà 19 anys, i trobo que serà un gran jugador pel futur del Tordera, si no és que se'n va, i esperem que ens aporti molt de joc en aquest equip.
0: La seva trajectòria és il·lusionant, la veritat, equips molt bons, aquest últim pas per l'Adam. Jo crec que és un jugador que apunta maneres, que ve amb un objectiu clar, que és destacar, que és ser un dels titulars fixes de l'equip, i a veure què pot oferir el Tordera.
1: Ara ja, mentre acaben d'entrar al terreny de joc tots els jugadors, mira, Carlos, de fet, ha sigut el primer amb el número 11. Repassem el segon fitxatge del Tordera, Madu. Arriba doncs a Tordera, provenent del Cristinenc, i és un extrem també elèctric i talentós i amb moltes ganes de gol. Per tant, el Castellanenc, un equip que també està a la mateixa categoria, no sé com veureu aquest jugador, també el trobarem, per tant, jo crec que a Carlos el veurem també o extrem o de mitja punta per deixar pas a Amado en aquest extrem. Com veieu, Amado?
0: Jo crec que qualsevol fitxatge és il·lusionant. El veig, jo crec que com qualsevol que havia debutat en un equip nou, amb ganes de demostrar el que pot oferir a l'equip, i jo crec que ara la segona part, a veure què ens pot oferir. Sí que és cert que, doncs, això que parlàvem, que contra el running és complicat perquè pressiona molt i t'exigeix molt, però mira, debut perfecte per demostrar com pot jugar contra equips més complicats.
1: Veurem ara com se situen els jugadors tordarencs. Nosaltres, que seguirem amb aquesta segona meitat, acompanyats de l'Eli, acompanyats d'en Pau, d'en Lluc a la càmera i de l'Agustí, la realització també en Damià. Per tant, a tot a punt per aquesta segona meitat, els jugadors tordarencs. Va, anem a repassar una mica l'11 d'aquesta segona meitat, perquè s'ha actualitzat per complet. Pepe, que sortirà en porteria, tindrem una defensa marcada per Llastarri, Jandro, Masfe i Kevin, un doble pivot per Badó i Arnau, i en atac tindrem algú que caurà més cap a la mitja punta, que serà Pide, en extrems Carlos i Madu, i en punta Adrià Casanovas. Per tant, l'únic que segueix és Casanovas, no? Si no m'equivoco.
2: Sí, exactament.
1: Doncs a tot a punt ja perquè comenci, els jugadors que acaben de fer aquests darrers escalfaments, els suplents que van cap a les banquetes, i l'àrbitre, doncs, que espera tots aquests detalls per poder donar inici a aquesta segona meitat. Recordem que ens podeu escriure per YouTube per qualsevol dubte, pregunta que els vulgueu fer al final als entrenadors, nosaltres que estarem disposats a preguntar. Ara sí, tot a punt per aquesta segona meitat, els àrbitres que acaben de donar les últimes indicacions, el col·legiat que es posa el temps i dona inici a aquesta segona meitat. Comença la segona meitat del Tordera. No sé si convenç. Aquí tenim el paper perfecte. Aquesta primera possessió de Ronin Futbol Club, que troben a Marc Pelazo al mig del camp. Mas fer molt bona pressió amb Carlos, que s'amadun, fa la paleta a Adrià Casanovas, un altre cop per Carlos, no aconsegueix dur-se aquesta pilota, i ara és Arnau que té aquesta pilota, busca la filtra directament, no hi ha ningú finalment. Madu, que no ha pogut entendre. Primers segons d'aquest Club Futbol Tordera, segona meitat, com ho veieu, nois?
2: Doncs mira, abans, fora de micro, estàvem comentant amb l'Eli l'escalfament d'Arnau Mainou, i és que estàvem veient detalls de qualitat que ara ens els ha demostrat que què pot fer i què pot aportar l'equip. També sobre Carlos Rodríguez, que també hem vist alguna cosa, tot i que hagi tingut una ocasió, i veiem aquí la pressió que fa.
1: Doncs ara la recuperació de Gerard Gómez, que de fet és el mateix, que està en aquesta lateral esquerra, aquesta segona meitat, també ha fet canvis Ronin. Cárdenas, amb el dorsal 15, que la passa per a Josi, i Josi la paret directament amb el dorsal número 3. Molt bé, m'has fet ara amb la recuperació, directament cap a Arnau. Jugador Nadir, que es jugava amb el 10 tordarenc. Carlos, que ha fet aquesta pilota molt bona per Adrià Casanovas, que l'engloma directament el porter avançat per sobre dels tres pals. Molt bona combinació. Ara, primers detalls de Carlos, Eli.
0: Jo crec que una mica el que ens esperàvem d'ell, qualitat, velocitat i a veure què pot oferir, tot i que estem contra un rival complicat, ja està fent bons minuts i això és molt bona senyal.
1: Molta rebel·lia de l'11 tordarenc. Ara és el porter d'Arron que la treu en llarg. Molt bé, Kevin, ara de cap. Serà servei de banda a favor d'Arron. Ara ja la té el dorsal número 7, Pedro Chacón. Després d'aquest servei de banda de Gerard Gómez, és Soriano conduint metres cap a la dreta, la torna darrere per Cárdenas. Cárdenas, que condueix, avança metres per Chacón. Chacón, que demana pausa, i un altre cop cap a Òscar Coy. Òscar Coy cap a Soriano, en darrere, cap a José al lateral dret, busca combinar molt bé amb Nadir. Nadir gira, Arnau a la pressió, Òscar Coy, que surt amb Cárdenas, i tot cap al costat esquerre. Compte aquí ara, Carlos, que recuperava, Adrià Casanovas, que li fa la paret, Carlos amb velocitat, no arriba a Carlos, surt servei de banda a favor del conjunt visitant. Ara sí que veiem les primeres possessions, un partit més tranquil.
2: Sí, veiem com Ronin s'ha, bueno, no va ser d'intensitat, sinó que s'ha relaxat una mica. Al final tenen un avantatge de dos gols. Ui, compta aquesta recuperació.
1: Compta ara Amado, que busca el xut. Dani Pérez, que la para, pide amb el rebot. Cárdenas, que refusa la pilota, l'envia fora del camp. Serà servei de córner a favor del Club Futbol Tordera, primera jugada perillosa d'aquesta segona meitat.
2: Gran xut, de Madu.
0: Veiem que el Tordera ha sortit bastant bé, uns bons minuts dels primers minuts de la segona part, i a veure què tal. Jo crec que li han anat molt bé aquests canvis, aquest nou equip, i que a veure què pot oferir. De moment, molt bons minuts al Tordera.
1: Pide, des del costat esquerre, amb el peu esquerre directament cap al segon pal, busca Amadou amb el cap, que la posa per Arnau Mainou, busca la centrada a les mans de Dani Pérez. Molt bé, els jugadors tordarencs. Doncs aquest primer córner, no?, d'aquesta segona meitat.
2: Exactament, primer córner d'aquesta segona meitat i sisè córner del Tordera.
1: Doncs així estan les estadístiques, a punt en Pau Serrano. Ara tenim molt bé en compte el porter de Ron, que se la jugava. Ara és Cárdenas, que la filtra per Pelaz. Pelaz per Òscar Coy, molt bona pressió del Tordera. Nadir, que busca molt bé amb l'exterior a Josi. I passada filtrada per Gómez. Molt bé, ara el peu Llastarri. Gómez directament enrere per Juanma González. Ara és Gerard per Nadir. Nadir enrere per Òscar Coy, el capità, el 10 de Ronin. Per Pelaz, possessió llarga de Ronin, de les més llargues que hem vist en tot el partit. Cárdenas, que busca algú amb qui ajudar-se. Fan curt amb Òscar Coll i segueix Cárdenas enrere per Soriano, que l'envia pel cantó dret amb Josi. Ui, compte, Josi, quin detall de qualitat. Se'n va de Madu i l'envia directament per Juanma. Juanma, que posa la centrada directa, la refusa Jandro, la recupera Pide i la juga ja amb Badó. Conducció del 16 Tordarenc, ui, detalls de qualitat. I quin canvi de joc, nois. Compte ara, Carlos, que se'n va amb velocitat. Déu-n'hi-do l'11 de Tordarenc, que se'n va de Gerard Gómez. Busca la centrada amb el punt esquerre. A Pide directament des de la frontal. Amunt. No l'ha pogut enganxar Pide. Serà possessió de Ronin.
2: Una llàstima que Pide no hagi pogut enganxar aquesta pilota. Recordem que té bon xut Pide a pilota parada. Quan li deixes la pilota rasa, ja ho va demostrar la temporada passada contra el Cellera, i veurem si aquesta temporada ho seguirà demostrant.
1: Nois, no sé vosaltres, però a mi m'està cridant molt l'atenció aquest número 11.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Carlos Rodríguez, que m'està cridant molt l'atenció. Veurem el jove tordarenc. Les possessions en curt, Déu-n'hi-do, Roni, com surt sempre en curt, des de l'àrea petita.
2: I la pressió del Tordera.
1: Ara la pressió Amado, que la recupera directament des de la banda esquerra, busca marxar del seu rival i tira enrere per Badó, que canvia aquest joc per Carlos des del costat dret. Ui, com l'eslàlon de Carlos ara, que s'intentava marxar del seu rival. La pressió molt ben defensat per Gómez. Quin desparpall de Carlos Rodríguez. Ara la recuperació dels tordarencs serà servei davant a favor de Ronin. Nois, com heu vist aquesta elàstica?
0: Minuts espectaculars de l'11 tordarenc que en el seu debut ens està demostrant la qualitat que pot arribar a portar el Tordera aquesta temporada. Jo crec que està siguent de moment del millor del Tordera.
1: Veurem si és dels seus moviments estrella, Pau, ara que serà de servei davant a favor de Ronin. Parlàvem d'aquest 11 tordarenc.
2: Un extrem d'aquests que ens agrada a nosaltres.
1: Ara la recuperació és de Ronin, per la canvia de joc per Josi. Molt bé, ara, tot i a punt de caure, que l'ha recuperat Nadir, en curt per Chacón, i una triangulació perfecta per Òscar Coy amb el número 80. La tenim per aquí. La música que ja està a tota castanya. Detalles, estan fent les proves de so.
2: Sí,
1: Soriano, directe cap a Edgar Álvaro. Masfe, amb calma. La mia part, Josep Paulet. Ara tindrem a Olet. Tenim amb el número 80 aquí, que no el trobo ara mateix. Ara no sé quin dia és. No sé si és Díaz. Ara us ho direm. Madu, des del cantó esquerre, enrere per Llastarri i per Badó, que la gira molt bé ara, el migcampista tordarenc. Batuta, amo i senyor del centre del camp. Molt bé, Casanova, deixant-la passar. Atent Josi per jugar-la enrere per Dani Pérez, que la juga ja per Soriano en llarg. I se'n va fora. Serà servei a favor del Club Futbol Tordera.
2: Amadou, un d'aquests jugadors que també ens agrada com pressiona, les ganes, la intensitat que li fica en aquest partit, que es deixa la pell per l'escut, la seva pressió sobretot, i el gran xut que té.
1: Compte, la pèrdua de mà es feia, ara és Díaz qui l'ha de jugar. Compte, la defensa tordarenca, Jandro fa marxa. Ha senyalat la targeta, Pau? Diria que tampoc, no
2: m'ho sembla.
1: No l'ha assenyalat. Ara Nadir, que protestava la jugada precisament per demanar una amonestació. Serà Òscar Coll, des del mig del camp. Compte perquè canvien la pilota.
2: Sí.
1: Ja és al minut 45. Per tant, tenim malament el marcador, ara haurem d'actualitzar-lo.
2: Veurem ara aquesta acció a pilota parada, no, Eli?
0: Sí, a veure què pot oferir el Ronin.
1: Compte, ara és a Gómez, perdona, directament a Mamachu. Golaç! Mare meva, quin golaç! Gerard Gómez des de la frontal de l'àrea ha sigut impossible per a Olet.
2: Quin partit de golaços que estem visquent, eh?
1: Mare meva.
0: Espectacular la rematada del jugador, del Ronin, de fora de l'àrea a l'esquadra de la porteria que defensa l'Òscar, el porter del Club Futbol Tordera, totalment imparable, no tenia res a fer. I un cop més, que ho portem dient tot el partit, aquesta qualitat individual dels jugadors de Ronin que els porten a deixar-nos aquests detalls i en aquest cas aquest golaç que ens ha deixat el jugador de l'equip visitant.
2: Treu de centre ara el Tordera i compte perquè Ronin segueix avançant la passada.
1: Compte, és Edgar Álvaro des de la banda dreta que la posa per Díaz, para Olet, refusa Pide, ara sí, a la frontal de l'àrea li queda per Nadir, que vol enganxar la jugada afrontada dels tres quarts amb Òscar Coll directament amunt. Compte ara Ronin, que s'ha activat amb aquests minuts de perill.
2: Sí.
0: Amb aquest golaç jo crec que era inevitable no activar-se amb aquest xut que acaba d'entrar a la porteria del Tordero.
1: Ara és Kevin des de lateral dret per Carlos, que la perd de mà en Chacón. Falta ara de Carlos.
2: Jo deia que el Ronin s'havia relaxat, però no ho sembla, eh? Per la intensitat que està demostrant.
0: Sí, la veritat que sí. Tot i que destacar també, jo crec, Pau, bons minuts dels nous fitxatges del Tordera.
2: Sí.
0: Tant de Carlos com de Madu, que tot i aquest gol i anar perdent el marcador, ens estan deixant molt bones sensacions.
2: Sí, totalment. Estic d'acord amb tu. I també bons minuts dels jugadors del juvenil.
0: Sí, la veritat que sí, ja estan demostrant que estan convocats aquí per alguna raó.
2: Exacte.
1: Ara compta el refús directament a les mans d'Aulet, a Pepe, que ha encaixat aquest gol fa breus minuts. Es jugarà des d'inici, amb Masfi i Jandro com a centrals. Això sí, per Badó, que ja la toca en curt, per Pepe. El cantó esquerre per Jandro, que la talla molt bé ara, en Pau Llastarri. Que busca marxar el seu rival, és Juan. La recuperava. Servei de banda ara sí pel Tordera. Pau Llastari enrere per Jandro. Canvia pilotada amunt. És Casanovas, que la baixa amb el pit i la canvia de cantó amb Kevin. Des del cantó dret ja la juga amb Carlos. Kevin que s'assuma a l'atac. Carlos farà la juga molt bé cap endins. Carlos amb l'esquerra directament busca la passada per Casanovas. La paret amb Carlos que no arribarà. La recupera Chacón. Compte ara la pressió d'Arnau Mainou. És Ronin qui la té amb Òscar Coll a la base. Girant-se sobre si mateix, molt bé, alliberant-se de la pressió. Ja la juga amb Díaz, enrere per Dani Pérez. Per Soriano, que ja la té. Enrere per el mateix porter, el 25. Amb Cárdenas, que la juga un altre cop amb Soriano. Enrere amb Dani i Nadir, que es cola entre centrals, molt bé per aquesta sortida. Josi, molt atent a la pressió, no ha pogut saltar Amadou. Va directament a Soriano, que la filtra amb Juanma. Juanma per Soriano, un altre cop. Masfei, que la refusa Edgar Álvaro. Podria estar fora de joc. Gustavo, directament a Gerard Gómez. A la para, a Olet. Seguim amb aquesta segona meitat. Escalfen, per cert, Toni i Pau Matas.
2: Sí, és el que anava a comentar ara. A l'esquerra de Josep Olet.
0: els dos jugadors que queden.
1: Compte aquí Edgar Álvaro, que xuta, gol. Gol d'Edgar Álvaro per posar aquest 1-5 al marcador. Amplia distància Ronin Futbol Club, ara Tordera, en moments baixos. M'he destacat que podia estar fora de joc. A mi m'ho havia semblat en primera instància. No sé com ho heu vist, nois.
2: Jo no m'he fixat, i tu, Eli?
0: Jo estava just fixant-me en els jugadors que estaven escalfant del filial i sense donar-me compte ha aparegut allà el jugador del Ronin a l'àrea i ha sigut el gol que posa el cinquè de Ronin al marcador.
1: En tot cas, 1-5 d'aquesta segona meitat. Ronin, que segueix sumant a distància, i és el Dolera qui té la pilota. Jandro en llarg per Mado, que busca marxar de Josi. Mado que aconsegueix treure un servei de banda i ja la juga enrere per Badó. Badó per Mado. I aquest per Badó altre cop. Molt bé, ara Pide, compta la falta sobre Badó, aquest cantó esquerre del camp.
2: Veiem ara bons minuts de Ronin, que sembla ser que està pujant la intensitat, tot i que el Tordera segueix igual, no es dona per vençut.
1: Minut 59 de partit, Ronin canvia una pilota en llarg, Masfe que la controla i la juga enrere per Aulet. El Tordera ara música de detall de fons. Òscar Coll de cap i torna per Masfe, que la torna a recuperar i la juga per Badó. El petit cap a l'esquerra per Pau Llastarri. Enrere per Aulet. Minuts de possessió del Tordera. Aulet amunt per Carlos, que la busca controlada de cap. És Gerard Gómez qui s'avança i guanya la partida. I la juga enrere pel porter. Un altre cop per Gómez. El 47, que la juga amb el guardameta de Ronin. Posa una mica de pausa i ja la juga amb Díaz, que rep per de fer una paret amb Nadir Edgar Álvaro, que ara està envoltat a Tuderencs, i la juga enrere per Òscar Coll. Més al costat per Dani Cárdenas. Cárdenas per Josi i Josi per Juanma. Molta mobilitat ara de Ronin. El 3, que la juga enrere per Juanma i un altre cop per Josi. Molt bé ara la triangulació per Nadir directament als peus d'Edgar Álvaro, que es queda sol contra Olet. Gol. Sisè gol d'Edgar Álvaro del partit. Ronin ara molt superior aquests minuts al Club Futbol Tordera. A més, els ànims que han baixat per part del Club Futbol Tordera. Veurem.
0: Sí, és cert que deia en Pau que semblava que a l'inici el Tordera estava tenint bons minuts i el Ronin havia sortit una mica més relaxat, però al final han començat a agafar el ritme i jo crec que aquests últims gols al Tordera li han abaixat bastant els ànims i aquests bons minuts que han tingut al principi doncs serà complicat que els tornem a veure.
1: Hi haurà ara canvi també de Ronin, ha sortit el guardameta Víctor Rodríguez, perdó que ara ho estan dient malament aquests minuts, per Dani Pérez, que han fet aquí un canvi de dorsals d'última hora, també surt en Edgar Álvaro Chacón i entrarà al seu lloc. Ara ho veurem amb el dorsal número 12, sortirà José Miguel i també ha sortit un altre jugador al mig del camp.
2: Vèiem ara que Josep Aulet es llestimava per aquest gol, però que al final no és culpa seva. Ronin està fent un gran partit, està portant molta intensitat i tenen un gran nivell individual, com bé comentava l'Ell.
1: Molt bé, ara el tacó d'Arnau Mainou, qualitat, en Pide, amb la pressió de Josemi, acabat d'entrar des de la banqueta. Kevin enrere per Masfe, que la controla amb el pit i la baixa i la juga ja per Aulet. En Badó, a la posició de pivot, Masfe per Kevin. Molt bona ara la sortida de pilota al Tordera. Kevin al llarg per Adrià Casanovas. Pilota que recupera Cárdenas i Gerard. Ara en peus de ningú. La pilota al camp municipal d'esports de Tordera. Soriano que la juga amb Josi. I un altre cop al defensa de Ronin. Josi, filtrada per Dani Díaz. I Dani per Nadir, aquest per Òscar. I un altre cop enrere per Cárdenas. Molt bon joc ara de Ronin, bastant superior al Tordera. Ara posava a cos, tirava Gómez a Kevin, aquesta centrada que no acaba arribant a ningú. es disculpa, els laterals ara d'amb dos equips. I arribem ja a un punt on no tardarem a veure aquests dos darrers jugadors del Club Futbol Tordera amb el conjunt local.
2: Un partit, la veritat, que veiem la baixada d'ànims, per dir-ho d'una manera, del Tordera. No sé.
1: Compte ara la pressió de Nadir Aulet, que l'aconsegueix treure, la recupera Juama, la posarà des del cantó dret, directament al primer pal, directament al centre, la para Aulet, i ja surt en llarg per Adrià Casanovas, la pilota, que la protegeix amb el cos, agafat ara de Cárdenas, que la recupera. Sí, haurà sortit, serà servei de banda i Pau Llastari serà l'encarregat d'aquest mateix. Com anem d'estadístiques, Pau, ara mateix?
2: Doncs mira, comencem aquesta vegada pel Ronin, que 6 corners a favor. Em sembla que aquesta segona part només n'ha tingut un. Dues faltes, les dues a la primera part. 16 xuts i 10 a porteria, que aquí es demostra el seu nivell. I cap fora de joc, de moment.
1: Molt bé. Per tant, molt net aquest partit. Ara Kevin, que marxava amb bon detall. Pilota directament per Pide, que la recupera Soriano. És fora de joc. Tu us ho comentàvem.
2: Aviam, quart fora de joc de Tordera, el primer en aquesta segona part.
1: Doncs ja la posa en joc amb Soriano. La torna per José. El lateral s'endrevanca, però aconsegueix lliurar aquesta pilota enrere. Directament. Molt bé, ara Dani Díaz. Oh, el retall del número 80, que la passa directament per Juama. La retalla, la posa per José. Amunt. El 44, blanc i negre. I l'àrbitre assenyala. Assenyarà un canvi. Entrarà ara sí amb el dorsal número 18, si no veig malament. Serà Toni, marxarà Adrià Casanovas. Madu, que es col·locarà en la referència d'atac i deixarà l'extrem esquerre per al jove tordarenc. Debut, per tant, també de Toni, com ho han fet Carlos, com ho ha fet Madu, com ho ha fet Enton amb un redebut, i com ho ha fet Arnau Mainou i Kevin. Molts debuts el dia d'avui.
2: Només falta en Pau Matas.
1: Pau Matas, que el veurem substituir segurament per Pide, o per Badó, segurament per Pide. I ara és Madu, que la busca jugar a dalt de tot. Primers minuts, i primers segons, millor dit, de Toni com a tordarenc. Enrere, Ronin per Dani Pérez. La filtra per Òscar Coy. Molt bona sortida de pilota té aquest jugador, el número 10, Òscar Coy. Enrere per Dani Pérez. I encara més per Cárdenas. I segueix aquesta possessió de Ronin, ara sí, ja molt superior al Club Futbol Tordera, malauradament, aquesta segona meitat.
2: Sí.
0: Sí, la veritat que jo crec que el Tordera ja s'ha vist totalment sobrepassat pel equip visitant, que a nivell tant de jugades, col·lectiu, individual, doncs ha passat per sobre l'equip tordarenc.
1: Ara veurem la possessió Arnau, que intentava marxar d'aquests rivals. Madu, que la recupera, fent un canvi de banda per Carlos. Carlos des de l'interior esquerra, la paret amb Madu, la torna per Carlos. I si no s'han entès ara els tordarencs, Gómez, la tira enrere per Dani Pérez, i aquest per Cárdenas, més per Josemi, i un altre cop per Gómez. La pressió de Carlos, Dani Pérez, en llarg. Control de pit per Badó. Enrere per Arnau. Ui, compte, el tordarenc que es liava ara amb la pilota. És Nadir per Òscar Coll, i aquest per Dani Díaz, que busca paus al joc. Més per Nadir. Presència en atac de Gómez. El 47 per Dani Díaz, a la frontal de l'àrea. La deixa en curt. Molt bona tallada de Badó. De Alejandro, perdó. Ja la juga amb Madu. Recuperació del Tordera. Carlos, paus a la pilota enrere per Kevin. I una mica més per Masfe. Pau Matas, que ja està preparat, companys.
2: Sí, ara el veiem amb Guillem Ferrer i amb l'equipació local.
1: Ja la juga Masfe.
0: L'últim jugador, no?, que queda per debutar.
1: Sí, és l'últim jugador, ja. Per tant, serà segurament dels últims canvis del Tordera. Enrere per Masfe. Molt bona la pressió de Ronin.
2: Sí.
1: Aulet, molt bé, trobant ara a Badó, en posició de pivot. Masfe conduint, alliberant-se. La lliure per Ador. Uix, compte ara, el refús. Protegeix amb el cos, m'has fet molt bé amb el cos. Pot haver-hi falta, sí, falta de Díaz.
0: Amb quina facilitat genera perill Ronin amb arribar a l'àrea del Tordera molt ràpidament, amb molta facilitat, i tot i que crec que la defensa del Tordera s'està plantant de manera bastant, bastant bona, tot i així no està sent suficient per sí que, frenar els davanters.
1: Ara sí que, Eli, tu mateixa hi haurà un canvi, marxarà Arnau Mainou.
0: I entra l'últim jugador que queda per debutar al Tordera, amb el dorsal 24, si no vaig malament, Pau Mates.
1: Doncs Pau Mates, que entrarà en aquest mig del camp, acompanyat de Pide i Badó.
2: He de dir que m'ha agradat molt com ha jugat Arnau Mainou, com estava repartint joc i com estava desafogant el Tordera en algunes ocasions.
1: Ara és Carlos, des de la banda dreta, busca marxar del seu rival. Molt bé, ara Carlos, buscant la centrada directament al frontal de l'àrea, i ja està Ri fora. Ja està Ri, que no ha pogut acabar aquesta jugada després d'una molt bona jugada de Carlos, del més destacat d'aquesta segona part, junt amb Badó i algun jugador més. Comentàvem amb aquest canvi Arnau Mainou, que també ha debutat, l'ha canviat ja Guillem Ferrer per Pau Mates. Potser busca un mig del camp una mica més posicional. Arnau potser és un home més lliure, més creatiu. Ara mateix necessita una mica més de posició i ordre amb Pau Mates, deixant més alliberat en Pide i marcant sobretot aquest doble pivot amb Badó.
2: Sí.
1: Veurem ara Ronin. Serà servei, compte que hi ha hagut un doble canvi, perdó. Ha marxat Soriano, entra pel seu lloc el número 30, Juan de Vint, ara no recordo ben bé quin és. I ha marxat també Òscar Coll.
2: Òscar Coll, el capità, sí.
1: Heu vist a quin dorsal ha entrat, companys?
2: No, no m'he fixat.
1: No passa res, ara ho comentarem. Des de l'extrem dreta ha canviat.
2: El 3, potser?
1: No, el 3 Nadir ja hi era, l'extrem dret. Ara ho veurem, no us preocupeu. Possessió ara de Ronin amb Dani Pérez. Molt avançat el porter blanc i negre. Ara és Cárdenas en llarg per Juanma. Juanma, que la baixa, molt bon control. Ui, compte, ara aquest control per Josemi. La talla molt bé, Kevin.
2: Molt bé.
1: Serà servei de porteria. Molt bona intervenció ara.
2: Impecable aquesta acció de Kevin, com ha arriscat i que bé que li ha sortit.
0: Tot i aquesta diferència de gols al marcador, jo crec que el Tordera està plantejant una defensa molt sèria que els està ajudant a que aquesta diferència de gols no sigui encara més gran del que malauradament ja ho és.
1: Millors minuts ara del Club Futbol Tordera respecte a fa uns minuts.
0: Sí.
2: Compte amb aquesta acció de Ronin.
1: Compte ara la jugada de Ronin. Entra també el número 45, Víctor Lugo. I ha anat el número 18, Isma Marwan, que deia l'Ot que havia jugat amb ell. Per tant, tornarem, que també torna a trepitjar la gespa.
2: Exacte.
1: Això sí, com a blanc i negre.
0: M'agrada, trobar tordarencs pels equips. Això parla molt bé del nostre poble.
1: Sempre és una bona notícia.
2: Orgull de
1: Kevin,
2: poble.
1: Que la juga amb Pau Mates, amb Pide, li dona pausa i enrere per Masfe. Que la juga tota per Jandro. Avui Jandro com a central, jugador molt polivalent.
2: Sí. Altres vegades l'hem vist com a pivot, però aquest cop com a defensa.
1: Veurem ara el servei de banda. Ronin, que també s'ha reestructurat una mica amb aquests canvis.
2: Sí.
1: Hem vist a Juanma col·locant-se més cap al mig del camp. Gerard Gómez com a central.
2: Sí, sí.
1: Per tant, molts canvis en l'alineació i en les posicions, sobretot a Ronin. Alejandro, desplaçament al llarg per Pide. Ai, que marxa una mica al llarg. És a Ronin amb Juan David al lateral esquerre, que la juga per Cárdenas. I Cárdenas filtrada per Dani i Nadir. Pilota que no s'ha entès ara. Serà torn d'Aulet. Minut 72 ara de partit. Queden res, poc més de 15 minuts, més l'afegit. Molt bé, ara Masfe trobant amb Pau. I compte, la pèrdua de Pau ara. Josemi amb Nadir. I Nadir, que la torna a perdre, a la recuperació de Pide per Carlos. juga cap a l'interior amb Pau, i Pau que li posa pausa amb Jandro. Jandro encara més per Llastarri des del carril esquerre, canvi d'orientació directa per Madú, el 23 del Tordera. Ui, cosa al cap ara, no l'ha pogut recuperar, serà córner a favor del Club Futbol Tordera.
2: Sí, jo no m'equivoco, és el primer córner d'aquesta segona part i el setè del Tordera.
1: Doncs aquest córner que ja ho tenim tot a punt per al llançament, serà Pide amb el peu esquerre, que l'enviarà Toni, que es queda una mica a prop, el 18 de Tordarenc. La posa directament al segon pal, Pide directament, que la intenta refusar Carlos, no hi arriba. Llastarri, que buscarà una nova centrada. Ix, compte, Llastarri, que volia retallar el jugador. És Cárdenas qui recupera. I serà servei de banda a favor del Club Futbol Tordera.
2: Aquí la llàstima és que Llastarri no ha pogut realitzar la centrada degut a que ell és lateral dret com a posició natural i a més és dreta.
1: Ara compte, serà servei de porteria a favor del Club Futbol Tordera. No sé si ha estat fora de joc.
0: Fora de joc, crec.
1: Sí, no? Fora de joc.
0: Sí.
1: Doncs en sumem un altre. Ara és Cárdenas. Cárdenas per Gómez. I la torna per al capità ara mateix de Ronin. El camp tot així que s'ha mantingut ple, avui.
2: Sí, la gent, tot i que el Tordera vagi perdent, no s'ha volgut donar per vençuda.
0: Al final, l'equip visitant té bastanta propaganda i sí. Venim d'una molt bona temporada i la gent jo crec que té més ganes de veure el primer equip del Tordera.
2: Sí.
1: Molt bé, ara l'afició, per tant, seguint, doncs, durant no només avui, sinó aquesta propera temporada al Club Futbol Tordera. Ja la juga Ronin amb Dani Pérez, que la juga amb Cárdenas. Ja tenim una mica més de silenci, veníem de les proves de so ara de l'escenari que tenim just davant.
2: Sí.
1: Servei de banda. No, ara serà la pausa d'hidratació. Per tant, els jugadors que tindran breus instants per aprofitar i hidratar-se, que fa falta.
2: Sí. Estem veient uns minuts on sembla que el Tordera ha pujat una mica la seva intensitat, tot i que vagin perdent per una gran diferència. No es volen donar per vençut encara, i tot i que potser sí que acabin perdent al final del partit, volen perdre amb actitud.
0: Sí, la veritat que veiem un Tordera molt abatut durant la major part de la segona part. Ara sembla que està tornant a tenir una mica més de ritme l'equip, que ho està intentant, que estan arribant a dalt, trobant algun córner i alguna arribada. No sé si penseu igual que jo, però minuts il·lusionants dels fitxatges, sobretot de l'11 tordarenc de Carlos.
1: De moment, molt bon detall de l'11 tordarenc. Hem vist molt d'esparpall, molt d'atreviment per part de l'extrem. I de fet el dia ha sortit bé, perquè pràcticament totes hauríem de fer una anàlisi intensa en aquest jugador, però pràcticament, potser menys un, s'ha anat tot als 1 contra 1 amb el seu rival. Per tant, detalls, tot i aquesta derrota de moment del Tordera, detalls positius d'alguns jugadors.
2: Sí, la veritat, un jugador que es coneix les filigranes, sap quan fer-les, en quin moment fer i sobretot com realitzar-les, d'un extrem dels que ens agrada, extrems moderns que aporten molt, molt ofensivament, amb molta velocitat, i veurem si pot arribar al seu gol.
1: Veurem en aquests minuts els jugadors que tornen a les seves respectives posicions, les línies també que es col·loquen, i serà servei de banda encarregat per Pau Llastarri. Veiem també que hi ha jugadors de Ronin que de moment no han sortit al camp.
2: Sí.
1: Serà complicat veure'ls a tots amb tanta banqueta.
2: Sí, sí.
1: Bé. La filtrada per Badó, que la deixa de cares per Llastarri, per Jandro, perdó, i Llastarri que l'acaba de guardar. Enrere un altre cop, arribant fins a Pepe. Pepe conduint i jugant-la per Jandro. I aquest per Badó, que combina amb Pau Matas i la deixa de tacó, molt bé ara, per la conducció de Masfe. Ja la juga amb Carlos, però l'ha aconseguit tallar el 30 blanc i negre. La pilota que una mica més i ens arriba, eh? Sí. Remata la Pau, que ens arriba.
0: A punt, a punt.
2: Hem vist que ha picat el teulat i ha acabat caient al pàrquing de darrere.
1: Ara era Kevin qui ha tret de banda aquest de servei de banda. En Badó conduint. No troba destinatari. I ja la juga Nadir. En Mado. Gerard Gómez. Per Juan David Díaz. Que ja la juga amb Dani. I aquest és Cárdenas directament cap a l'extrem dret. Possessió ara de Ronin en aquests minuts. Amb Gómez un altre cop, ara com a central. I Cárdenas jugant-la. Queden dos minuts pel 80. I el Tordera, que encara té l'opció de retallar distàncies. Mado, a l'1 contra 1, que no aconseguia marxar del seu rival, retalla Dani Pérez. I la juga per Gómez. Més enrere per Dani Pérez. Acaba arribant per Juanma. Juanma González. Que ja la juga amb Cárdenas. I aquest amb Víctor Lugo. Pilota a l'espai. No arribarà Isma. I a Bolet, que la jugarà ja per Badó. I combinen els tolerencs. Nois, pràcticament minut 80.
2: Sí, acabem.
1: Creieu que el Tordera marcarà algun gol més o no?
2: Jo espero que sí.
0: Jo també, la veritat.
1: Ja la té Jandro. Un altre cop per Llastarri. Ara en minuts de molta possessió dels dos equips. Canvi d'orientació directa cap a Carlos. Veurem si arribarà abans que el jugador de blanc. Molt bé, ara el dorsal 30 de Roni marxant de tres rivals a la vegada amb Josemi, que la controla de pit i la deixa per Fuat. Fuat directa a la pilotada per Josemi. Jandro, que arribarà, acaba per en Pepe. Compte, una jugada perillosa, eh?
2: Molt, molt perillosa.
0: Molt de perill del Roni, que ho hem vist al llarg de tot el partit.
1: I la té Kevin enrere per Masfe. Encara més enrere, portaria. Ui, compte el retall ara de Pepe. Sí, serà falta Sarrey. Després d'aquesta falta de Pepe. Minut ara 6:80. Disculpem la confusió, abans ens confoníem, no teníem la llista a Fuat amb el número 80, que ha estat jugant des d'aquesta segona meitat. Ara sí que ja podem confirmar el seu nom i dorsal. En l'aire ara, el dorsal 30, que la baixa per Juama i aquest per Josemi. La triangulació ara la recupera Pau Matas, molt bé, des del mig del camp, el número 24, que avança metres i segueix conduint. Canvi de joc per Carlos. Carlos busca l'1 contra 1, tirant cap a l'interior, la centra, no hi ha ningú. Acaba sense destinatari aquesta pilota a les mans i peus de Dani Pérez.
0: Bona jugada ara del Tordera. Sí. Que tot i que no ha acabat dintre de porteria, demostra la qualitat que poden arribar a tenir els jugadors tordarencs.
2: Sí.
1: Doncs a menys de Pau Matas també la recuperació i conducció d'aquest joc.
2: Ara veiem que no li ha sortit bé la centrada a Carlos Rodríguez. Suposo que serà perquè li falta una mica d'adaptació, d'entendre's amb els seus companys i que els seus companys, òbviament, s'entenguin amb ell, perquè arribin molts gols i moltes alegries.
1: Doncs esperem que així sigui. De moment, pilotada en llarg, que recupera el número 30, Juan David Díaz. I ara que s'intenta girar amb la recuperació de Ronin. Compte ara, falta de Badó sobre Isma. Es donen la mà. I serà falta perillosa per Ronin. Nadir a la conducció al mig del camp. Amb Gómez. Comptarà la pressió de Madu.
2: Déu-n'hi-do, al mig del camp està el porter de Ronin.
1: Una mica més alliberat i més valent també.
2: Sí.
1: Veurem si més segur per això. Dani Pérez que Víctor Rodríguez. Ara demana fora de joc l'assistent. Sí, l'assenyala l'assistent de aquest partit?
2: El primer de Ronin, en tot el partit, primer fora de joc.
1: Curiós, curiós aquesta estadística.
0: Quants té el Tordera, Pau, de fora de jocs?
2: El Tordera en té la quantitat de 5 fora de joc.
0: Doncs 5 contra 1, estadística una mica curiosa, no?
1: Sí. Déu-n'hi-do. El té el Tordera, per això, aquests darrers minuts. Amb el minut 83, que Ronin recupera aquesta pilota. Als peus de Gómez, molta presència d'aquest jugador que busca el xut directament des del mig del camp. Molt valent ara el 47 de visitant. La pilota però que ha marxat al pal dret. Mirant des de la nostra perspectiva, l'esquerra de Josep Paulet. Ara aquests darrers minuts que la possessió la té el Tordera amb Kevin. Pau Matas, que la deixa en curt per Kevin. Aix, compta la recuperació de Ronin aquí. Juanma per Nadir, triangulació per Díaz i un altre cop per Juanma, encara més per Fuat, i la gira en per Nadir. Molt bon joc ara de Ronin. La filtrada directament per Víctor Lugo. Arribarà però per enviar-la al servei de porteria. Ara tots dos conjunts que cada cop ja estan més cansats, sembla ser que no hi haurà cap canvi més. Per tant, aquests jugadors seran els que es quedaran fins a final de partit. Faltant 5 minuts, pràcticament 6, per al final d'aquest partit. Pepe, en l'aire, la recuperació de Díaz. Una mica més avançat Josemi, que la juga per Juanma. No el Tordarenc, sinó el de Ronin. Ara aquesta combinació amb el número 2, el dorsal. Aquesta jugada acaba marxant per línia de fons. Tenim a Tenjo Cano, perdó. Hi ha hagut un canvi, per tant, en aquest carril dret.
0: Minuts molt, molt més calmats, jo crec. El partit està, ha baixat revolucions. Els dos equips estan ja a un nivell més calmat. I a veure què li pot aportar això al Tordera.
1: Compte ara, pressió de 4 sobre Pau Matas, que aconsegueix tornar enrere per Josep Paulet. Amb el control de pit de Kevin, que avança metres. Ui, compta ara el control, que li podia marxar, la protegeix Carlos. Ara que aconseguirà, compta aquesta falta brutal, ara, de Juan David Díaz. No s'ha fet mal l'altur de Benc, però una miqueta dura aquesta entrada.
2: Hem vist com la seva cama esquerra, si no m'equivoco, li anava
1: sí,
2: a la cara.
1: Sí, li ha doblegat la cama i l'altra li ha anat a la cara, pràcticament.
0: Jo crec que de les primeres entrades dures que veiem en tot el partit.
1: En tot cas, el jugador Tordarenc que no ha pres mal i s'ha aixecat ràpidament, per tant, bona senyal. Minut 85 de partit. Nadir amb la conducció, filtrant per Isma, que posa la centrada. Xut! Compte. Semblava aquesta jugada, eh? Ha anat per darrere de la porteria, però feia l'efecte.
2: El 20è xut de Ronin en aquest partit.
1: Aquesta pilota dividida de Nadir cap a Isma. I ja tenim la possessió per Masfe. Molt bons minuts de Masfe també avui. Amb Kevin enrere per Pau. I triangulació, no? I arriba Pide. Gómez. Està tot arreu el 47 de Ronin, eh?
2: Sí, veiem com...
1: Defensa, mig del camp, jugador molt, molt polivalent.
2: Sí, sí.
0: I a més coronant aquest partit amb el gol que ha fet, que per mi...
1: Golaç, eh?
0: Del
1: millor
0: del partit, sí.
1: Destaquem, per tant, això de l'equip visitant, com també del joc col·lectiu, el Tordera, que ha d'aguantar aquests darrers minuts i intentar retallar distàncies. Compte la pilota per Isma, que buscarà la centrada, el xut directament, la centrada darrere per Josemi. Josemi enrere, la recupera molt bé Kevin. El 12 de Tordarenc. Compte ara la falta de Díaz, provocada per Carlos Rodríguez.
2: Molt bé Kevin defensivament, eh? Està fent un gran partit defensivament. I també comentar que la segona falta de Díaz a Carlos Rodríguez.
1: Nois, repassem ara d'aquí una estona al YouTube. No sé si ho podeu anar mirant mentrestant que seguirem amb aquest. Molt bé. De moment, possessió per Ronin a les mans de Dani Pérez, que ja l'envia als peus de Gómez. Gómez busca aliats amb Cárdenas. Cárdenas per Dani Pérez. I aquest per Nadir.
0: Com deia en Pau abans, dues faltes que ja li han fet a l'11 Tordarenc. Sembla que els està costant frenar-ho a Ronin, i això és una bona senyal perquè vol dir que sembla ser que la temporada que promet aquest jugador serà molt i molt bona.
1: Compte, perquè aquesta jugada és de Josemi al mig del camp per Fuat. Fuat, que la mira enrere per Cárdenas, i aquest per Nadir. Ui, compte, aquesta pilota amunt per Dia de les mans. Ara falta sobre el porter. Ara li recriminava a Jandro que ja no era la primera ni la segona. Tota la raó pel Tordarenc, i l'àrbitre, doncs, que s'acosta per donar-li indicacions a Díaz. Pepe, que es podrà aixecar pel seu propi peu. Es quedarà ara, compte, és que li ha tret fins i tot la bota d'aquesta trompa.
2: Sí, sí.
1: Com has vist la jugada de la falta, Eli?
0: Potser crec que Ronin està jugant bastant més fort ara que el que ha fet en tot el partit.
1: Una mica més dur, sí.
0: Sí, estan anant més durs, i és curiós perquè amb l'amplitud que tenen de gols per davant del Tordera al marcador i el minut de partit que és, i siguin un partit de pretemporada, em sembla una mica estrany que vagin tan durs en aquest moment de partit ara. Però bueno,
1: anem amb els comentaris de YouTube. Pau, què ens comenta la gent?
2: Ens comenta a Iosif que ha estat un bon partit. També Carolina Duran ens diu Nadir Mirrey, i Pablo Lluina que Gerard és molt bo.
1: Molt bé, doncs aquests són un dels comentaris del YouTube. De moment, últims minuts ja del partit. Queda un minut perquè acabi aquest enfrontament. Compte, la jugada de Paula està directament, que se'n va del porter. No hi ha res. Assegura que no hi ha res. Pilota a porteria. Com heu vist aquesta jugada, nois?
2: Ui, per mi una falta dubtosa que hauríem d'estar més a prop per veure-ho.
0: Sí, al veure-la tan lluny no crec que es pugui jutjar el 100% si era o no era falta dintre de l'àrea, però des d'aquí s'ha vist alguna cosa que es podria haver xiulat.
1: El col·legiat, tot així, que ho ha tingut clar. Ara sí, arriba a final del partit. Club Futbol Tordera 1, Ronin Futbol Club 6. Aquest primer partit de pretemporada, partit de Festa Major 2026. Els jugadors que se saluden, nosaltres, que ara farem un breu repàs del partit mentre busquem els entrevistats. No us ho perdeu, perquè ara vindran totes les entrevistes. Els jugadors que ara es saluden, us deixem amb en Pau i l'Eli mentre anem baixant per fer aquestes entrevistes.
3: Feu repàs de partit.
2: Què, Eli, com has vist aquest partit?
0: Bueno, Pau, partit... jo crec que el Tordera ha començat bé. Ha començat amb l'actitud, amb les ganes, tot i que s'ha vist superat abans per el primer gol de Ronin. Jo crec que ha sabut reaccionar bé, no ha baixat el cap, i jo crec que tenia la intenció de seguir amb la intensitat, però la qualitat individual dels jugadors de Ronin i les jugades i en general qualitat com a equip ha estat superior a la del Tordera, i al final això s'ha demostrat al resultat final i al marcador.
2: Sí, la veritat, tot i que les nostres porres eren bastant optimistes.
0: Sí, he sigut massa optimista.
2: Ja, havies dit 2-0, si no m'equivoco, i jo 2-2. Bueno, sembla ser que no ens han sortit com nosaltres esperàvem. Resultat final de 1-6 favorable a Ronin, una diferència de 5 gols és bastant gran, la veritat. No sé si em pots confirmar que han estat 90 minuts de joc o algun afegit.
0: Doncs crec que això ho està controlant més en Genís. No t'ho sé ben bé dir ara.
2: Aviam, anem a comentar amb l'Agustí. Doncs sí, l'Agustí ens confirma que han estat 90 minuts de joc justos.
0: Efectivament, ara aplaudeixen els jugadors del sí. Tordera cap a la grada.
2: I deixarem pas ara en Genís perquè parli ell, que va amb Carlos Rodríguez, sembla ser, a parlar.
0: No, ha passat.
1: Ara començarem ja amb les entrevistes. Intentarem entrevistar a Narcís Barrera, entrenador de Ronin Futbol Club, també el tècnic del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, tot plegat, que ho anirem a buscar. Per tant, que esperarem aquestes entrevistes del Misters per descobrir, doncs, una mica com ha anat aquest partit des de les banquetes. També descobrirem aquesta, doncs, anàlisi, veurem com preparen les temporades i analitzarem també com han vist tots els jugadors el dia d'avui. Per començar, que intentarem entrevistar també doncs algun altre protagonista. Estan parlant de moment els entrenadors d'ambdós equips, per tant haurem d'esperar una mica. Tot i així, nosaltres que estarem aquí patents de tot, recordar abans mentrestant doncs, que podeu seguir després del directe, perquè tindrem la retransmissió del pregó de festes 2026, un pregó que anirà a càrrec de la societat.

0: en Genís, que ara ens dona pas. Li anem a repassar les estadístiques de d'aquest partit, que les tinc per aquí.
1: Sí.
0: Comencem amb el Tordera, que ha provocat 5 fores de joc, en els quals a la segona part no s'han vist gaire, la veritat. S'han vist més a la primera part.
1: Jo crec que també ha sigut perquè la primera part parlàvem d'això, d'aquest intent del Tordera de pressionar, d'avançar i d'arribar a l'àrea rival, però que el segon, tot i que hem vist bons minuts tant a l'inici com una mica més al final del Tordera, la gran major part de la segona part han estat més tancats a la seva àrea, i jo crec que per això la majoria de fores de joc les tenim a la primera part, Pau?
0: Exactament, uns 3 a la primera part i 2 a la segona. Xuts, amb 8 favorable al Tordera, tot i que només 3 han anat a porteria i un ha acabat en gol, la veritat. Un partit no gaire ofensiu pel Tordera, perquè li ha costat gaire, tot i que has generat grans ocasions des de l'entrada de Carlos Rodríguez, no? Que l'hem vist, l'hem estat comentant.
1: Sí. La veritat que fitxatges il·lusionants pel Tordera, que bueno, sobretot aquesta figura que destaques tu, en Carlos, que jo per mi ha sigut el millor del Tordera a la segona part.
0: Sí.
1: Crec que ha sigut el poc perill que ha generat el Tordera, potser ha vingut per la seva banda, i que ens il·lusiona per aquesta pretemporada i per aquesta temporada del Tordera a segona catalana.
0: Totalment, anem amb les faltes. 5 faltes, no ha estat un partit gaire agressiu, i acabem amb els corners, que han estat 7. No sabem si ens donarà temps a repassar les estadístiques de Ronin, perquè en Genís s'acosta al micro a Guillem Ferrer, i donem-li pas,
1: sí,
0: en Genís.
2: Doncs ja tenim també aquí l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer, una temporada més. Et preguntaré com has vist aquest inici de temporada, de pretemporada, millor dit, amb aquestes noves incorporacions també.
3: Bé, amb moltes ganes, la veritat. Venim, bueno, venim amb il·lusió aquest any a la segona catalana, que crec que és on mínim es mereix estar l'equip. I bé, doncs, com bé dius, amb noves incorporacions, amb gent que encara falta per arribar, falta per recuperar-se, algun que està una mica tocat, lesionat. I bé, la veritat és que content, amb ganes i amb molta il·lusió, com sempre.
2: Primeres sensacions d'aquesta setmana d'entrenament, també del partit, com ha anat tot plegat?
3: No, doncs, com sempre, la veritat, a nivell de setmana d'entreno, la veritat és que els jugadors amb la mateixa línia de sempre, de moltes ganes, d'energia, sobretot. He vist força energia dintre d'aquesta primera setmana i que d'això, però la veritat és que tenien la suficient energia per poder treballar, poder fer les coses com tocaven, i això és, al final és el que ens portarà a anar endavant, no? I bé, avui al partit sabíem que el rival era molt difícil i anava un pas per sobre, però crec que, bueno, en línies generals, òbviament hi ha mil coses a corregir, mil coses a millorar, véssim jugar contra ells o véssim jugar contra qui sigui, però crec que l'equip ha tingut personalitat, l'equip ha pressionat endavant i ha recuperat boles a camp rival, l'equip ha sortit bé també des de darrere, amb personalitat, jugant al tercer home. Crec que trobem coses positives i amb això ens hem de quedar per seguir avançant.
2: Et faig una última pregunta, després d'aquests detalls i d'aquestes notes positives també que has comentat. La setmana que bé, si no m'equivoco, tindrem dos partits, ara ho dèiem, un de Copa Catalunya i un altre amistós, dos dies seguits. Com anirà tot plegat?
3: Bé, doncs intentar veure la planificació per d'això. Sí que és cert que tant aquesta setmana, la setmana que ve, com l'altra, tenim doble partit al cap de setmana. Tenim, bueno, 6 partits en 4 setmanes, i això implica, doncs, en aquest sentit, doncs, fer doble a la setmana 2 i la setmana 3, a la setmana 1, que era només un, i a la setmana última també un. I doncs, el nivell d'exigència, doncs, serà és dur, perquè al final jugues un dia i has de repetir l'endemà, però bueno, sí que és cert que intentarem repartir les càrregues dintre del d'això. Ja veieu que, doncs, hi ha molts jugadors juvenils, jugadors del filial, que la veritat és que rendeixen molt i molt bé, gràcies a la feina que s'està fent sempre, sobretot aquesta última, doncs, l'any passat, el juvenil A, Tim Clock, que la veritat va fer una bona feina. I avui veus en Kevin jugant, veus en Pau, veus l'Arnau, veus en Toni, l'Àlex, que és jugador del filial també, que ens podrà ajudar en molts moments. O sigui que al final, bé, contents la veritat amb això, i bueno, doncs, intentarem repartir les càrregues el millor possible, tot i que, bueno, amb la decisió d'en Gio avui ha trastocat una mica, i alguns jugadors la setmana que ve estan fora també de vacances i tal, però bueno, intentarem gestionar la millor manera possible, sense tampoc trastocar molt els partits del filial i els partits del juvenil, perquè també en tenen, i hem d'intentar procurar de necessitar els jugadors que necessitem, exactament, i bueno, amb les càrregues repartirem.

0: perquè anirem acumulant càrrega, cansament, òbviament, però bueno, també la setmana d'entreno aquesta serà més futbol, més, no tant de preparació, sinó més ja futbol per intentar arribar mig bé al cap de setmana.
1: Res, Guillem, ara que m'ho ha recordat abans de marxar, a Gio, què li ha passat? Perquè nosaltres hem vist algun problema potser aquí als ombros, com ha anat?
0: Sí, la veritat, una llàstima, perquè estava fi, estava amb ganes, estava d'això, i bueno, el xocar ha caigut i creiem que és la clavícula. No sé si se l'ha trencat, espero que no, perquè si se l'ha trencat doncs el perdrem força temps, però bueno, veurem, ara està a la clínica i ojalà li diguin un diagnòstic ràpid i sigui el menys possible, perquè el necessitem 100%, perquè teníem i tenim moltes ganes d'en Gio aquest any, la veritat.
1: Però, doncs, esperem que es recuperi aviat. Moltes gràcies, Guillem, per les teves declaracions. Ens veiem per aquí.
0: A vosaltres, i bona festa major a tothom.
1: Igualment, bona festa major, Guillem. Amb això que tanquem l'entrevista d'en Guillem, també tenim en Narcís per aquí, Narcís Barrera, entrenador de Ronin Futbol Club, que ja l'anem presentant. Narcís, què tal, com has vist el partit?
2: Bé, llàstima de l'en Gio, tio, em sap greu. Només havia estat dinant i havia venit a sopar a casa, imagina't, ens ha fotut el sopar a festa major online. I l'única cosa dolenta, la resta, bueno, el que nosaltres necessitàvem, crec que ells porten 5 entrenes, nosaltres sí que és veritat que portem doncs, aquesta setmana i la passada ja entrenant, vam jugar dijous a Olot, així que veníem una mica més de ritme que ells, però bueno, és el partit que esperàvem, que necessitàvem ser protagonistes. L'altre dia a Olot vam patir molt, avui necessitàvem ser protagonistes, crec que hem estat superiors. Sí que és veritat que al principi ens ha costat bastant entrar a les pilotes quan tocava, hem volgut forçar molt el joc quan no tocava, moltes pèrdues tontes, també és normal. En Pau pues, avui era el seu primer partit, com aquell qui diu, el segon, en pilota és més complicat el que li demanem, per dins l'àrea no ha acabat d'estar fi, en Joshi és el primer cop que juga a la seva vida grec, llavors és, en Pedro també és nou en el sistema i en tot, llavors és normal que al principi ens costi, i a partir de que hem anat agafant el ritme pues, ha passat el que volíem que passés, hem pogut provar gent i al final pues, aquests partits de pretemporada serveixen per això, per agafar ritme. Nosaltres volem tenir molt ritme, poder pressionar tot el partit, poder tenir pilota del partit, i crec que més o menys ho hem aconseguit, i bueno, a poc a poc anar polint l'equip per arribar a primera jornada.
1: Com ha estat aquestes primeres setmanes d'entrenament? Perquè ara et volia preguntar, la plantilla està tancada, esteu en fase de triar quins són els jugadors, com esteu ara mateix?
2: Bé, nosaltres anem fent proves a InfoJobs, la gent s'apunta a l'oferta de feina i crec que teníem doncs, cap a 4.500 peticions o currículums, hem fet una tria, en Caligol ha fet una tria de boig, i els jugadors van vinguent a provar, hem anat doncs, seleccionant algun que ja es queda, com en Pau, algun més doncs, que... Bueno, que segueixin a YouTube, si no em feu dir coses abans, però anem provant gent i llavors anem agafant, no? Sí que és veritat que ja estem molt acotats, tenim 4 o 5 a prova, com el cas de l'Isma, el cas de l'Aniceto, inclús en Tenjo, que hem passat amb nosaltres, però segueix estant a prova, en David, el lateral esquerre, al final els tenim a prova, anem provant, anem veient a veure què ens donen, a veure què necessitem, i anem intentant incorporar aquells jugadors que creiem que necessiten, però bueno, sí, la plantilla està, crec que de 23-24, que és el dubte que tenim que serem, doncs crec que tenim 21 tancats o 20, i llavors està molt avançat, ens queden les últimes pinzellades, però ens donarem temps per no equivocar-nos.
1: Molt bé, ja per acabar, partit de festa major, com estan en aquesta festa major també, Narcís?
2: Bé, la veritat és que molt content, perquè amb la parella hem vingut a passar tot el cap de setmana a casa, que la veritat és que sempre fa il·lusió, i jugar partit de festa major, doncs molta més, ha pogut venir la família, els amics, gent que normalment doncs, no estic a prop seu quan treballo, he pogut estar a prop seu, i és maco, i tornar a casa, això és casa meva, al final doncs, sempre emociona, i molt content.
1: Doncs Narcís Barrera, entrenador de Ronin, moltes gràcies per estar per aquí.
2: A vosaltres, fins ara.
1: Vinga, doncs tanquem aquestes declaracions ara sí de l'entrenador de Ronin Futbol Club, Narcís Barrera. Nosaltres que acabarem aquesta retransmissió, abans recordar, ja ho hem anat dient durant aquesta retransmissió, que ara tenim el directe a través de YouTube i de la 107.1 FM del pregó de festes. Per tant, no marxeu, em col·loco entre mig de vosaltres, així us tinc els dos a mà. Començo per tu, Pau, com has vist el partit? Així, avaluacions finals, curt i ras, i així que convidem la retransmissió.
3: Ha estat un partit on s'ha vist clarament el Ronin com a dominador, tot i que el Tordera ho ha intentat els primers minuts marcant aquell gol de Marc Ruiz. No s'ha donat, però bueno, trobo que al final han pujat una mica d'intensitat i un sabor, un mal sabor de boca jo m'emporto, però bueno, és el running i ja sabíem què ens deparava.
1: Elisabet, una mica el mateix, valoracions finals.
4: Sí, bàsicament semblen en pau, jo venia molt molt optimista amb el Tordera, tenia moltes ganes de veure a l'equip guanyar, no s'ha pogut, s'ha vist clarament la superioritat de l'equip rival, però tot i així crec que ens han deixat algunes jugades, minuts i jugadors il·lusionants per el que queda per temporada i per tota la temporada que ve, que espero que només li porti coses bones al Tordera.
1: Doncs, nois, us estreneu tots dos doncs en una temporada, diguéssim, nova, completa. Sí. Moltes gràcies per venir avui, Pau i Eli. També gràcies a l'Agustí, a realització, en Lluc, a càmera, en Damià i a tota la resta de l'equip. A l'Ot Manresa no me'n vull deixar per aquesta meravellosa primera part i ens veiem, doncs, a continuació amb el pregó de festes. A reveure!

Cervera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a la retransmissió de Ràdio Tordera de la Festa del Pregó de Tordera, aquesta Festa Major 2026. A les meves esquenes ja ha començat aquest acte de cerimònia amb el tradicional reconeixement de les entitats. Com cada any, repassant quines són les entitats, quins són els clubs esportius, quines són les associacions que aquest any fan anys, que aquest any celebren 10, 15, 20, 25 anys, etc. Fins 80, el Club Petit Tordera, des del 1946. Abans de començar, deixeu-me saludar a la meva esquerra, Clàudia Icart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: De Festa Major, retransmissió del pregó, com és habitual. Ja veiem, Clàudia, com tota aquesta plaça s'ha anat omplint amb aquest degoteig de persones que mica en mica anaven farcint de caps d'aquesta plaça de l'església. Sí. Realment fa goig les imatges que veiem a les nostres esquenes.
1: Totalment, sí.
0: Una imatge de Festa Major amb les guirnaldes, amb les banderoles. També, Clàudia, hem tingut, com hem comentat, aquesta distinció de les entitats, sí. Com hem esmentat anteriorment, des de 10 anys fins a 80 és aquesta avançada a la festa del pregó. Els anem a repassar breument, per molt que els hagin vist en imatges. Des del 2016, el Club Guixo Montnegre, el Club Hípic de Garbí, l'associació Unànime, també fundats el 2011, aquest any celebren 15 anys, l'associació de veïns i propietaris de Can Domènec, el Club de Futbol Sala Tordera, Minusvàlids Físics Associats, més coneguts com a MIFES, i la Fundació Privada Oncolliga Girona Delegació de Tordera. Per part d'aquesta part d'entitats que van néixer el 2006, que aquest any celebren 20 anys, l'Associació Cultural Gitana Cristiana Evangelista. Aquest any també feien 25 anys l'AMPA del CEIP d'Ursavinyà, 30 anys també per l'Associació d'Artesans i Productors Naturals de Tordera i per altra banda la Penya Barcelonista de Tordera. Així mateix, 35 anys, 1991, que és quan es va crear l'Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme. Aquests 40 anys també des de 1986 per l'Associació de Veïns de Sant Daniel. 80 anys fundats, com hem comentat, el 1946, el Club Petit Tordera. I fundats el 1976, aquest any fa 50 anys, tenim l'associació cultural de la nostra dansa. Aquest any l'associació cultural de la nostra dansa celebra aquest mig segle i, per tant, l'Ajuntament ha volgut guardonar, ha volgut celebrar aquesta cinquantena d'anys amb aquest pregó que, Clàudia, de fet, ja veiem com el representant del consistori està tot a punt per preparar. Què veiem, Clàudia, a les nostres esquenes? O sigui, aquesta retransmissió que iniciarem res en breus, ja veiem com els diferents representants del consistori que estan ja ben amunt del balcó, i en breus veurem com Maria Vilageliu, president de l'associació, i la Laura Pujol, membre de la Junta, donaran pas a l'associació de la nostra dansa, com dèiem, la tira pregonera del Festa Major de Sant Bartomeu 2026, que aquest any serà el 50è aniversari, que va celebrar durant tot aquest any. També hem fet audicions, concerts, cursos de balls tradicionals i diversos tallers. Una de les entitats, com ara escoltem per part de l'alcaldessa Tordera, Isabel Mejías, més actives del municipi i que han format part de la difusió cultural del poble. Escoltem l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, rodejada de tots els representants del consistori.
2: Tots aquells joves entusiastes que tot just fa 50 anys iniciaven aquest fil conductor, aquesta costura que hem fet al llarg del temps de la sardana al nostre poble. És un honor per Tordera que siguin la Laura i en Maria en nom i representació de l'associació La Nostra Dansa que ens desitgin aquest any una molt bona Festa Major a tothom. Us deixo amb ells. Gràcies.
3: Benvolguts.

0: Benvolguts, benvolgudes, o si ho preferiu, benvolgudes i benvolguts tots. Aquest 2026, any del 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa, l'Ajuntament de Tordera ha confiat a la nostra entitat per la realització del pregó. Ens sentim molt honorats per aquesta distinció i per l'oportunitat històrica de poder-vos parlar des d'aquest balcó. Moltíssimes gràcies. Fa mig segle, un grup de persones apassionades per la nostra cultura va decidir sembrar una llavor. Una llavor feta de música de cobla, de respecte per les arrels, amb l'objectiu d'omplir els nostres carrers de vida i de dansa. Aquesta iniciativa, amb el temps, s'ha convertit en un batec cultural del poble i Tordera ha esdevingut un referent indiscutible al mapa sardanista de Catalunya. I això, deixeu-nos-ho dir, no ha passat per casualitat. El nostre reconeixement i gratitud als fundadors, a les juntes de l'associació que han passat al llarg de 5 dècades, als socis i a totes les persones que han fet possible que s'hagi mantingut viva la flama de la sardana a la nostra vila. En aquests 50 anys hi ha hagut mans petites que avui ja agafen les dels seus fills i les dels seus nets per a ballar sardanes. Emociona veure-ho. Hi ha hagut persones que avui ja no hi són, però que continuen fent rotllana cada vegada que sona una cobla. Aquest aniversari també és el seu.
1: Estigueu tranquils, que no us farem pas comptar passos. La nostra intenció d'avui és fer-vos ballar el cor pels records i les emocions. La sardana és la rotllana oberta on tothom hi té lloc i ningú en queda fora. A diferència d'altres balls de parella o tancats, la sardana s'eixampla quan arriba algú més. És la imatge perfecta de l'hospitalitat, l'acollida, la integració i la comunitat d'un poble. Les sardanes ballen passos curts i en passos llargs. Els passos curts representen el dia a dia, la feina constant, la paciència i el treball silenciós de les entitats i els veïns durant tot l'any. Els passos llargs són els moments de celebració, l'eufòria, els projectes grans, com ara la Festa Major. A la sardana es compta i es reparteix, símbol d'equilibri i organització. Organitzar la vida en comú requereix coordinació, saber escoltar per comptar amb tothom, per poder repartir la feina, el treball en equip i també l'alegria i la festa en un poble. La sardana es balla amb les mans agafades, símbol de la unió i la força del poble d'anar a tots a una, aixecant els braços al mateix temps quan la música arriba al punt àlgid. Les coses funcionen quan ens donem la mà entre veïns, entitats i generacions. I per ballar sardanes, cal música de cobla.

0: I cada un d'aquests dels instruments de la cobla té el seu propi significat. El flabiol dona l'alerta, és iniciador, és la veu dels joves i de la joventut que empeny. El tamborí marca el pas ferm, un i altre sempre colze a colze. El tible és l'encarregat d'alçar la veu a la plaça, d'agitar la gent i d'iniciar el xivarri a la festa major. La tenora és el cor i la reina de la cobla. Representa el sentiment col·lectiu i la dignitat del poble. La tenora és qui crida la gent a la rotllana, la que guia el ball i la que expressa l'ànima de la comunitat. La trompeta aporta la joia exterior, el color de la festa. És l'esperit alegre i expansiu de la trobada social. El trombó, mai tan ben dit, i puntual, és la metàfora del treball en equip i la cohesió social, indispensable per a l'harmonia del conjunt. El fiscorn, càlid, noble, serè i robust, amb el seu so greu i amable, fa sovint de contrapunt expressiu. Representa la veu serena del poble, el conseller o el suport ferm. I el contrabaix és l'arrel, el bressol del ritme i el vincle directe amb la terra, la memòria i els fonaments sobre els quals se sustenta el poble.
1: Des d'aquest balcó emblemàtic de la vila, reivindiquem amb orgull la cultura i la convivència. Diuen que les sardanes són una tradició antiga, i és veritat, però també ho són les abraçades, les sobretaules, els petons i les festes majors. I ningú les vol perdre. La sardana és un motor cultural viu, una xarxa social en estat pur, intergeneracional i a l'aire lliure. Una forma de potenciar les relacions socials, d'estar en comunitat i de fer poble. Tordarencs, tordarenques, fem una crida a la participació activa. Igual que una sardana no es pot ballar bé si ningú compta, el poble es manté viu i es fa gran quan la gent s'implica en les associacions i projectes relacionats amb mantenir la tradició de la cultura catalana i de tot allò relacionat amb les nostres arrels, i també quan sap fer pinya.
0: Tordarenques, tordarencs, us convidem a disposar-vos per a gaudir de la festa major. Com a la plaça, quan sona el flabiol i el tamborí a l'inici, ara és el moment de fer un pas endavant, agafar-nos de les mans i gaudir junts. Fem-ho. Drets o segurs, tal com estem, de ben segur que no ho hem fet mai. Que tota la plaça s'agafi de les mans i aixequi els braços durant 5 segons per visualitzar la unió d'un poble. Braços amunt, ben amunt, obrim la rotllana imaginària. Celebrem que som un poble viu. 5 segons. 1, 2, 3, 4, 5. I que comenci la festa. Visca la cultura popular.
1: Visca l'associació La Nostra Dansa.
0: Visca. Glòria a Sant Bartomeu.
1: I
0: visca la festa major de Tordera.

Gràcies, moltes gràcies, companys, amigues i amics de la nostra dansa. Gràcies a tothom per l'assistència i de seguida comença el correfoc. Molt bona festa major a tothom.

0: d'aquesta manera que tanca aquest pregó de festa major, a més amb aquesta eufòria generalitzada, també amb aquest simbolisme d'agafar les mans, un gest no només simbòlic, sinó també tradicional i que segurament agrupa tots aquests 50 anys d'història de l'associació La Nostra Dansa. Clàudia, com has vist aquest gest, aquesta acció? Perquè realment Maria Vilageliu, president de l'associació La Nostra Dansa, ha dit: això és una cosa que jo crec que no havia passat mai, que és que tota la plaça alhora aixequés les mans. Realment ha estat un moment d'eufòria.
1: I emotiu i molt... bueno, que recordarà, no?
0: Sí, ha estat viu, a més, sí. No només això, sinó que a més han acabat saltant els confetis.
1: Els confetis.
0: Un pregó que també ha tingut molta part de simbolisme, molta part relacionada amb la sardana, amb el flabiol, amb el tamborí, amb aquests instruments tan tradicionals, sí, de la sardana. En un moment de reivindicació cultural, de reivindicació de la difusió de la cultura, una associació, la Nostra Dansa, que com hem anat ja recordant, ha celebrat aquests 50 anys, que ja de fet durant tot aquest curs ha anat fent diverses activitats. Ho comentàvem, que per celebrar-ho han fet audicions, concerts, cursos de balls tradicionals, diversos tallers, fins i tot hi havia un primer projecte d'intent de rècord Guinness, de fer gairebé la sardana més gran del món. En tot cas, doncs una associació, la Nostra Dansa, que ha omplert aquesta plaça un any més, en un any, per cert, on em sembla curiós perquè es dur a terme una mica aquesta, no sé si dir-li paradoxa, però en tot cas aquest és de celebrem les tradicions, celebrem la cultura, com és l'associació de la Nostra Dansa, sí, i recuperem també tradicions antigues, per exemple la baixada de carretons,
1: sí,
0: que ha sigut una de les novetats d'aquest any, que
1: sí,
0: per cert podeu recuperar a Ràdio Tordera. Una festa major que no, Clàudia, torna a estar més viva que mai i que posa en el punt de mira, doncs, tot
1: Tordera,
0: aquest treball que fan les entitats, els clubs i les associacions durant tot el curs, oi?
1: Sí. La baixada de carretons va ser un èxit total, hi va haver molta gent i pel que vaig veure tothom s'ho va passar molt bé, i a veure si l'any que ve es repeteix, perquè és una gran oportunitat perquè tots els de Tordera s'ajunti i es recuperin tradicions, com tu has dit, que es feien abans i que poden continuar amb els anys que venen.
0: Aprofitant per recordar que molts dels actes que s'han anat fent durant aquesta festa major han estat retransmesos per Ràdio Tordera i que, per tant, els podeu anar recuperant al nostre YouTube. Per cert, també, abans d'anar amb la següent pantalla, recordar que el patrocinador d'aquesta retransmissió és Carns Anna, que ens acompanya durant el dia d'avui. També comentar que ara, tot just a les 10, darrere la plaça de l'Església, es donarà pas a aquest tradicional correfoc, aquesta vegada després del pregó, i a partir de 2:15 i fins a les 5 de la matinada tindrem barraques. En aquesta edició, que de nou ja des de fa uns anys hem abandonat aquesta plaça de l'Església, que segurament quedava tot
1: cada
0: molt
1: petit,
0: més agrupat,
1: no?
0: I cada vegada l'espai s'anava fent més petit.
1: Sí.
0: Aquí ja no entrem en debat de si es perd essència o no, el que està clar és que la munió de gent que s'agrupa al Parc Prudenci Batalla és espectacular, i segurament sí que estem d'acord que realment per agrupar i per acabar d'ajuntar tota aquesta aglomeració que s'ha format per Prudenci Bertrana va ser la millor opció. A més, que queda a 5 minutets.
1: Sí, és un moment, el pont. I tant.
0: Ara tenim l'alcaldessa de Tordera amb nosaltres, Elisabet Mejías. Una vegada més, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Tordera. Primer de tot, bona festa major. Volia començar parlant per l'associació La Nostra Dansa, que una vegada més ha reivindicat aquesta tasca de difusió cultural en aquest pregó, però és que ja ho ha fet durant tots aquests 50 anys, des de l'any 1976. Com d'important és aquest estil d'associacions pel nostre poble?
2: Doncs imagina't que faci 50 anys que de manera ininterrompuda tots els divendres a la plaça hi hagi activitat de sardanes, que en faci 48 que organitzen un curset de sardanes amb el qual durant l'estiu molts tordarencs hem après a ballar sardanes. Les generacions, no? Diferents generacions hem après a ballar sardanes gràcies a aquest curset, a més de tota la feina que fan de formació, de contar, de repartir dels balls tradicionals, tota la feina d'impulsar i de promoure la cultura popular i tradicional catalana que a vegades, i ho deia també un, la Cristina Gell en el documental que varen fer, sembla que és l'aneguet lleig de la cultura catalana, no? Aleshores, que la gent de la nostra dansa durant 50 anys hagin estat absolutament incansables a l'hora de defensar la nostra cultura i la nostra llengua també, perquè hi va absolutament lligat, mereixia un reconeixement. I ja no només la gent que ja ha estat des del llarg d'aquests 50 anys a les juntes d'aquesta entitat, sinó els centenars i centenars i centenars que al llarg d'aquests 50 anys han passat i han format part com a socis d'aquesta entitat, perquè recordem que també és una de les més nombroses de Tordera i que es demostra cada any quan fan les seves trobades a l'entorn del mes de novembre. Per tant, tocava avui fer un reconeixement a aquesta entitat que porta tants anys lluitant per la nostra dansa, per la sardana, i també per la cultura catalana.
0: Un reconeixement a entitats que no només ha estat l'associació La Nostra Dansa, sinó també tot aquest reguitzell d'entitats, clubs, associacions, també ho comentàveu mateix a Joan Martín des de la comunicació, la xarxa, el motor d'aquest poble, també heu volgut fer aquesta menció, com ja fa anys que es fa, aquest any, amb clubs que fins i tot arribem als 80 anys, des del 46 al Club Patí Tordera.
2: Sí, exacte, el Club Patí va celebrar fa ja uns 30 anys, els 50 anys, però és absolutament imprescindible que hi hagi tot aquest teixit social que faci coses per al poble, per als centres d'interès de qui ho promou al final, però és indispensable per cohesionar, per tota aquella persona que es vulgui integrar a Tordera, és absolutament necessari que hi hagi aquesta feina. I a més, avui és un bon dia per reivindicar la feina que fan totes aquestes persones que hi ha a les entitats, que ho fan de manera voluntària. No oblidem, són gent que tenen les seves feines o que poden estar jubilades, però que aboquen molta part del seu temps personal a organitzar activitats, a organitzar partits, trobades, que ho treuen del seu moment personal. Per tant, és reivindicar, reconèixer i agrair sobretot la feina que fa tota aquella persona voluntària que forma part de l'entitat que sigui al llarg de tota la història de les associacions. I per tant, la Festa Major és un bon espai per reconèixer, però sobretot per donar les gràcies a tota aquesta gent que treu el seu temps personal a canvi d'altres. I per tant, això evidentment s'ha d'agrair, perquè és

0: Concert infantil i de les Havaneres, que ens amenaçava una miqueta i per això vam fer el canvi d'emplaçament. Sí que pintaven bastos, ens deia l'amic Guim Serra del Consell Comarcal, però ens està respectant i, per tant, Sant Bartomeu amb això cada any també ens ajuda. El balanç és bo, les activitats es demostra que són participades, ha funcionat molt, molt bé el retorn de la baixada de carretons, hi ha coses a millorar, evidentment, les tenim en compte. I, per tant, jo no diré que encara comença a fer baixada. Això ja dimarts, dimecres, a l'hora de sopar popular, ja direm ja fa baixada. Però de moment encara no.
1: Clar que sí, no avancem esdeveniments abans d'hora. Alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Tordera. Bona festa major, acabi de gaudir aquests dies.
0: Gràcies, Roger. Gràcies a tot l'equip de la ràdio per seguir les activitats, sobretot per tota aquella gent que no pot participar-hi de manera presencial i acostar una vegada més la festa major de Tordera a tothom. Moltes gràcies.
1: Gràcies, alcaldessa.
0: Gràcies.
1: Agraïm les paraules de l'alcaldessa de Tordera, també donant aquest suport a totes les entitats que fan possible no només la festa major, sinó tot el teixit cultural i social del municipi. Ara sí que els protagonistes d'aquest pregó de Sant Bartomeu de Tordera 2026, president de l'associació La Nostra Dansa, Maria Vilageliu, bona nit.
2: Bona nit.
1: Membre de la Junta, Laura Pujol, bona nit.
3: Bona nit.
1: Reivindicàveu aquesta difusió cultural. Ho comentàvem ara amb l'alcaldessa. La Cristina Llobet, en el documental, va comentar que per part de la cultura a vegades semblava que les sardanes eren la neguet lleig. Avui més que mai és dia de reivindicar la difusió cultural que representa per aquest poble les sardanes, oi?
2: Sí, efectivament. Podríem dir que Tordera és una illa, perquè en aquest sentit aquests 50 anys es noten al carrer, es noten a l'estiu, a les ballades, es noten en la participació de gent de totes les edats, però és evident que no passa el mateix en molts altres municipis i en ciutats importants. Vull dir, per tant, demanaríem, sí, un punt més de sensibilitat per tant dels mitjans de comunicació, igual que es fa doncs, en altres àmbits, es faci amb la sardana, que s'entri una mica a fons i que s'expliquin les seves qualitats, les seves virtuts, les diferències, la interpretació en el ball, etcètera, etcètera, que crec que ajudaria molt.
1: Laura, ara ho comentava el president, aquesta plaça plena de gom a gom. Vull centrar-me en un moment, aquest moment que ha semblat una mica d'eufòria generalitzada, quan s'han aixecat les mans, un gest tan simbòlic de les sardanes. Com ho heu viscut des de dalt?
3: Doncs teníem el dubte de si la gent seguiria, si no seguiria, i ha sigut molt maco, perquè sí, realment s'ha vist que sí, que la gent seguia i molt maco, sí.
1: Abans de continuar, deixeu-me preguntar, com us vau assabentar aquesta notícia? Com us arriba? Qui us truca? Qui us comunica que sereu l'entitat pregonera d'aquest any?
2: Bé, va ser una sorpresa. En realitat va ser un divendres d'estiu que tenim una audició de sardanes i l'alcaldessa es va dirigir a nosaltres, va dir que tenia una informació per nosaltres d'això fa menys d'un mes, i bé, va ser una autèntica sorpresa, perquè no en sabíem res, i en tot cas una idea que havia sortit en els seus orígens com a possibilitat, doncs havia collat i, doncs, en fi, ens han fet la proposta en ferm. Primer quedes una mica calfred, aviam si acceptarem el repte i si durem la talla. Després, a mesura que et vas fent la idea, doncs ja vas, d'alguna manera, aquell projecte, aquella nebulosa, convertir-la en una cosa concreta, amb paraules i amb color manifest, i és més fàcil.
1: Laura, ha estat un any farcit, carregat d'activitats, òbviament no podia ser més, celebrant aquest mig segle. Sense ànims de tallar aquest moment, d'assegurir el moment del pregó, però en el futur, què li depara a l'associació La Nostra Dansa?
3: Doncs m'agradaria poder-te dir que tenim un futur esperançador de molta gent jove, però no és exactament així. Necessitem més gent jove i gent compromesa, perquè sí que és cert que ara els temps han canviat, es miren les coses diferent, les persones joves tenen molts compromisos, per tant és difícil trobar persones compromeses com la Junta que hi ha i que hi ha hagut. Llavors, bàsicament això, ens falta gent jove i compromesa. Bastanta, la veritat.
1: Aquest pregó també ha servit, no?, per fer aquesta crida al relleu generacional.
2: Sí, sens dubte. Jo crec que tots aquests actes sumen I també tenim per demà passat

0: el dia 25, aquesta cloenda, que és un acte emblemàtic de la Festa Major, de la programació de la Festa Major, que tothom s'espera, que és molt participat, vull dir, pels nens com a alumnes, però també pels pares, per als familiars, vull dir, per tota la gent que sintonitza amb el món sardanista, i que també en farem menció, diguem, d'aquesta necessitat d'anar recolzant aquest projecte, perquè hem construït, quasi sense pensar-ho, un edifici molt gran. I aquest edifici ara ja el tenim, i és un bé immaterial, jo crec que és un valor importantíssim de Tordera. No es veu en altres llocs, francament. I llavors, ara que tenim aquest projecte, l'hem de preservar, l'hem de cuidar, l'hem de mantenir, i per tant, vull dir, hem de sumar esforços perquè això sigui possible.
1: Maria Vilageliu, president de l'Associació de Nostra Dansa, Laura Pujol, membre de la Junta, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Tordera. Enhorabona per aquest pregó i bona festa major i per molts anys de preservar aquest edifici. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat i moltíssimes gràcies a vosaltres i al poble en general, perquè ha estat un acte molt concorregut i ens queda un record molt gran i molt, molt agradable.
1: Laura Pujol, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs recollim les paraules de l'associació la Nostra Dansa. Nosaltres que d'aquesta manera ja tallarem aquesta retransmissió de la festa, del pregó. Moltíssimes gràcies a tothom qui ens ha anat seguint. Moltíssimes gràcies a tota la feina de càmeres, de producció, tothom qui ha estat al darrere d'aquesta retransmissió. Clàudia, ja per acabar, últimes valoracions d'aquestes paraules, l'Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera, que també ha posat en valor tota aquesta feina de les entitats, dels clubs, de les associacions, que són el motor d'aquesta festa major, i com dèiem durant la retransmissió, no només de la festa major, sinó de totes les activitats que es fan socials i culturals, esportives, durant tot l'any, i també per part de la nostra dansa, aquesta reivindicació i aquest clam d'aquest relleu generacional, que vingui més gent jove, compromesa, perquè puguin seguir fent sardana d'aquí a la plaça del poble.
3: Total, sí, molt. Aquest punt ha sigut molt interessant, que necessiten la gent jove que continuïn aquest projecte, aquesta associació, i que perquè es vol mantenir i hauria de ser així, i espero que sigui així.
1: Ara sí, nosaltres que ho deixem aquí, Clàudia i Car, moltíssimes gràcies
3: per
1: seguir amb nosaltres la retransmissió. També s'acomiada un servei, per últim, de nou, moltíssimes gràcies a tots aquells que ens heu estat seguint durant tota aquesta estona. Moltíssimes gràcies, bona festa major i glòria a Sant Bartomeu.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana d'estiu que volem compartir amb vosaltres un nou Estrenes que a partir d'ara mateix, al llarg de pràcticament que 55 minuts, us farà costat amb l'actualitat musical, alguns temes, algunes cançons que hem recollit d'aquí i d'allà, obrint fronteres per escoltar algunes coses interessants que arriben des d'altres països. Per començar avui, a casa nostra, amb Cesc Sant Salvador, tot i que canta en anglès, ell és un cantautor i compositor de Barcelona que crea música d'estil pop, folk i també de música independent. La seva cançó August parla dels records i de la llibertat de l'estiu. Aquí tenim, doncs, aquesta història, la més nova, de Cesc Sant Salvador. August.

cantant i compositor de Barcelona i que crea aquesta música, aquest estil de pop folk i que ha obert precisament aquest estrenes d'aquesta setmana. Anem seguint el nostre camí, evidentment, amb moltes més històries que aniran arribant mica en mica. Ara ens anem cap a Kismet, és un trio musical de pop i d'indie pop que arriben des de Gran Bretanya, des de Londres, amb una cançó anomenada Memory Star, que ens parla de l'amor obsessiu i la fixació mental cap a una persona.

Es diuen Kismet, és aquesta la cançó que ens han portat en aquestes estrenes. Memory Star, aquesta banda britànica que també s'ha afegit al nostre camí. Seguim, es diu Bresi, que és un artista polifacètic de l'escena urbana, tant espanyola com catalana. I amb la seva cançó nova que escoltarem, No Prometo Res, que és una rumbeta catalana, que parla de viure el present.

Així sona Brezzy, la seva cançó No prometo res, d'aquest cantant, d'aquest artista polifacètic de l'escena urbana, tant espanyola com catalana. La seva cançó així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i anem seguint, perquè ara mateix ens arriba Andy Grammer. Ell és un reconegut cantautor i productor nord-americà amb la seva cançó All I Want Is You, que ens parla de deixar de perseguir allò, l'èxit professional que arriba constantment per valorar el que realment importa, que és la família i l'amor.

Hola, Joan, is you. Aquesta és la cançó, és el tema més nou d'Andy Grammer, aquest cantant i compositor nord-americà. Tornem a Catalunya amb Juny del 99, que és un grup emergent de música indie-pop creat a Barcelona i amb la seva cançó Espera'm, que parla de la crisi generacional, la por a fer-se adult.

Des de Barcelona, així han arribat a nosaltres, juny del 99. Aquesta és la formació que ens ha acompanyat amb la seva nova cançó que es diu Espera'm i que forma part d'un disc amb 7 cançons que es diu No vull que la vida sigui aprendre a ser grans. Seguim endavant. Tornem a fer un viatge, en aquest cas, de nou fins a Nord-Amèrica per escoltar Ashley Cook. És una cantant i compositora de música country. La seva cançó Dance Around It parla d'una relació desgastada on les dues parts trien evitar parlar dels seus problemes, allò evadint-se a través de la música i també del ball. Dance Around It és la nova cançó d'Ashley Cook.

Dance Around It, aquesta és la nova cançó d'Ashley Cook, aquesta cantant i compositora nord-americana. Tornem a Catalunya amb la Júlia Sarta, tot i que ella és una jove cantautora d'Andorra, d'Ordino, i amb la participació i col·laboració i també producció de Lucky Colmer, que és un productor musical de Girona, comparteixen aquesta història que es diu Espines, que escoltarem ara mateix, una cançó que parla del dolor, del desamor i de la decepció d'una ruptura.

0: favorite senses. My favorite senses.
1: Aquest és un duet format per Stevie Appleton, de Gran Bretanya, de Londres, i Nick Enriquez, de Toronto, coneguts per la seva música dance i per aquesta cançó que es diu Touch, que és la més nova, una cançó que explora la importància de la connexió emocional i també física. Ells es diuen Collects 200, i és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana en aquest estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Es diuen Los Sirgadors, que és un grup de música folk i d'arrel de les Terres de l'Ebre, i el projecte del qual escoltarem, evidentment, una cançó d'ells compta amb músics de diferents zones, com el baixista Jaume Tauler de Palamós. La paraula sirgador era un home que feia un ofici antic i molt dur a les lleres dels rius navegables, com l'Ebre. La seva feina consistia a arrossegar les embarcacions des de la riba utilitzant una corda molt gruixuda anomenada sirga. D'aquí ve, doncs, Los Sirgadors. La cançó que escoltarem d'ells es diu Eros guanya el pols.

Eros guanya el pols. Aquesta és la cançó de Los Sirgadors, aquesta formació, aquest grup de música folk i d'arrel de les Terres de l'Ebre, una altra de les novetats interessants de la setmana. I atenció, perquè ens arriba ara mateix la nova creació musical de Gilbert O'Sullivan, cantautor i pianista conegut mundialment per el seu pop melòdic, amb un nou disc que sortirà a la venda el proper 6 de novembre i que es dirà On The Records. Serà el seu 21è àlbum d'estudi i la cançó que escoltarem, el primer senzill que ha avançat aquesta setmana, es diu Growing Old Disgracefully, que es pot traduir com envellir de manera deshonrosa o sense dignitat, que és una cançó, bàsicament, de caràcter irònic, mordaç i també una mica autobiogràfic. Per tant, escoltem aquesta nova peça de Gilbert O'Sullivan.

És el so de Gilbert Sullivan amb les seves noves cançons que veuran la llum el 6 de novembre proper amb un nou disc anomenat On the Record, el 21è àlbum d'estudi del cantant i compositor d'Irlanda. Així ens ha acompanyat amb el Growing Old Disgracefully, després d'èxits mondials com Alone Again, Naturally, Claire o Get Down, i moltes altres. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes. Es diuen Duplicats i amb la col·laboració de Suasi, ells són de Mallorca i fan un pop-rock en català, comparteixen una cançó que es diu Quimera i que l'escoltem ara mateix.

Aquesta és la cançó Quimera de Duplicats amb la col·laboració de Swazi. Aquesta és una història que ens arriba des de Mallorca i així ens acompanya també en aquestes estrenes. Anem cap a James Blunt, el cantant i músic britànic conegut arreu del món per balades com You're Beautiful o Goodbye My Lover, amb la seva nova cançó Tastes Like Summer, que és un tema romàntic, que parla de la connexió física i emocional amb algú. De fet, en James Blunt, per si no ho sabíeu, abans de triomfar en la música, va ser capità de l'exèrcit britànic i va servir a la guerra de Kosovo. Tastes Like Summer, el més nou de James Blunt.

Tastes Like Summer. Aquesta és la nova cançó de James Blunt. Acabem avui aquest estrenes a casa nostra amb Carla amb K, que és el nom artístic de Carla Mercader, una cantant, productora i actriu de doblatge de Barcelona, amb la seva nova cançó Pols d'Estrelles, que és un tema de pop electrònic, allò dels anys 80, amb ritmes house, que reflexiona sobre el pas del temps, la memòria i com les vivències i les persones mai desapareixen del tot. Per tant, avui acabem a Barcelona amb la Carla Mercader, més coneguda amb el nom artístic de Carla amb K, i la cançó Pols d'Estrelles. Tornem la setmana vinent aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler, us hi esperem. I res, saluts i que vagi molt bé. Adéu-siau.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.